0: model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
1: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
0: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
1: Ens està sentint algú que ara està dient vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
0: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo, per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en el que pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
1: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb la intel·ligència artificial?
0: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen. No? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial, i en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
1: Sí, no, lo de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto ara tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
0: Sí.
1: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
0: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa.

0: Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida. No? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet 4 preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
1: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial. Per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
0: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar en Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
1: La intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, què estarem veient a finals d'any?
0: Ja sé que si no, bueno, és una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es decide calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè, entre moltes cometes, aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir? Bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
1: Ah, fascinant, per descomptat que ho és, a mi també m'ho sembla. Una altra pregunta, què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns

0: Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però els accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim alguna retenció també a la C-58 al punt de Sant Quirze en direcció Barcelona i a Ripollet en direcció Sabadell. També a la AP7 tenim retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, algunes lentituds també intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23 també cap a la capital catalana. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia!
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments. I ara sí, la previsió del temps, cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, tenim per endavant una jornada molt semblant a la d'ahir. Per tant, gairebé no tindrem núvols i la temperatura igual d'alta i fins i tot al llarg d'aquesta tarda una mica més que no pas els últims dies. De moment ja el matí comença molt suau i comença completament asserenat. Així continuarà les properes hores amb vent també a tenir en compte en el cas de l'Empordà, un vent molt sec i molt càlid, malgrat ser de tramuntana. Aquesta tarda ja diem de núvols importants en tindrem molt pocs, no tindrem tempestes i la temperatura ja cap als 36, 37, 38 graus de màxima a molts indrets de Ponent, també de la Catalunya central i de les comarques de Tarragona. Atenció, perquè el cap de setmana encara ens portarà més calor, especialment el diumenge, dia en el que una altra vegada ja passarem dels 40 graus en alguns indrets del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar la vida al jove.
4: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de,

0: de bala i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit, de poca consideració, un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat a Lleida va accelerar per error a intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
2: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà amb funcions d'assistent perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. El servei d'emergències del 112 va rebre l'avís que alertava que havien tret una persona de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo sense servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació que se li van practicar, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany, el 15 de juny. Durant aquest període, però, 6 persones més han mort ofegades a la platja.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
4: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
5: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
6: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. Barcelona també ha inaugurat aquest dijous el Fan Park del Gran Depart del Tour de França 2026, el passeig de Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. Uns seguidors que han pogut apropar-se als seus ídols durant la presentació dels equips davant la Sagrada Família.
7: Somos ciclistas aficionados en nuestro país y todo esto nos encanta.
8: Los colombianos, Egan, Neiner, Harold, Higuita, todo es posible en el ciclismo.
7: Pogacar, el UAE, nos encanta también.
9: Ya Pogacar.
10: Yo creo que va a quedar primero Pogacar, segundo Vingegaard. I tercero, quizás, Pol Seixas o Remco.
11: El ciclisme jo l'he viscut sempre des de casa, jo el practico des de 6 anys, i és a dir, que sortir des de Barcelona és tot un orgull.
1: Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta peça en el nostre company Marc Pijuan.
12: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Dilluns, el Tour de França arribarà al Ripollès. El pas de l'etapa per la comarca no només afectarà, com explicàvem, la circulació, sinó també el dia a dia dels treballadors de moltes empreses de la zona. Per això, algunes d'aquestes empreses han començat a preparar-se amb antelació per adaptar els horaris o fer altres canvis per tal de reduir aquest impacte dels seus treballadors. Ens ho detalla en aquesta informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
13: Algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. És el cas del grup Soleil Palau, que es veu especialment afectat pel pas del Tour.
14: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. Llavors aquesta part de la plantilla va venir l'1 d'abril, i la resta, doncs, ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
13: En el cas de Comforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball.
15: Es va fer unes enquestes internes i llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, el van canviar per un altre dia de calendari, i hi haurà uns quants centres que treballaran.
13: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
1: Un quart de vuit, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i el president s'hi ha erigit com a alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
16: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
17: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
16: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
18: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
16: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
9: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
16: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
18: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
19: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
16: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Desglossem, doncs, ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, obres de millora i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte als del 2023. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que al maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
20: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
21: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
20: L'atur continua caient, com és habitual als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
1: I encara de l'àmbit laboral, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros del seu pressupost a contractar empreses i treballadors amb un total de 40.000 beneficiaris l'any 2024. És una crònica d'en Jordi Casino.
22: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
23: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
22: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin 500.000 de persones, però la xifra definitiva és finalment de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que pot contravenir la normativa comunitària. I a Venezuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara, bàsicament, en la reconstrucció i en l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú amb vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia 8 dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i finalment ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
0: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. L'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge per al proper curs, Àlex Calatrava, que arriba provinent del Castelló de la segona divisió amb un traspàs de 5 milions d'euros. El barceloní, format a les categories inferiors d'equips com el Sant Andreu i el Sants, també ha passat pel filial de l'Atlètic de Madrid. Amb el conjunt castellonenc s'ha consolidat com un dels millors futbolistes de la divisió de plata. Calatrava signa fins al juny del 2031. I en bàsquet, Guillem Vives deixa el Joventut després de 5 temporades i fitxa pel Casademont Saragossa. El base, format al planter verd i negre, tanca la seva segona etapa al club. Vives ha arribat a la penya amb 11 anys, va arribar de fet a la penya amb 11 anys i va debutar al primer equip el 2012. Després de 7 anys al València Bàsquet, el 2021 va tornar al club badaloní. Enguany, la penya li havia ofert renovar per ser el tercer base, rol que no ha convençut el jugador. I Calella acollirà la final de la Supercopa d'handbol. Designada com a ciutat catalana d'aquest esport el 2026 i el 2027, la ciutat maresmenca reforça la seva aposta per l'handbol. En té més detalls des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
2: L'auditori Josep Maria Terricabres de Calella s'ha fet la presentació oficial d'aquesta Supercopa, que jugarà la fase final al Parc del Mau el pròxim 24 d'agost. Hi participen els millors equips del curs a Catalunya, com el Barça, campió d'Europa, o el Balonmano Granollers, de Lliga Sobal.
3: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs, convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs, els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
2: També en categoria femenina hi participarà el Joventut Handbol Mataró com a equip campió de la Lliga Catalana d'aquest any.
1: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casal fins al desembre del 2027. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
4: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
1: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat expressament pel Petit de Calaril, que ha trencat els esquemes de la jornada inaugural. Lluny del format convencional d'un concert, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de 3 columnes amb entitats de cultura popular, arts visuals i grups musicals. Amb més de 250 participants, el show ha confluït a un dels escenaris principals on el Petit de Calaril ha actuat amb diversos convidats. Aquest concert es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
24: Sabies que...
25: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
5: La xarxa de comunicació local.
26: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 3 de juliol. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya ja té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura dels comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I encara en esports, afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. I en cultura, el Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment hi ha poques retencions. Hi ha algunes cues als accessos de Barcelona, molt puntuals, al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Penitents. Pel que fa al Llobregat, lentitud cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i des de Molins del Rei. I al Vallès, 1 quilòmetre de cua en tots dos sentits a l'altura de Barberà del Vallès. Pel que fa al transport públic, el tram Besòs tindrà talls a partir d'avui pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afecten 2,7 milions de desplaçaments. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí completament assolellat arreu de Catalunya, amb un ambient molt suau des de primera hora i temperatures que es mantenen elevades. La tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, amb un vent sec i càlid que es deixarà notar al llarg del matí. A la tarda continuaran dominant el sol i els pocs núvols sense previsió de ruixats ni tampoc de tempestes. Les màximes encara pujaran una mica més i arribaran als 38 graus a molts punts de Ponent, la Catalunya central i també a les comarques de Tarragona. De cara al cap de setmana, la calor encara s'intensificarà més, sobretot diumenge, quan en alguns sectors del Pla de Lleida es superaran els 40 graus.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit, quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor. Li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
10: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalous i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia local han hagut de rebre assistència per inhalació lleu de fum. I 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autocar a Lleida, 4 de les quals a la unitat de cures intensives. 2 estan en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, segons Salut. Pel que fa a les causes de l'accident, s'investiga si la conductora de l'autocar accidentat va accelerar per error a l'intentar recuperar el control del vehicle. En té els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
11: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària. L'accident va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau amb fractures, lesions i traumatismes. Al seu torn, els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. La Guàrdia Urbana de Lleida dirigeix la investigació per determinar les causes de l'accident i ja ha traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia. Entre altres, els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús, de 36 anys, feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident, anava acompanyada d'un conductor veterà, amb funcions d'assistent, perquè la dona es familiaritzés amb aquesta ruta cap al Baix Segre, molt freqüentada per persones que treballen al camp.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els 3 principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
12: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
13: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
14: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. Aquest pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
15: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Arena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. a la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Com us estem explicant, les bicicletes estan inundant Barcelona aquests dies amb el Grand Départ. La sortida del Tour de França és un dels esdeveniments d'aquest 2026 a la capital catalana. De fet, Barcelona és una ciutat ciclista i les bicicletes fa anys que formen part de la seva mobilitat diària. 75.000 persones la fan servir cada dia per moure's per la ciutat, el doble que fa 20 anys. La Mar Suí, de BTV, ens en dona més detalls.
20: Va ser el 13 d'octubre del 1990 quan l'alcalde Pasqual Maragall va estrenar el primer carril bici oficial de Barcelona. Es va construir el tram de la Diagonal que va de Francesc Macià al Parc Cervantes. Això després que als anys 80 l'Associació d'Amics de la Bici reivindiqués una xarxa ciclista amb diverses accions de protesta. Des d'aleshores, la xarxa de carrils bici no ha parat de créixer. Avui la ciutat té 268 quilòmetres de vies ciclistes que fan servir unes 75.000 persones cada dia.
9: Fa 25 anys que visc a Barcelona i potser m'he mogut en bici quasi tot aquest temps.
16: La uso més que l'autobús o que el metro.
17: Ara és molt fàcil perquè hi ha molt de carril bici i a més és molt agradable anar en bicicleta.
20: Ara bé, els usuaris denuncien que la xarxa de carrils bici no està del tot connectada i lamenten que encara hi ha molts obstacles que impedeixen circular-hi amb seguretat.
18: Creo que hay buena red, pero lo que pasa es que está mal señalizada.
19: Millor que moltes ciutats de la resta d'Espanya, però encara molt enrere d'altres ciutats europees.
20: L'Ajuntament, però, treballa per millorar-ho i de cara al 2027 preveu ampliar la xarxa i habilitarà carrils bici en llocs com la muntanya de Montjuïc, al final de la Diagonal o a Travessera de les Corts, a la zona del Camp Nou.
1: Tres minuts per arribar a 7:45. Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i dels Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
21: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
24: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
21: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
27: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
21: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
28: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
21: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
27: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
29: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
21: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Però desglossem ara aquests comptes. Són 49.000 milions d'euros per a despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i a transport públic, obres de millora també i ampliació dels hospitals i dels centres educatius. El pressupost augmenta en 9.126 milions respecte al del 2023. I més d'un milió de persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, que va acabar dimarts. O sigui que la previsió inicial de l'executiu era que fossin mig milió de persones, però la xifra definitiva és, finalment, de més del doble. Catalunya és la comunitat que ha registrat més sol·licituds, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Aquestes xifres arriben dos dies després que el Tribunal Suprem iniciés el tràmit per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en considerar que aquesta regularització pot contravenir la normativa comunitària. I a Veneçuela, una setmana després del doble sisme, els esforços dels equips d'emergència se centren ara bàsicament en la reconstrucció i l'atenció als supervivents. Malgrat que les esperances de trobar algú en vida cada cop són més escasses, encara es viuen petits miracles, com el que ha acabat amb el rescat d'un home que duia tots aquests dies enterrat a l'edifici on feia de porter al municipi de Catia la Mar. Els efectius desplegats havien mantingut el contacte amb ell durant prop de 72 hores mentre treballaven per trobar la manera d'alliberar-lo i, finalment, ho han aconseguit. El govern veneçolà calcula que s'han rescatat unes 6.400 persones de sota la runa des dels terratrèmols. I avui arrenquen les obres al tram Besòs que provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella i Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A l'estació de Verdaguer del tram Besòs hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els usuaris?
0: Bon dia, Helena. Sí, el tram Besòs interromp bona part del seu servei a les seves tres línies des d'avui divendres i fins al 13 de setembre. Ens espera un estiu d'obres que obliga a aquest tall parcial de la T4 des de l'estació on ens trobem, Verdaguer, i fins al Maresme. Al llarg del matí van arribant usuaris que es topen amb la parada anul·lada de Verdaguer i són un equip d'informadors els encarregats de fer les indicacions pertinents perquè aquests usuaris agafin el bus, un bus que substituirà el trajecte que no es podrà realitzar per tramvia.
2: No tenia ni idea que estava anul·lada, com la línia 2, que veia Monumental, està també parada. Entonces l'alternativa era coger el tramvia per ir a Monumental, però no sabia nada.
0: I, Helena, pel que fa a les línies T5 i T6, sí, l'estació, el servei queda interromput fins a Sant Martí de Provençals. Aquestes obres, que es perllongaran durant tot l'estiu, estan vinculades a la transformació urbanística de Glòries, també a la connexió del tramvia a la Diagonal, un projecte transformador amb un pressupost de gairebé 33 milions d'euros. I les obres també afectaran gairebé 3 milions de desplaçaments. Així que molta atenció perquè els usuaris, a més del metro, tindran com a alternativa aquest servei de bus al qual fèiem referència abans i que ha començat el seu funcionament, ha començat a arrencar a les 5 de la matinada.
1: Doncs, evidentment, els usuaris que s'hi hauran d'anar acostumant perquè, com explicaves, aquestes obres s'allargaran fins al 13 de setembre. Gràcies, companys. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya lamenta que la llei per erradicar l'amiant, aprovada fa 15 dies, no obligui els ajuntaments a fer-ho i els reclama una implicació real en la resolució d'aquest problema que causa, recordem-ho, més de 2.000 morts anuals a l'estat espanyol.
3: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
4: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
3: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
1: I prenem com a mostra la comarca d'Osona, on encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys per retirar-les totes, tal com marca la normativa. És una crònica de Guillem Rico, del Nou TV.
5: En alguns pobles de la comarca, els ajuntaments ja estan fent els deures, com és el cas de Roda de Ter. El polígon de Puigneró s'estén durant prop de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal.
6: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva. És un aspecte que consideren que és d'àmbit privat. I a la Ajuntament, doncs, el que farem és continuar per la via, doncs, coercitiva.
5: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'Uralita es van poder canviar, el que equivaldria a 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat.
1: I Tour de França a banda, la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi instal·larà gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
8: Jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible.
1: Al Vendrell, el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Plensa n'ha fet la presentació aquest dijous.
10: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això, defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
1: La cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell recuperarà demà El meu avi com a cant final compartit amb el públic. La peça tornarà al repertori un any després que fos retirada arran de la polèmica generada pel documental que relacionava el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb presumptes casos d'abusos sexuals. Ens amplia la informació el Raül Martín, de TV Costa Brava.

L'Ajuntament de Rubí actualitzarà el cens d'edificis municipals amb presència d'amiant per avançar en la retirada d'aquest material abans del 2032, tal com marca la nova llei catalana. El consistori també treballa en fórmules per facilitar l'eliminació de les més de 600 cobertes amb fibrociment que encara hi ha

El Fons Català de Cooperació per contribuir a l'emergència humanitària provocada pels terratrèmols de Veneçuela. El consistori també anima la ciutadania a col·laborar amb les entitats que treballen sobre el terreny per donar suport a les persones afectades. I en esports, posam la mirada en les instal·lacions del 20 perquè tindran nova gespa artificial.

0: Entrar en matèria, és moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i també com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam, com sempre, pel temps amb Luismi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una altra vegada desperta aquesta jornada a l'àmbit metropolità amb un cel ras. De fet, a hores d'ara hi ha molta transparència de l'aire, hi ha molt bona visibilitat i això també comporta que el sol pugui picar ja des de bon matí i, per tant, que es tradueixi en calor. Avui a l'àmbit metropolità, un o dos graus més que els d'ahir. En el cas, per exemple, de les localitats del Baix Llobregat Nord, també de la Plana dels Vallesos, especialment del Vallès Occidental, estarem parlant d'algunes temperatures voltant als 35 graus a l'ombra. Una mica de vent que aquesta tarda tornarà a reforçar-se, sobretot arran de mar, per tant, compte perquè la mar quedarà una mica més bellugada, però sempre amb sol, al igual que la resta del cap de setmana. De fet, cada dia que passi anirà fent més calor. El diumenge a la tarda, al Vallès, arribarem a fregar els 40 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: I per agafar el trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dues avaries actives. La primera ha estat a la AP7, a l'altura del Papiol, que en sentit nord doncs obliga a tallar un carril de circulació i provoca fins a 3 quilòmetres d'aturades en direcció Sant Cugat, en sentit nord. Per altra banda, la segona avaria, en aquest cas, ha estat a la Ronda de Dalt, també en sentit nord, en direcció Mataró, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, doncs que a hores d'ara deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim retencions habituals sobre tot els accessos i voltants de Barcelona. Destaquem el nus de la Trinitat amb retencions per la C58, també la Bedina Santa Coloma de Gramenet en sentit sud i cada retruc afecta les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès, també a la C58. Hi ha retencions al tram de Sant Quirze i Sabadell en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: L'Ajuntament de Rubí actualitzarà el cens d'edificis municipals amb presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació de la nova llei catalana per erradicar aquest material abans del 2032. El consistori ja disposa d'un registre elaborat fa uns anys i, segons Medrano, durant aquest temps s'han eliminat elements amb fibrociment en diversos equipaments municipals. Ara, l'Ajuntament preveu rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona que permetrà revisar aquest cens i detectar possibles elements que encara quedin pendents. Escoltam el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
1: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia, de manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible.
0: El regidor també ha explicat que les darreres estimacions situen en unes 652 les cobertes amb fibrociment que encara hi ha a Rubí, la majoria ubicades en polígons industrials. Precisament aquest ha estat un dels temes tractats aquesta setmana en una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya. Segons Medrano, el Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en el projecte Amiant per plaques, que planteja aprofitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per facilitar el finançament de la

0: retirada de les cobertes d'amiant de les naus industrials. Torna'm a escoltar, Medrano.
1: L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
0: La nova llei per erradicar l'amiant va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el passat 17 de juny i fixa l'objectiu d'eliminar aquest material abans del 2032 en la línia amb les directives europees. Napatri Díaz ens explica els detalls.
2: La norma obliga les administracions a identificar i retirar l'amiant dels edificis públics, mentre que particulars i empreses també hauran de fer-se càrrec dels immobles de la seva propietat. A més, crea un cens català dels materials que contenen amiant i estableix que tots els municipis disposin del seu propi registre. La llei també incorpora un règim sancionador per als incompliments, preveu línies de subvencions per facilitar la retirada del fibrociment i crea el Fons per l'Erradicació de l'Amiant de Catalunya. El TEC reconeix, a més, les víctimes afectades per l'exposició a aquest material i preveu que el desplegament de les diferents mesures es concreti a través d'un reglament.
0: I les llistes de rubinencs que cerquen feina es mantenen força estables amb una baixada de només 9 persones al mes de juny. Actualment són 3.624 les persones de la ciutat que estan apuntades com a demandants de feina a les oficines de treball de la Generalitat. Rubí continua amb una bona tendència pel que fa al mercat laboral i, de fet, la taxa d'atur més recent, que és la corresponent al mes de maig, és de 8,75%, el registre més baix des que es mesura aquest indicador. Aquest estiu, l'atur continua a uns nivells que no es veien des de primers de 2008, abans de la crisi immobiliària, i quan Rubí tenia 11.000 habitants menys. El que no canvia significativament és el perfil dels rubinencs que cerquen feina, que es manté força estable més rere més. A grans trets, les dones suposen el 60% de la llista i el 40% dels aturats són de llarga durada. Per nivell formatiu, dos de cada tres tenen una titulació que no ha passat l'educació secundària obligatòria i pel que fa a l'experiència laboral prèvia, la gran majoria provenen del sector serveis. Al conjunt de Catalunya, l'atur també ha baixat respecte al mes de maig. En concret, la xifra d'aturats ha disminuït en 458 persones al territori català. Ara mateix hi ha 307.169 desocupats a Catalunya, una de les xifres més baixes dels darrers anys. El sector on més ha disminuït l'atur ha estat la indústria. Miquel Sampar és el conseller d'Empresa.
3: Són dades molt positives dins d'un context de transformació important com a conseqüència doncs de... Estem en una revolució tecnològica i industrial, amb una transformació del mercat laboral molt important com a conseqüència de la robotització, dels sistemes d'automatització, de la intel·ligència artificial. Doncs malgrat tot això, Catalunya té unes dades molt positives, que penso que és positiu doncs, que les tinguem molt presents i que estiguem orgullosos d'elles.
0: Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur ha seguit la mateixa tendència. Per tant, ha baixat en 29.000 persones i en aquests moments estan registrats uns 2,3 milions d'espanyols que encara cerquen feina. I l'Ajuntament de Rubí destinarà 6.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a les tasques d'emergència a Veneçuela després dels dos terratrèmols que la setmana passada van sacsejar el país amb magnituds de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter. Els sismes, seguits de nombroses rèpliques, han deixat fins a 2.295 persones mortes i més d'11.200 ferits, segons el darrer balanç de les autoritats veneçolanes. Més de 17.000 persones han hagut de ser ateses als hospitals i prop de 4.600 continuen ingressades. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, també ha confirmat la mort de 26 ciutadans espanyols, mentre que 150 continuen desapareguts i 11 més han estat localitzats sota la runa. L'aportació de Rubí prové del Fons Municipal d'Emergències i Solidaritat Internacional i s'emmarca en la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'entitat treballa coordinadament amb les autoritats veneçolanes i amb les organitzacions humanitàries presents sobre el terreny per garantir l'arribada d'ajuda urgent, com ara aliments, aigua potable, assistència sanitària i altres recursos bàsics. L'Ajuntament també anima la ciutadania a sumar-se a aquesta resposta solidària fent aportacions econòmiques a l'ONG, a les ONGs que treballen al país. Al web municipal hi ha un espai amb informació sobre com col·laborar i també es poden consultar les campanyes de les entitats catalanes desplegades a la zona a través del web de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. I en pocs dies farà gairebé un mes que el Ministeri de Sanitat va aprovar el Reial Decret que impulsa la digitalització de la dispensació de medicaments a les farmàcies. La nova normativa elimina de manera progressiva una imatge molt habitual als establiments farmacèutics, retallar el cupó precinte de les caixes dels medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut. A la farmàcia La Riera de Rubí, però aquest canvi ja fa temps que és una realitat. Ho explica Javier Gutiérrez, farmacèutic de la farmàcia La Riera de Rubí.
4: Passarem de viure a l'edat mitjana, no?, a viure ja al segle XXI, perquè queda molt... és com molt autèntic, lo de seguir retallant cupons, però és obsolet, ja es té que canviar. I més això, amb les noves tecnologies, amb això que ja porta temps que està implantat, del QR, ja no seria necessari. O sigui, o es pot fer en el cas de que doni error i tal, que en comptes de tenir que entregar, doncs, 2.000 cupons al mes que tinguis que entregar els 10 que t'han donat error o algo que no has pogut fer-ho amb el sistema digital, però clar, és una gran passa per nosaltres.
0: Amb aquest nou sistema, cada caixa de medicament queda desactivada en el mateix moment que es dispensa. El Reial Decret, aprovat pel Ministeri de Sanitat el passat 9 de juny, estableix que la retirada definitiva del cupó precinte es farà de manera gradual.

0: En esports, tot a punt per a la instal·lació de la nova gespa artificial al municipal del 26. Colora García.
1: Els operaris continuen treballant per ara ja començar a estabilitzar el terreny de cara a ubicar la nova gespa artificial al municipal del 25 de setembre. Serà l'últim dels passos de cara a tenir enllestit aquest nou recinte esportiu a la nostra ciutat, el qual doncs ja va ser inaugurat, però encara necessitava aquest canvi de gespa artificial que es va iniciar ara fa una setmana i que abans, evidentment, que comenci l'exercici de la pròxima temporada, és previst que estigui enllestit tres quarts del mateix, perquè s'aniran intercalant. Un cop doncs treta la gespa del municipal del 20, toca pujar cap a Can Rosés, a la pista d'atletisme, al municipal de Can Rosés 2, el camp de futbol en el qual s'acostuma a veure la penya blaugrana Ramon Llorenç, que també inicia el camí cap a al canvi de la gespa artificial de cara a tenir una de nova a la pròxima temporada. Era la més antiga que hi havia a la nostra ciutat.

Dos obligarà els municipis a revisar els seus edificis públics. A Rubí, l'Ajuntament actualitzarà el cens d'equipaments municipals amb fibrociment per completar-ne la retirada i detectar si encara en queda algun element pendent. Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa destinaran prop de 3 milions d'euros a Rubí. La principal inversió serà la construcció de la nova escola del Bosc, però també es preveuen actuacions al CAP Anton de Borja. Els pressupostos es van aprovar ahir. El festival R Random continua avui amb la actriu i còmica Clara Ingol, que presenta al casino el seu espectacle Paloma de Parque, un monòleg que combina humor, música i interpretació per reflexionar des de la comèdia sobre l'autoexigència, els cànons de bellesa i les contradiccions del dia a dia. Esports, pendent del recinte esportiu del Juventud 25 de setembre, que la propera temporada tindrà gespa nova.

0: L'Ajuntament de Rubí actualitzarà els 100 edificis municipals en presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació de la nova llei catalana que fixa l'objectiu d'eliminar aquest material abans del 2032. El consistori ja disposa d'un registre elaborat fa uns anys i, segons Medrano, des d'aleshores s'han retirat elements amb fibrociment de diversos equipaments municipals. Ara, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, es revisarà aquest cens per detectar si encara queda amiant en algun edifici públic. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
1: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia, de manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible.
0: La nova normativa obliga totes les administracions a identificar i retirar l'amiant dels edificis públics i estableix que cada municipi disposi del seu propi cens. També preveu ajuts econòmics per facilitar-ne la retirada i un règim sancionador en cas d'incompliment. Pel que fa a Rubí, les darreres estimacions indiquen que encara hi ha unes 652 cobertes amb fibrociment, la majoria situades als polígons industrials. Aquest ha estat precisament un dels temes tractats aquesta setmana en una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya. Segons Medrano, el Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en el projecte Amiant per plaques, que planteja aprofitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per ajudar a finançar la retirada de les cobertes d'amiant de les naus industrials. Tornem a escoltar Andrés Medrano.
1: L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
0: La llei, aprovada per unanimitat al Parlament el passat 17 de juny, també preveu la creació del Fons per a la Erradicació de l'Amiant de Catalunya i reconeix les persones afectades per l'exposició a aquest material. El desplegament de totes aquestes mesures s'anirà concretant a través del reglament que desenvoluparà la norma. I l'atur es manté pràcticament estable a Rubí. Durant el mes de juny, les llistes de persones que cerquen feina només s'han reduït en 9 persones. Actualment hi ha 3.624 rubinencs inscrits com a demandants d'ocupació a les oficines de treball de la Generalitat. La ciutat continua així amb una bona evolució del mercat laboral. De fet, la taxa d'atur més recent, corresponent al mes de maig, se situa en el 8,75%, al nivell més baix dels que es tenen registres d'aquest indicador. Aquestes xifres consoliden una tendència que situa l'atur en nivells que no es veien des de principis del 2008, abans de la crisi immobiliària, tot i que ara Rubí té uns 11.000 habitants més que aleshores. Pel que fa al perfil de les persones aturades, la situació varia molt poc d'un mes a l'altre. Les dones representen 6 de cada 10 persones inscrites a les llistes de l'atur, 4 de cada 10 són aturats de llarga durada i 2 de cada 3 tenen estudis que no superen l'educació secundària obligatòria. A més, la majoria provenen del sector dels serveis. La tendència també és positiva al conjunt de Catalunya. Durant el juny, l'atur s'ha reduït en 458 persones i el nombre total de desocupats se situa ara en 307.169, una de les xifres més baixes dels darrers anys. La indústria ha estat el sector on més ha disminuït l'atur. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, n'ha valorat les dades.
2: Són dades molt positives dins d'un context de transformació important com a conseqüència estem en una revolució tecnològica i industrial, amb una transformació del mercat laboral molt important com a conseqüència de la robotització, dels sistemes d'automatització, de la intel·ligència artificial. Doncs, malgrat tot això, Catalunya té unes dades molt positives, que penso que és positiu que les tinguem molt presents i que estiguem orgullosos d'elles.
0: I al conjunt de l'Estat, la tendència és la mateixa. L'atur ha baixat en prop de 29.000 persones durant el mes de juny i el nombre total de desocupats se situa al voltant dels 2,3 milions. I el Parlament de Catalunya va aprovar ahir els primers pressupostos del govern de Salvador Illa, uns comptes dels quals Rubí rebrà prop de 3 milions d'euros. La principal inversió serà per a la construcció de la nova escola del Bosc, un equipament llargament reivindicat que continua funcionant en barracons. Els comptes també inclouen una partida per a l'ampliació del Cap Anton de Borja i una altra destinada a instal·lar més de 1.300 plaques solars a la coberta de Ferrocarrils de la Generalitat. A més, es preveuen inversions per incorporar energia fotovoltaica a l'Institut Dut de Montblanc, al Cap Sant Genís i al Parc de Bombers. Els pressupostos també reserven recursos per millorar els jutjats, impulsar una planta d'assecatge de fangs a la depuradora i executar actuacions de seguretat viària a la carretera d'Ullastrell. En el conjunt de Catalunya, el Parlament ha donat llum verda als primers pressupostos del govern de Salvador Illa, com dèiem abans. Els comptes han tirat endavant amb els vots favorables del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, mentre que la resta de grups hi han votat en contra. Es tracta d'aquests primers pressupostos aprovats des del 2023 i posen fi al període més llarg en democràcia sense nous comptes. El pressupost de la Generalitat per al 2026 ascendeix a 49.162 milions d'euros, un 22,8% més que els últims aprovats. 3 de cada 4 euros es destinaran a polítiques socials, principalment als àmbits de la salut, l'educació i els drets socials. Els comuns que han fet possible l'aprovació dels comptes asseguren que vetllaran perquè el govern compleixi els acords, especialment en matèria d'habitatge. Ho ha explicat la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
3: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en dos. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera. I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords, i també ens trobaran amb la mà estesa, disposades a negociar sempre que siga per millorar la vida de la gent.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella, ha advertit que l'aprovació dels pressupostos obre una nova etapa i que, per tant, també augmenta la responsabilitat del govern.
4: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos, acabo, president, el govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
0: Des de l'oposició, Junts ha carregat contra els comptes i ha acusat l'executiu de Salvador Illa de no tenir un projecte de país. Així s'ha expressat el diputat Antoni Castellà.
5: Aquest és un govern, per tant, que primer ocupa el poder. Per això sí que van haver presses. Ocupar el poder. I després intenta construir una majoria. Quan el que cal en un país és exactament el contrari. Primer construeixes un projecte de país amb una majoria estable i després governes. Però malauradament constatem que després de 2 anys no hi ha projecte de país. Sí que els hi reconec que hi ha projecte de partit, però no projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
0: I a la plana cultural, el festival R Random continua avui amb una nova proposta d'humor. A partir de les 7 de la tarda, el casino acull Paloma de Parque, el segon espectacle en solitari de l'actriu còmica i dramaturga Clara Ingol. Es tracta d'un muntatge que combina monòleg, interpretació, humor absurd i música per reflexionar, sempre des de la comèdia, sobre qüestions molt presents en el dia a dia, com l'autoexigència, la necessitat d'encaixar o els cànons de bellesa. Clara Ingol s'ha donat a conèixer gràcies a les seves col·laboracions en programes com El Consultorio de Berto o El Cielo con ella, però també ha desenvolupat la seva trajectòria com a dramaturga. Segons la mateixa còmica, Paloma de Parque neix d'experiències i situacions quotidianes que ha viscut ella mateixa o persones del seu entorn. Tot plegat, però sense la voluntat de donar lliçons a ningú. L'espectacle, com deien, començarà a les 7 de la tarda al casino, dins la programació del festival R Random. Encara queden entrades que es poden comprar a la plataforma Cubin i el preu oscil·la entre els 5 i els 10 euros segons la ubicació escollida.

0: Informació esportiva, la nova gespa artificial del Camp del 20 està a punt de ser col·locada. Sisko Lara García.
1: Els terminis que es van acomplint de cara a tenir la gespa artificial ja col·locada i que arrenqui l'exercici 26-27 al municipal del 25 de setembre en perfectes condicions i, de fet, amb ja tot el recinte tancat després de la inauguració que es va fer doncs ara fa unes setmanes i a la gespa artificial que hores d'ara s'està treballant per canviar-la. Ja s'ha retirat, es va iniciar tot just abans de Festa Major la feina de retirada de l'antiga gespa. Ara s'està estabilitzant el terreny per ubicar el nou doncs terreny de joc al municipal del 25 de setembre i també iniciant-se el camí per al canvi de la gespa artificial més antiga que hi havia a la nostra ciutat des de principis d'aquests segle XXI, que es va ubicar una gespa que no s'ha canviat al municipal de Can Rosés 2, al camp de la pista d'atletisme habitualment doncs, utilitzat per la penya blaugrana. Ramon Llorenç també s'inicia el procés de canvi de gespa durant aquests dies.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: De matí és hora de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una altra vegada desperta aquesta jornada a l'àmbit metropolità amb un cel ras. De fet, a hores d'ara hi ha molta transparència de l'aire, hi ha molt bona visibilitat i això també comporta que el sol pugui picar ja des de bon matí i, per tant, que es tradueixi en calor. Avui a l'àmbit metropolità, un o dos graus més que els d'ahir. En el cas, per exemple, de les localitats del Baix Llobregat Nord, també de la Plana dels Vallesos, especialment del Vallès Occidental, estarem parlant d'algunes temperatures voltant als 35 graus a l'ombra. Una mica de vent que aquesta tarda tornarà a reforçar-se, sobretot arran de mar, per tant, compte perquè la mar quedarà una mica més bellugada, però sempre amb sol, al igual que la resta del cap de setmana. De fet, cada dia que passi anirà fent més calor. El diumenge a la tarda, al Vallès, arribarem a fregar els 40 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens actualitzi la situació que es viu hores d'ara a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries. A hores d'ara, però, hem d'afegir primer un accident a la C15 a l'altura de Cabrera de Noia, que en direcció a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. Ara sí, parlem d'aquestes dues avaries. La primera ha estat a la AP7 a l'altura del Papiol, que en sentit nord deixa un quilòmetre de retencions i també un carril de circulació tallat en direcció Sant Cugat. La segona avaria ha estat a la ronda de dalt, concretament al nus de la Trinitat, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, que també en sentit nord, en direcció Mataró, doncs talla un altre carril i provoca un quilòmetre de cues. Parlant de cues habituals, però, doncs destaquem les retencions als voltants de Barcelona, cap al nus de la Trinitat, i també a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat tenim lentitud, sobretot al tram de l'A2 entre Sant Feliu i Cornellà, però també al Vallès, on hi ha 2 quilòmetres de cues encara en sentit sud, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Ens retrobam al setembre. Bon estiu.
2: Igualment, que vagi molt bé.
0: Adéu.

L'Ajuntament actualitzarà el cens d'edificis municipals en presència d'amiant per avançar en la retirada d'aquest material abans del 2032, tal com marca la nova llei catalana. El consistori també treballa en fórmules per facilitar l'eliminació de les més de 600 cobertes en fibrociment que encara hi ha, sobretot, als polígons industrials. L'atur es manté pràcticament estable a Rubí després que al juny només 9 persones hagin deixat les llistes de demandants de feina. La ciutat continua registrant una de les taxes d'atur més baixes de les darreres dècades, amb 3.624 persones cercant feina i una evolució positiva del mercat laboral.

L'Ajuntament aportarà 6.000 euros al Fons Català de Cooperació per contribuir a l'emergència humanitària provocada pels terratrèmols de Veneçuela. El consistori també anima la ciutadania a col·laborar amb les entitats que treballen sobre el terreny per donar suport a les persones afectades.

0: L'Ajuntament de Rubí actualitzarà el cens d'edificis municipals amb presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació de la nova llei catalana per erradicar aquest material abans del 2032. El consistori ja disposa d'un registre elaborat fa uns anys i, segons Medrano, durant aquest temps s'han eliminat elements amb fibrociment en diversos equipaments municipals. Ara, l'Ajuntament preveu rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona que permetrà revisar aquest cens i detectar possibles elements que encara quedin pendents. Escoltam el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
1: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia, de manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible.
0: El regidor també ha explicat que les darreres estimacions situen en unes 652 les cobertes amb fibrociment que encara hi ha a Rubí, la majoria ubicades en polígons industrials. Precisament aquest ha estat un dels temes tractats aquesta setmana en una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya. Segons Medrano, el Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en el projecte Amiant per plaques, que planteja aprofitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per facilitar el finançament de la retirada de les cobertes d'amiant de les naus industrials. Torna'm a escoltar, Medrano.
1: L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
0: La nova llei per erradicar l'amiant va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el passat 17 de juny i fixa l'objectiu d'eliminar aquest material abans del 2032 en la línia amb les directives europees. Napatri Díaz ens explica els detalls.
2: La norma obliga les administracions a identificar i retirar l'amiant dels edificis públics, mentre que particulars i empreses també hauran de fer-se càrrec dels immobles de la seva propietat. A més, crea un cens català dels materials que contenen amiant i estableix que tots els municipis disposin del seu propi registre. La llei també incorpora un règim sancionador per als incompliments, preveu línies de subvencions per facilitar la retirada del fibrociment i crea el Fons per l'Erradicació de l'Amiant de Catalunya. El TEC reconeix, a més, les víctimes afectades per l'exposició a aquest material i preveu que el desplegament de les diferents mesures es concreti a través d'un reglament.
0: I les llistes de rubinencs que cerquen feina es mantenen força estables amb una baixada de només 9 persones al mes de juny. Actualment són 3.624 les persones de la ciutat que estan apuntades com a demandants de feina a les oficines de treball de la Generalitat. Rubí continua amb una bona tendència pel que fa al mercat laboral i, de fet, la taxa d'atur més recent, que és la corresponent al mes de maig, és de 8,75%, el registre més baix des que es mesura aquest indicador. Aquest estiu, l'atur continua a uns nivells que no es veien des de primers de 2008, abans de la crisi immobiliària, i quan Rubí tenia 11.000 habitants menys. El que no canvia significativament és el perfil dels rubinencs que cerquen feina, que es manté força estable més rere més. A grans trets, les dones suposen el 60% de la llista i el 40% dels aturats són de llarga durada. Per nivell formatiu, dos de cada tres tenen una titulació que no ha passat l'educació secundària obligatòria i pel que fa a l'experiència laboral prèvia, la gran majoria provenen del sector serveis. Al conjunt de Catalunya, l'atur també ha baixat respecte al mes de maig. En concret, la xifra d'aturats ha disminuït en 458 persones al territori català. Ara mateix hi ha 307.169 desocupats a Catalunya, una de les xifres més baixes dels darrers anys. El sector on més ha disminuït l'atur ha estat la indústria. Miquel Sampar és el conseller d'Empresa.
3: Són dades molt positives dins d'un context de transformació important com a conseqüència doncs de... Estem en una revolució tecnològica i industrial, amb una transformació del mercat laboral molt important com a conseqüència de la robotització, dels sistemes d'automatització, de la intel·ligència artificial. Doncs malgrat tot això, Catalunya té unes dades molt positives, que penso que és positiu doncs, que les tinguem molt presents i que estiguem orgullosos d'elles.
0: Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur ha seguit la mateixa tendència. Per tant, ha baixat en 29.000 persones i en aquests moments estan registrats uns 2,3 milions d'espanyols que encara cerquen feina. I l'Ajuntament de Rubí destinarà 6.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a les tasques d'emergència a Veneçuela després dels dos terratrèmols que la setmana passada van sacsejar el país amb magnituds de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter. Els sismes, seguits de nombroses rèpliques, han deixat fins a 2.295 persones mortes i més d'11.200 ferits, segons el darrer balanç de les autoritats venezolanes. Més de 17.000 persones han hagut de ser ateses als hospitals i prop de 4.600 continuen ingressades. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, també ha confirmat la mort de 26 ciutadans espanyols, mentre que 150 continuen desapareguts i 11 més han estat localitzats sota la runa. L'aportació de Rubí prové del Fons Municipal d'Emergències i Solidaritat Internacional i s'emmarca en la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'entitat treballa coordinadament amb les autoritats veneçolanes i amb les organitzacions humanitàries presents sobre el terreny per garantir l'arribada d'ajuda urgent, com ara aliments, aigua potable, assistència sanitària i altres recursos bàsics. L'Ajuntament també anima la ciutadania a sumar-se a aquesta resposta solidària fent aportacions econòmiques a l'ONG, a les ONGs que treballen al país. Al web municipal hi ha un espai amb informació sobre com col·laborar i també es poden consultar les campanyes de les entitats catalanes desplegades a la zona a través del web de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. I en pocs dies farà gairebé un mes que el Ministeri de Sanitat va aprovar el Reial Decret que impulsa la digitalització de la dispensació de medicaments a les farmàcies. La nova normativa elimina de manera progressiva una imatge molt habitual als establiments farmacèutics, retallar el cupó precinte de les caixes dels medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut. A la farmàcia La Riera de Rubí, però aquest canvi ja fa temps que és una realitat. Ho explica Javier Gutiérrez, farmacèutic de la farmàcia La Riera de Rubí.
4: Passarem de viure a l'edat mitjana, no?, a viure ja al segle XXI, perquè queda molt... és com molt autèntic, lo de seguir retallant cupons, però és obsolet, ja es té que canviar. I més això, amb les noves tecnologies, amb això que ja porta temps que està implantat, del QR, ja no seria necessari. O sigui, o es pot fer en el cas de que doni error i tal, que en comptes de tenir que entregar, doncs, 2.000 cupons al mes que tinguis que entregar els 10 que t'han donat error o algo que no has pogut fer-ho amb el sistema digital, però clar, és una gran passa per nosaltres.
0: Amb aquest nou sistema, cada caixa de medicament queda desactivada en el mateix moment que es dispensa. El Reial Decret, aprovat pel Ministeri de Sanitat el passat 9 de juny, estableix que la retirada definitiva del cupó precinte es farà de manera gradual.

0: En esports, tot a punt per a la instal·lació de la nova gespa artificial al municipal del 26. Colora García.
1: Els operaris continuen treballant per ara ja començar a estabilitzar el terreny de cara a ubicar la nova gespa artificial al municipal del 25 de setembre. Serà l'últim dels passos de cara a tenir enllestit aquest nou recinte esportiu a la nostra ciutat, el qual doncs ja va ser inaugurat, però encara necessitava aquest canvi de gespa artificial que es va iniciar ara fa una setmana i que abans, evidentment, que comenci l'exercici de la pròxima temporada, és previst que estigui enllestit tres quarts del mateix, perquè s'aniran intercalant. Un cop doncs treta la gespa del municipal del 20, toca pujar cap a Can Rosés, a la pista d'atletisme, al municipal de Can Rosés 2, el camp de futbol en el qual s'acostuma a veure la penya blaugrana Ramon Llorenç, que també inicia el camí cap a al canvi de la gespa artificial de cara a tenir una de nova a la pròxima temporada. Era la més antiga que hi havia a la nostra ciutat.

Catalana per eliminar l'amiant abans del 2032 obligarà els municipis a revisar els seus edificis públics. A Rubí, l'Ajuntament actualitzarà el cens d'equipaments municipals amb fibrociment per completar-ne la retirada i detectar si encara en queda algun element pendent. Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa destinaran prop de 3 milions d'euros a Rubí. La principal inversió serà la construcció de la nova escola del Bosc, però també es preveuen actuacions al CAP Anton de Borja. Els pressupostos es van aprovar ahir. El festival R Random continua avui amb la actriu i còmica Clara Ingol, que presenta al casino el seu espectacle Paloma de Parque, un monòleg que combina humor, música i interpretació per reflexionar des de la comèdia sobre l'autoexigència, els cànons de bellesa i les contradiccions del dia a dia. Esports, pendent del recinte esportiu del Juventud 25 de setembre, que la propera temporada tindrà gespa nova.

0: L'Ajuntament de Rubí actualitzarà els 100 edificis municipals en presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació de la nova llei catalana que fixa l'objectiu d'eliminar aquest material abans del 2032. El consistori ja disposa d'un registre elaborat fa uns anys i, segons Medrano, des d'aleshores s'han retirat elements amb fibrociment de diversos equipaments municipals. Ara, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, es revisarà aquest cens per detectar si encara queda amiant en algun edifici públic. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
1: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia, de manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible.
0: La nova normativa obliga totes les administracions a identificar i retirar l'amiant dels edificis públics i estableix que cada municipi disposi del seu propi cens. També preveu ajuts econòmics per facilitar-ne la retirada i un règim sancionador en cas d'incompliment. Pel que fa a Rubí, les darreres estimacions indiquen que encara hi ha unes 652 cobertes amb fibrociment, la majoria situades als polígons industrials. Aquest ha estat precisament un dels temes tractats aquesta setmana en una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya. Segons Medrano, el Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en el projecte Amiant per plaques, que planteja aprofitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per ajudar a finançar la retirada de les cobertes d'amiant de les naus industrials. Tornem a escoltar Andrés Medrano.
1: L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
0: La llei, aprovada per unanimitat al Parlament el passat 17 de juny, també preveu la creació del Fons per a la Erradicació de l'Amiant de Catalunya i reconeix les persones afectades per l'exposició a aquest material. El desplegament de totes aquestes mesures s'anirà concretant a través del reglament que desenvoluparà la norma. I l'atur es manté pràcticament estable a Rubí. Durant el mes de juny, les llistes de persones que cerquen feina només s'han reduït en 9 persones. Actualment hi ha 3.624 rubinencs inscrits com a demandants d'ocupació a les oficines de treball de la Generalitat. La ciutat continua així amb una bona evolució del mercat laboral. De fet, la taxa d'atur més recent, corresponent al mes de maig, se situa en el 8,75%, el nivell més baix dels que es tenen registres d'aquest indicador. Aquestes xifres consoliden una tendència que situa l'atur en nivells que no es veien des de principis del 2008, abans de la crisi immobiliària, tot i que ara Rubí té uns 11.000 habitants més que aleshores. Pel que fa al perfil de les persones aturades, la situació varia molt poc d'un mes a l'altre. Les dones representen 6 de cada 10 persones inscrites a les llistes de l'atur, 4 de cada 10 són aturats de llarga durada i 2 de cada 3 tenen estudis que no superen l'educació secundària obligatòria. A més, la majoria provenen del sector dels serveis. La tendència també és positiva al conjunt de Catalunya. Durant el juny, l'atur s'ha reduït en 458 persones i el nombre total de desocupats se situa ara en 307.169, una de les xifres més baixes dels darrers anys. La indústria ha estat el sector on més ha disminuït l'atur. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, n'ha valorat les dades.
2: Són dades molt positives dins d'un context de transformació important com a conseqüència estem en una revolució tecnològica i industrial, amb una transformació del mercat laboral molt important com a conseqüència de la robotització, dels sistemes d'automatització, de la intel·ligència artificial. Doncs, malgrat tot això, Catalunya té unes dades molt positives, que penso que és positiu que les tinguem molt presents i que estiguem orgullosos d'elles.
0: I al conjunt de l'Estat, la tendència és la mateixa. L'atur ha baixat en prop de 29.000 persones durant el mes de juny i el nombre total de desocupats se situa al voltant dels 2,3 milions. I el Parlament de Catalunya va aprovar ahir els primers pressupostos del govern de Salvador Illa, uns comptes dels quals Rubí rebrà prop de 3 milions d'euros. La principal inversió serà per a la construcció de la nova escola del Bosc, un equipament llargament reivindicat que continua funcionant en barracons. Els comptes també inclouen una partida per a l'ampliació del Cap Anton de Borja i una altra destinada a instal·lar més de 1.300 plaques solars a la coberta de Ferrocarrils de la Generalitat. A més, es preveuen inversions per incorporar energia fotovoltaica a l'Institut Dut de Montblanc, al Cap Sant Genís i al Parc de Bombers. Els pressupostos també reserven recursos per millorar els jutjats, impulsar una planta d'assecatge de fangs a la depuradora i executar actuacions de seguretat viària a la carretera d'Ullastrell. En el conjunt de Catalunya, el Parlament ha donat llum verda als primers pressupostos del govern de Salvador Illa, com dèiem abans. Els comptes han tirat endavant amb els vots favorables del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, mentre que la resta de grups hi han votat en contra. Es tracta d'aquests primers pressupostos aprovats des del 2023 i posen fi al període més llarg en democràcia sense nous comptes. El pressupost de la Generalitat per al 2026 ascendeix a 49.162 milions d'euros, un 22,8% més que els últims aprovats. 3 de cada 4 euros es destinaran a polítiques socials, principalment als àmbits de la salut, l'educació i els drets socials. Els comuns que han fet possible l'aprovació dels comptes asseguren que vetllaran perquè el govern compleixi els acords, especialment en matèria d'habitatge. Ho ha explicat la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
3: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en 2. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera. I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords i també ens trobaran amb la mà estesa, disposades a negociar sempre que siga per millorar la vida de la gent.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella, ha advertit que l'aprovació dels pressupostos obre una nova etapa i que, per tant, també augmenta la responsabilitat del govern.
4: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos, acabo, president, el govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
0: Des de l'oposició, Junts ha carregat contra els comptes i ha acusat l'executiu de Salvador Illa de no tenir un projecte de país. Així s'ha expressat el diputat Antoni Castellà.
5: Aquest és un govern, per tant, que primer ocupa el poder. Per això sí que van haver presses. Ocupar el poder. I després intenta construir una majoria. Quan el que cal en un país és exactament el contrari. Primer construeixes un projecte de país amb una majoria estable i després governes. Però malauradament constatem que després de 2 anys no hi ha projecte de país. Sí que els hi reconec que hi ha projecte de partit, però no projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
0: I a la plana cultural, el festival R Random continua avui amb una nova proposta d'humor. A partir de les 7 de la tarda, el casino acull Paloma de Parque, el segon espectacle en solitari de l'actriu còmica i dramaturga Clara Ingol. Es tracta d'un muntatge que combina monòleg, interpretació, humor absurd i música per reflexionar, sempre des de la comèdia, sobre qüestions molt presents en el dia a dia, com l'autoexigència, la necessitat d'encaixar o els cànons de bellesa. Clara Ingol s'ha donat a conèixer gràcies a les seves col·laboracions amb programes com El Consultorio de Berto o El Cielo con ella, però també ha desenvolupat la seva trajectòria com a dramaturga. Segons la mateixa còmica, Paloma de Parque neix d'experiències i situacions quotidianes que ha viscut ella mateixa o persones del seu entorn. Tot plegat, però sense la voluntat de donar lliçons a ningú. L'espectacle, com deien, començarà a les 7 de la tarda al casino, dins la programació del festival R Random. Encara queden entrades que es poden comprar a la plataforma Cubin i el preu oscil·la entre els 5 i els 10 euros segons la ubicació escollida.

0: informació esportiva, la nova gespa artificial del Camp del 20 està a punt de ser col·locada. Sisko Lara García.
1: Els terminis que es van acomplint de cara a tenir la gespa artificial ja col·locada i que arrenqui l'exercici 26-27 al municipal del 25 de setembre en perfectes condicions i, de fet, amb ja tot el recinte tancat després de la inauguració que es va fer doncs ara fa unes setmanes i a la gespa artificial que hores d'ara s'està treballant per canviar-la. Ja s'ha retirat, es va iniciar tot just abans de Festa Major la feina de retirada de l'antiga gespa. Ara s'està estabilitzant el terreny per ubicar el nou doncs terreny de joc al municipal del 25 de setembre i també iniciant-se el camí per al canvi de la gespa artificial més antiga que hi havia a la nostra ciutat des de principis d'aquests segle XXI, que es va ubicar una gespa que no s'ha canviat al municipal de Can Rosés 2, al camp de la pista d'atletisme habitualment doncs, utilitzat per la penya blaugrana. Ramon Llorenç també s'inicia el procés de canvi de gespa durant aquests dies.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen a la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Són les 9 del matí.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
1: Informatiu migdia.
8: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
9: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
10: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
11: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Quan passen 5 minuts de les 9 del matí, deixem enrere l'hora més informativa i continuem amb el Rubí al dia amb una segona hora molt especial. Avui tancam una etapa, és l'últim dia de programa en el seu format habitual de 4 hores abans de donar pas a la programació d'estiu. Durant la setmana vinent ens continuarem escoltant, però amb un Rubí al dia més breu, de 2 hores, i després ja ens acomiadarem fins que al setembre recuperem aquest magazín de 4 hores que ens ha acompanyat durant tota aquesta temporada. Però abans d'aquest petit canvi de ritme, encara tenim moltes coses per compartir. Començarem amb una entrevista especialment emotiva. Conversarem amb Albert Ubach, poeta i exalumne dels Maristes de Rubí, que després de dècades de silenci ha decidit explicar públicament la seva experiència. Una conversa profunda per conèixer una història personal que fins ara havia quedat en silenci. Després arribarà una nova edició de l'escàner setmanal d'Albert Soler, que com cada divendres repassarà els principals titulars dels últims dies a través d'una paraula que servirà de fil conductor per entendre l'actualitat des d'una altra perspectiva. Tot seguit serà el moment de la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat esportiva i abans de tancar aquesta hora no hi faltarà la recomanació musical del Robert Fernández, que avui també tindrà un regust de final de temporada. A les 10 en punt serà el moment del debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, que comentarà alguns dels temes que han marcat la setmana. I a les 11, Belén Tierno acomiadarà també la temporada amb una última hora dedicada a la cultura i la innovació. Entrevistarà el violinista Quirze Puig i la contrabaixista Núria Carreras, que dissabte presentarà l'espectacle Electrovacacis al casino. I després conversarà amb Carme Pérez, creadora de l'aplicació Rubí, per descobrir aquesta iniciativa tecnològica vinculada

a la ciutat. Per tant, encara ens queden 3 hores per compartir abans de tancar aquesta temporada del Rubí al dia, tal com l'hem viscuda durant tot aquest any. Començar!

0: Avui vos proposam una entrevista que per qüestions d'agenda no hem pogut fer en directe i que realitza el nostre company David García. És una conversa que aborda un tema especialment delicat i que volem compartir amb el màxim respecte cap a totes les víctimes d'abusos sexuals. Xerrarem amb l'Albert Ubach, poeta i exalumne dels Maristes de Rubí, que després de dècades de silenci ha decidit explicar públicament la seva experiència. Al llarg de l'entrevista reflexiona sobre les seqüeles dels abusos, la importància del procés terapèutic, la necessitat de rompre el silenci i el valor de donar veu a les víctimes. Els advertim que el contingut pot resultar sensible per a algunes persones. Escoltam aquesta conversa conduïda pel nostre company David García.
1: Avui abordem un tema especialment delicat. Ho farem amb el màxim respecte cap a totes les víctimes d'abusos sexuals i amb la voluntat d'escoltar, d'entendre i de contribuir a un debat necessari sobre reparació, responsabilitat i silenci. Ens acompanya una d'aquestes víctimes, l'Albert Ubach, poeta i exalumne dels Maristes de Rubí. Recentment ha decidit explicar públicament la seva història en una entrevista concedida a El Periódico, diari al qual agraïm la feina periodística feta i que citem expressament tal com ens ha demanat l'entrevistat. Albert, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Albert, durant molts anys vas mantenir aquesta història en silenci fins que vas decidir explicar-li al Guillem Sánchez del Periódico. Què és el que ha canviat perquè ara hagis decidit, doncs, d'alguna manera, explicar-la públicament?
2: Bé, sí, han sigut molts anys. Bé, han sigut 4 dècades, que es diu aviat, eh? Bé, han canviat moltes coses. Han canviat el context meu personal, ha canviat també tota la meva situació. En 4 dècades, doncs, evidentment, la vida d'una persona fa molts tombs i canvia tot molt, no? I més quan es tracta, doncs, d'anar elaborant un procés terapèutic i psicològic després de tot el que una mica jo vaig viure i també amb les seqüeles psicològiques que a mi m'han quedat i que al llarg de la vida, doncs, han anat sortint, no? Bé, bàsicament el que ha canviat és, doncs, que ara, doncs, gràcies a una teràpia psicològica que he fet, molt, molt intensa, doncs jo em sento ara molt més fort. I com que ara em sento més fort, estic en un moment personal, doncs, d'una fortalesa que abans no tenia, doncs és quan he decidit a fer aquest pas.
1: Efectivament. Com, Albert, com recordes aquells anys, aquell nen que entrava als Maristes entre els 8 i els 14 anys, que entenc que és quan estudiaves aquí als Maristes de Rubí, oi?
2: Sí, bé, jo vaig anar... Exactament, vaig anar des dels 6, vaig entrar al col·legi amb 6 anys i vaig sortir als 14. El que passa que tot el que és el tema dels abusos em comença a partir dels 8 anys a mi, però vaig entrar amb els 6 i bé, jo sempre, l'article de fet del Periódico jo comento que és una cosa que sempre explico, que entro sent un nen normal, com qualsevol altre, diguem-ho així, i quan jo surto sóc un nen, i ho dic amb aquestes paraules, sóc un nen destruït.
1: Com recordes el nen, l'Albert, d'abans de tots els abusos sexuals per part dels professors dels Maristes?
2: Bé, havia un nano com qualsevol altre. No tenia... Bé, jo vaig començar, com deia, vaig entrar allà amb 6 anys per fer, doncs, el que llavors era el primer de bàsica de l'IGD que se'n deia abans. Bé, era un nano, doncs, normal i corrent, sense cap mena de problema. O en qualsevol cas, com els problemes que podien tenir la canalla, que podien tenir en aquella edat, que són relativament pocs, no? El que passa, doncs, la situació va anar canviant a poc a poc, sobretot a mesura que tot es va començar a torçar a poc a poc, no?
1: Relates uns abusos sexuals molt, molt durs i, pel teu testimoni, també molt estructurals en la manera de fer d'aquells anys. Una cosa que potser ens costa d'imaginar, però que realment sembla que és que estaven a l'ordre del dia, no?, en una classe com la dels Maristes en aquells anys.
2: Totalment. Jo, quan en l'article, quan parlo i quan dic que allò estava normalitzat, evidentment una situació així no és una situació normal, però una altra cosa és que allò s'hagi normalitzat, que aquest és el problema, no? Quan es normalitzen coses o situacions o actituds que no han de passar i allò es converteix en una normalitat, que és el que xoca, evidentment, no? Sí, la situació ja estava completament normalitzada. Sí, aquest era el problema, no? Estava completament normalitzat i allò, doncs, formava part fins i tot, doncs, una crida a l'activitat pedagògica, perquè evidentment allò no, de pedagògic no tenia res, però formava part de la vida quotidiana del col·legi, almenys en aquella època.
1: Moltes víctimes expliquen que és també molt difícil ja no només passar aquells anys, sinó conviure i després. Tu parlaves al principi també de seqüeles que t'han acompanyat tota la vida. Com ha estat aquest procés des de com has aconseguit pair i treballar terapèuticament el que et va passar de nen aquí a Rubí?
2: A veure, el problema... un dels problemes que té, perquè l'abús infantil deixa molts problemes, un dels problemes que deixa és que generalment totes les seqüeles que tu pots tenir o patir després a la vida surten, jo sempre dic que és com un volcà adormit, és a dir, és una situació que tu vius uns anys de la teva vida, que a més són uns anys en els quals tu ets un nen i t'estàs començant a formar com a persona, tota la teva estructura com a individu s'està començant a formar, i aquell moment allà és quan tot allò t'ho trenquen, et trenquen el desenvolupament normal com a persona en el moment en què es comença a formar l'individu, que és això, l'etapa acabada de la infantesa, pubertat, adolescència, és justament l'edat crítica que allò es trenca totalment. Aleshores, jo sempre dic que parlo del volcà adormit, perquè són un tipus de seqüeles o de situacions que després de problemes que tu tens que surten després quan ets més gran. Comencen a sortir després més gran i sobretot afecten, i tu veus que tens afectacions i tens problemes sobretot amb el que és la vida íntima, no? Que han afectat a la part o l'esfera més íntima, no? De la persona, no? Parlem de sexualitat o situacions d'aquest tipus. I això, doncs, és una cosa que generalment moltes víctimes ho comenten, comencen a experimentar seqüeles i problemes a mesura que et vas fent gran, i aleshores és quan comença, doncs, en fi, tota la història, no? Fins que comences a ser més gran i comences a lligar caps i comences a veure, doncs, que allò ho has de tractar d'alguna manera, no? El problema que ens trobem moltes vegades, o jo diria que pràcticament sovint, que és que quan comencem a detectar d'on ve determinats problemes que hem arrossegat algunes persones arran de tot allò, no diré que ja és tard, però ja som molt grans. I aquest és el problema, que també això, suposo, quan heu sentit a parlar, és una cosa molt habitual que ens trobem, que ens hem trobat moltes persones que vam ser víctimes, doncs, que després, fins que no ets gran, no comences a posar ordre d'alguna manera, doncs, amb psicòlegs, etcètera.
1: Clar, no deu ser fàcil, no?, donar la passa de... Ostres, potser necessito teràpia ara que m'estic adonant de com m'ha afectat tot això. Entenc que deu fer una mica de por o d'angoixa, no?, donar aquest pas.
2: Més que por o angoixa, el que costa de vegades és identificar-ho. És a dir, sí, fins que no passen molts anys que comences a... I també, doncs, parlant amb algun psicòleg, amb algú, doncs comences a lligar caps, comences a... i és quan comença a sortir una mica tot. I, evidentment, doncs, sí, és veritat, és innegable, hi ha un cert vertigen, doncs, afrontar aquesta realitat per un mateix, i això, doncs, al final, quan ho afrontes, doncs, ja que ho afrontem moltes persones quan ja som adults, i aleshores és quan surt tot el que ha de sortir, que és la manera, doncs, com també s'ha de fer quan fas teràpia, no?, de sortir tot, i s'ha de treballar, i tot s'ha d'anar guarint a poc a poc, sí.
1: El treball personal i també el d'explicar històries com aquestes, històries necessàries també que s'ha de saber. Albert, quan mires enrere, què creus que va fallar perquè tot això pogués passar, i el paper sobretot de la institució, que són centres educatius que o no detectaven o ho detectaven i deixaven fer? Què creus que permetia que tot allò, perquè tampoc estem parlant de tant de temps enrere?
2: No, parlem, home, ja fa un temps, però tampoc estem parlant de la prehistòria.
1: Clar, per això.
2: Jo, sincerament, hi he pensat moltes vegades a la meva vida que va fallar allà perquè tot això es normalitzés, perquè repeteixo, allò estava completament normalitzat, allò estava a l'ordre del dia, fins al punt que ja, jo ho explico en el meu article, en l'article que em van fer l'entrevista, allò ho feien fins i tot a dins de la classe, o sigui, davant dels nanos, i fins a aquest punt arribava la sensació de... la impunitat era absoluta. Jo crec que allà, que va fallar, m'ho he preguntat moltes vegades, perquè, evidentment, quan una cosa es normalitza fins a aquest punt, que fins i tot dins de la classe, amb absoluta normalitat, toquen per aquí, toquen per allà, i ara vaig amb un nano, i ara amb un altre, i allà no passa absolutament res. Quan passa una cosa d'aquestes, que s'ha normalitzat tant, jo crec que el que ha fallat és tot. Tot. Perquè és impossible situació d'aquesta es pugui passar durant anys i anys i anys i davant dels nanos i que no passi absolutament res, que no hi hagi cap amonestació, que no hi hagi cap... és evident que aquí doncs, ha fallat tota la institució en aquell moment i evidentment després també, perquè durant 40 anys aquí hi ha hagut silenci. I el silenci és un mal símptoma.
1: Creus que, donada la situació, donada tot com ha anat tot, seria possible la reparació?
2: Depèn de què entenguem per reparació. Clar, pot ser un concepte molt, molt ampli aquest de reparació, no? Què s'entén per reparació? És a dir, jo també em pregunto a vegades de quina manera poden reparar. Primer, jo no sé si hi ha un reconeixement. És a dir, jo també soc molt, és a dir, vull ser també molt clar en això, eh? A l'entrevista que vam fer al periòdico, jo remarco, intento separar el que és la gestió actual dels maristes d'ara, que no desconec absolutament i crec que són una escola completament correcta i no tinc cap... En fi, no he sentit res estrany i crec que això, doncs, parlo jo d'una època concreta, eh? D'una època que queda una mica lluny, però tampoc tan lluny, eh? Però... si parlem del que és la congregació, de quin tipus de reparació, jo depèn de què s'entengui per això, és a dir, no, també s'hauria de veure per part d'ells, per part de la congregació, doncs quin reconeixement hi ha d'aquella època, de tots aquells anys en què va passar tot allò, això també estaria per veure, després també estaria a veure primer doncs, per què han guardat silenci, per què van guardar silenci aleshores i per què han guardat silenci durant 40 anys també, no? Jo crec que aquí hauríem de veure si és això que jo deia, que el silenci sempre és un mal símptoma davant de certes situacions injustes, situacions que són realment escandaloses, no? Però, esclar, igualment, reparació a totes les persones que han passat per coses d'aquest tipus, que no és només a Rubí, com sabeu, lamentablement, això ha passat a moltes altres institucions també. Jo crec que tothom més o menys diem una mica el mateix, no? La reparació seria tornant-nos potser als anys, d'aquells anys que van ser per molts un infern i segurament les dècades que hem hagut de fer teràpia ja hem arrossegat molts problemes, no? Jo crec que això no es pot reparar.
1: No, clar. Tornar enrere en el temps certament no es pot, però com a mínim trencar amb aquestes dècades de silenci, no, que mencionaves, tot i que sigui pues, la mateixa ordre, és un altre moment, és una altra gent, però és la mateixa ordre. I no és el teu únic cas en el cas de maristes, clar.
2: No, és que aquest és el tema. És a dir, jo... A veure, jo vaig ser el primer que vaig destapar els maristes de Rubí, la pederasta dels maristes de Rubí, l'any 24. D'acord? Una entrevista que m'han fet periòdica, jo vaig decidir-ho, vaig denunciar-ho policialment, perquè volia trencar el silenci després de dècades de silenci, de patir. D'acord? Jo dic així de clar. I per això, doncs, vaig fer el pas, vaig parlar amb el diari, vaig anar als Mossos d'Esquadra, vaig fer tot el que s'havia de fer i vaig destapar... la pederàstia que hi ha hagut allà les maristes de Rubí. Vaig el primer a fer-ho. Després de mi, per això, resulta que jo, evidentment jo ja ho sabia, que no era l'únic, però resulta que hi ha hagut més víctimes que han fet el pas. Després de mi van ser, que jo sàpiga, dues persones més, dos homes més, que en aquell moment doncs, també érem nanos que anàvem a aquell mateix col·legi. I això, sí, el fet d'haver-ho destapat jo inicialment va ajudar, d'alguna manera, dos homes més també fessin aquest pas. Per tant, sí, és evident, jo no sóc només l'única víctima que hi ha hagut als maristes de Rubí, n'hi ha més. Com a mínim dues més, a part de mi, seríem tres d'entrada, que hem fet les respectives denúncies i també en procés de teràpia psicològica. I estic segur que n'hi ha molts més, perquè, evidentment, això estava, repeteixo, això estava absolutament normalitzat.
1: Doncs, precisament, i per anar acabant, Albert, quin missatge voldries fer arribar a qualsevol persona que encara avui conviu en silenci amb una experiència d'abús com aquesta a Maristes o a qualsevol altre lloc, però que encara no s'ha atrevit a donar el pas d'explicar-la?
2: A veure, és un procés molt personal que s'ha de respectar. Jo mateix he estat dècades sense atrevir-me a dir-ho i a denunciar-ho fins i tot, eh? Per tant, és un procés que un ha d'anar elaborant a poc, el que sí que jo recomanaria a una persona que es trobi en aquesta situació, tant si és de Rubí com d'un altre indret, sí que recomanaria que d'entrada s'adreci amb una, per exemple, que es pot adreçar a una associació que n'hi ha associacions de víctimes d'abusos sexuals. N'hi ha algunes són molt conegudes i funcionen molt bé. Jo crec que allà trobaran una acollida, trobaran algú i podran explicar-li la seva situació i trobaran una orientació per veure doncs, què és el que hem de fer, quins passos poden fer, en tots els sentits, jurídics, terapèutics. Bàsicament, el terapèutic és molt important. D'entrada, bàsicament els animaria això, d'entrada que contactin amb alguna fundació o alguna associació i allà rebran orientació per veure doncs, una mica doncs, què és el que poden fer. I després sí que els he dit una cosa que tiro, és molt, molt, molt important, perquè és la manera que tenim les víctimes de trencar aquest mur de silenci que pel que veig les congregacions, en aquest cas, a mi el cas que m'ha afectat de Rubí, doncs sembla que aquest mur de silenci semblava que no es podria trencar mai, no?
1: Doncs amb aquest missatge tan potent, amb aquest mur de silenci que cal trencar al voltant dels abusos sexuals, ens acomiadem de l'Albert. Albert, moltíssimes gràcies per compartir amb Ràdio Rubí la teva experiència.
2: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me aquesta oportunitat de poder-me expressar.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Avui, gràcies a la secció que ens proporciona la xarxa, dedicarem el like de valors al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. La novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxuelell, i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que duim. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En xerra Clara Mallart, que també és ecòloga, industrial i dissenyadora.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxuelell que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. De tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
3: Bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera doncs, aquest model de producció i de consum.
2: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
3: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
2: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
3: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles pues, seria intentar pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri o organitzar-se també de manera col·lectiva pues, per generar pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa o perquè ens ha quedat petita o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar i, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no?, per això, però la realitat és una mica aquesta.
2: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
3: Sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això molt sovint, i els dic, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Llavors, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
2: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
3: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
2: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: l'inici del programa vos explicàvem aquest canvi de dinàmica que tindrem a partir de la setmana vinent, i avui també és la darrera col·laboració d'aquest escàner setmanal que ens fa l'Albert Soler cada setmana, que ja sabeu que analitza l'actualitat a través d'una paraula. Bon dia, Albert.
1: Molt bon dia. Pam, com estàs?
0: Bueno, mira, aquí.
1: Aquí.
0: A ver-les venir.
1: Bueno, que encara queden unes setmanetes de feina, però ja està, ja s'apropa les vacances.
0: Sí, sí, no, si dic a ver-les venir per lo que me dus tu avui.
1: Ah, vale, perdó, perdó.
0: Per lo que me dus tu avui, que sempre són sorpreses. Com deia jo ara, que acabem la temporada i farem aquest últim escàner setmanal, però és una setmana complicadeta, eh? Tenim aquesta ressaca de festa major, no sé per on tirarà jo la parauleta.
1: Mira, molt fàcil. La paraula de la setmana l'acabes de dir tu ara mateix.
0: Festa major?
1: No. Avui és l'últim escàner, no? Doncs
0: sí.
1: La paraula és últim.
0: Bueno, doncs a veure per on començam aquesta primera, última notícia de l'escàner setmanal.

0: t'imagines que arribes a l'últim curs de l'institut i quan acabes et reconeixen la feina que has fet després de tant estudiar. Doncs aquesta setmana l'Ajuntament ha entregat els reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura als alumnes amb els millors expedients acadèmics entre l'ESO, el batxillerat i la formació professional. Aquest any han sigut uns 60 alumnes que, junt amb les seves famílies, orgulloses, molt orgulloses, han omplert el Teatre Municipal La Sala aquest dimarts passat. La directora dels Serveis Territorials d'Educació, la Montserrat Capdevila, valorava així el nivell assolit pels alumnes reconeguts.
1: El món canvia ràpid, ho veiem cada dia, no? Però hi ha tres coses que no, que sempre tindran valor i que les porteu i les heu portat a sobre, que són aprendre, adaptar-se al que hi ha a cada moment i, sobretot, no deixar mai de tenir aquesta curiositat per tirar endavant. I veient-vos avui aquí, sincerament, el futur del Vallès Occidental i a Rubí fa molt bona pinta.
0: Els reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura són l'evolució dels antics premis que es donaven abans als millors treballs de recerca. En aquest nou format de la gala també s'hi ha afegit un homenatge a la trajectòria de docents destacats de Rubí i aquest any s'ha escollit a un professor ja jubilat, de fa una mica de temps, que és en Jaume Parres, que ha vingut moltes vegades aquí a Ràdio Rubí en la seva qualitat d'historiador. Doncs en Jaume Parres va dedicar la seva vida com a mestre de l'ESO, batxillerat i FP, i va ser director durant molts anys, i molta gent el recorda com el director de l'Institut La Serreta.
2: Molt merescut, idò. Va, segona notícia.
0: Aquest dimarts, la Generalitat va presentar el nou Pla de Serveis Ferroviaris que inclou noves línies de tren, que ara no existeixen, i també inclou potenciar i millorar les que ja hi ha. Una de les accions previstes en aquest pla afecta directament la línia R8 de Rodalies, amb parada a l'estació Rubí, Can Vallhonrat. Així, el govern planteja que el 2030 es pugui duplicar la freqüència de l'R8. Recordem que ara passa un tren cada hora, doncs seria un tren cada mitja hora. Tampoc és que sigui una barbaritat, però almenys ja és bastant més que un tren a l'hora. I, a més, allargar aquesta R8 fins a Vilafranca. D'acord? Llavors, també és cert, et diré, promeses com aquestes l'hem sentit moltes vegades. La meva pregunta és, serà l'última?
2: Deixa'm dubtar-ho, que sigui l'última, perquè sí que és veritat que hem sentit moltes promeses i també relacionades amb la R8, que al final no han passat, però bueno, confiarem que aquesta promesa sí que sigui, com tu deies, l'última i que s'acabi fent realitat. Tercera notícia.
0: Els Pets van venir a Rubí per tocar aquesta festa major i era el tercer cop que ho feien. Van venir per primer cop el 1994, van tocar a Can Rosés. El 2015 van venir a l'Escardívol, en la gira dels 30 anys. I aquest 2026 van venir en la segona part de la gira dels 40 anys i van tocar a l'Amfiteatre del Castell. Serà l'últim cop que vinguin a Rubí? Home, jo, comptant que ja tenen 63 anys els tres Pets originals, el Lluís Gavaldà, el Joan Reig i el Falin Càceres, jo apostaria que segurament hem vist l'última actuació dels Pets a Rubí, però escolta, mai se sap.
2: No te'ls estàs carregant, no?
0: No, home, no. També és cert que potser fa 5 anys deia el mateix, que ja no els veuria més i encara tiren.
2: Això és com els culers del Barça, que sempre són molt negatius. A tu te passa el mateix, però sí. Amb els Pets.
0: O els fans del Bruce Springsteen, bueno, o els fans dels Stones, que volen anar al concert cada cop que ve a Barcelona, dius, és que serà l'últim cop que vindran a Barcelona. I sempre tornen. Doncs jo sempre que vaig a un concert dels Pets, home, com que jo em moc, no m'espero que vinguin a la meva ciutat, no, encara els queda una mica de corda, però potser sí, que vinguin a la ciutat on visc, potser sí que serà l'última vegada.
2: I si fos l'última vegada, què? Com va ser aquest concert?
0: Doncs admeto que a mi em costa ser objectiu, perquè a mi m'agraden molt i els he vist moltíssimes vegades en directe. Però he de dir que per mi va ser un bon concert, van tocar els seus grans hits, però també van tocar unes quantes cançons que feia molts anys que no tocaven i que només crec que els fans vam saber apreciar, saps? Aquelles cares bé, aquell tercer, quart single del tercer disc de l'any 90, és a dir, coses així com molt de delicatessen, que segurament per un aficionat o algú que li agraden les quatre cançons conegudes dels Pets, venen a la ciutat, vaig a veure'ls i esperes escoltar aquestes quatre cançons, la resta dius, ostres, si és que ni em sonen, potser no ho van disfrutar tant. I de fet et diré, no van tocar el Bon Dia.
2: Oh?
0: És de les primeres gires que no toquen el Bon Dia. Té una explicació. En la gira dels 40 anys, és a dir, l'any passat, la gira del 2025, que feien 40 anys, van fer els quatre discos més significatius de la seva carrera i van fer dos concerts. En un concert tocaven dos discos i en un altre concert en tocaven uns altres dos. I tocaven totes les cançons d'aquells discos. Mm-hmm. Llavors, en aquesta segona part de la gira, el que van decidir és tots els hits dels discos que no són aquests quatre. Llavors, clar, Bon Dia estava en un d'aquests quatre. Per tant, en aquesta gira toca no tocar el Bon Dia. I ara, en lloc d'acabar amb el Bon Dia, sempre l'última cançó amb la que tothom acaba saltant i votant, els concerts durant molts anys havia sigut el Bon Dia, i aquest cop, en aquesta gira, és el Jo vull ser rei, que és un altre dels seus grans hits.
2: Déu-n'hi-do, també, eh? Sí,
0: però,
2: sí. Ets un bon grupi, eh?
0: Molt.
2: ja ho veig. Va, quarta i última notícia.
0: Ara en queda una cinquena.
2: Quarta última. M'ha traicionat.
0: És que el joc de paraules sí, no és fàcil. Sí. Doncs l'últim que esperàvem als rubinencs, el diumenge de Festa Major, el dia després de la nit golfa, era quedar-nos sense llum durant gairebé 3 hores, just al migdia. Les hores de més calor, de 2 a 5 de la tarda. Ni aire condicionat, ni ventiladors a l'hora de la migdiada. Problemes del primer món, això també és veritat, eh? Però la veritat és que va ser complicat aquella estona, i més sense saber exactament quan tornaria la llum. És cert que no va ser a tota la ciutat, però mitja ciutat sí. És a dir, moltes zones de la ciutat es van quedar sense llum aquella tarda. Què va passar? Doncs que un cable d'alta tensió d'una torre que hi ha just darrere de la policia local, a la carretera de Terrassa, va caure, va provocar el tall de llum i alhora va provocar un petit incendi, que la veritat és que va ser tan petit que els bombers de seguida el van sufocar. Però vaja, més o menys a les 5 de la tarda van aconseguir reparar l'avaria i que tornés la llum a la ciutat.
2: Vas quedar sense llum, eh? Estàs molt enfadat.
0: Vaig suar molt.
2: Va, acabam l'última secció de la temporada, ara sí, amb l'última notícia.
0: Saps la quantitat de nois i noies de Rubí que obren cada dia sobres de cromos del Mundial de Futbol confiant que els toqui l'últim cromo que els falta dels 980 per poder acabar la col·lecció? No se sap per què exactament, o sigui, és com un fenomen, però aquesta col·lecció està provocant una bogeria general i les botigues que en venen no ho havien vist a venir. Escoltem l'Enric Pallarès del Racó del Llibre.
3: És una absoluta bogeria, és una cosa impressionant. Mai havia estat així amb cap col·lecció. Aquest any ha superat totes les expectatives i hem estat molts dies sense cromos o sense àlbums. Panini, l'editorial, ha trencat estoc i ha estat allò 2-3 setmanes sense, però que és que no sabíem ni què fer, perquè era continu, clar, la gent buscava, no en trobava, van posar un rètol i tot de que no hi ha cromos del Mundial. I després, quan arribaven, que ens en arribaven pocs, nosaltres vam limitar i en veníem màxim 10 sobres per persona.
0: Recordeu que si teniu molts cromos repetits i us en falten pocs per acabar la col·lecció, en lloc d'anar al mercat de Sant Antoni a Barcelona, que també hi podeu anar, però que és una altra bogeria, si la bogeria dels cromos es multiplica anant al mercat de Sant Antoni, podeu anar els dissabtes al matí a la botiga Vilalta o els diumenges al matí al Racó del Llibre, que allà fan intercanvi de cromos, i la gent que tingui falti, doncs els dissabtes al matí i els diumenges al matí podeu anar a aquests dos llocs a intercanviar i a veure si acabeu amb l'últim cromo de la col·lecció.
2: Feu sa col·lecció a casa vostra?
0: Sí. Jo crec que el meu fill és una mica la mostra d'aquesta bogeria. És a dir, feia molts anys que ja no feia col·lecció de cromos. Ja li havia passat, el meu fill té 14 anys.
2: Clar.
0: Era que els pot fer igual, eh? Però vull dir, no és que em faci sempre, ni de la Lliga, no. I de cop, aquest any va dir, farem la col·lecció amb un amic de l'equip de waterpolo i tal. Ah, doncs d'acord. I vam començar a fer-la i jo no era conscient d'aquesta bogeria. Però després he vist notícies, etc. i dic, vale, entenc que deu ser algun fenomen viral, que se'n parla molt a les xarxes, que ells miren els TikToks i tal, els influencers en deuen parlar, i després doncs, s'hi han enganxat tots.
2: T'has enganxat, tu?
0: No, jo estic mirant el Mundial els dies que puc. No faig les bogeries de mirar partits a les 3 de la matinada, també t'ho diré, però si m'enganxa una hora normal i tal, intento mirar, m'agrada molt el futbol, però no estic fent la col·lecció, l'està fent ell, i va, de cop, tant en tant em miro l'àlbum, però no, jo no.
2: Bueno, ara que xerraves d'hores intempestives, tu saps quantes hores de Rubí al dia hem fet aquesta temporada?
0: Doncs no he fet el càlcul, però unes quantes m'imagino, eh?
2: No fas una aposta?
0: Una aposta? Ostres. Clar, hauria de començar a multiplicar, eh?
2: Sense fer trampes.
0: Sense fer trampes. És que no ho sé, podria quedar-me curtíssim, però tranquil·lament a proper del miler. A proper del miler.
2: 752 hores de Rubí al dia, que tornarem a fer segurament a partir del setembre.
0: Del setembre, del 13, em sembla,
2: del
0: 14.
2: 13,
0: el
2: 14, del 13 de setembre.
0: El que acaba en dilluns, ara no ho tinc al cap.
2: Crec que és el 14 de setembre, que ja veurem si te veiem aquí, eh?
0: Ja en parlarem, hem de negociar la clàusula.
2: Molt bé, molt bé. Vinga, adéu, Albert.
0: Adéu-siau, bon estiu a tothom.

0: nostra darrera secció d'esports d'aquesta temporada.
1: Posem una mica de música trista, no? Bon dia.
0: Oh, bon dia, Cisco. Doncs pues la veritat és que sí, perquè ens ho passem molt bé i és molt xulo fer la secció d'esports. No, sí. M'ha posat aquesta cara.
1: No, et diria que sí, que és trist perquè no ens veurem aquestes hores habitualment, però, clar, no ens veiem perquè l'altra part de la cara de la moneda és molt interessant, diria jo, no?
0: Sí, la veritat és que contenta de no veure't, O sigui, sona molt feo, però contenta de no veure perquè ens anirem de vacances.
1: Ah, marxem de vacances i, sobretot, molt important, recarreguem piles de cara a la pròxima temporada, o sigui que, que té la part trista, però la part positiva, així que ens agafem a totes dues.
0: Exacte, però, a veure, abans d'acomiadar-nos i dir-nos adeu i fer-nos aquestes abraçades i aquestes besades que ens hem de fer, avui encara hem de xerrar d'informació esportiva.
1: Hem de xerrar i sobretot de veure aquesta cara que tenen uns espais esportius de la nostra ciutat que tindran una cara molt diferent quan tornem de vacances, com són aquesta gespa artificial que s'està canviant al camp del Club Joventut 25 de setembre, al municipal del 25 de setembre. Ja s'ha tret tot el que hi havia, és a dir, que ara s'haurà de... Bueno, ho diré amb aquesta paraula, que no sé si és la tècnica, és estabilitzar el terreny, és a dir, posar-ho de tal manera que...
0: Posar el sauló...
1: Llavors, serà quan després estigui ja tot preparat per només posar la gespa, que serà la que es quedi al terreny de joc. Però el primer dels treballs, que ja es va encetar fa uns 10 dies aproximadament, tot just quan arrencava Festa Major, o sigui, potser dijous en comptes de divendres, però por ahí, que van arrencar doncs, a tota la gespa, aquesta feina que s'està fent, i que ara, un cop que aquesta primera meitat del treball s'ha fet, doncs ara continuaran amb la resta, i pendents estem perquè... S'està treballant conjuntament, Municipal del 20 i el camp de la pista d'atletisme, Municipal Can Rosés 2, el qual també doncs, s'ha ficat en la mateixa licitació en una molt bona idea per part de l'Ajuntament de Rubí i també doncs, té la partida perquè es comencin a fer aquestes actuacions i es canvia una gespa. Aquesta era la més antiga col·locada i que encara es mantenia a la nostra ciutat, perquè em sembla que va ser 2003, 2004...
0: Déu-n'hi-do!
1: No, aquesta gespa, de fet, necessitava el canvi ja fa molts anys. Per fi ja s'ha pogut fer, era una demanda també de la penya blaugrana, Ramon Llorenç, que és un dels habituals usuaris, tot i que també fa feina allà la Unió Esportiva Rubí. Doncs aquest és el canvi que viurem. Mentre nosaltres no estem per aquí, doncs s'estarà fent feina des de l'Ajuntament i, en aquest cas, les empreses, perquè quan tornem tinguem una nova cara, que serà la que també tindrem nosaltres, potser una miqueta més moreneta, de cara a començar la pròxima temporada, perquè, mira, hem liquidat, per cert, que ens un servidor s'acomiadarà, com deu manar, però també, sobretot, hem de fer esment a qui més vegades ha estat amb tu,
0: Com ha estat el Toni Bravo.
1: El Toni Bravo Rodríguez, que, de fet, normalment jo passava per aquí els dilluns, i després ja la resta de la feina era pel Toni, també li hem, evidentment, que d'agrair. I t'envia un petó,
0: Així m'agrada. Sí. Avui no se fica en jo,
1: Que te'l pot donar perquè està aquí dalt, Me refiero que no s'ha ido a la conxinxina ni coses d'aquestes.
0: Però se'n anirà. També de vacances, com nosaltres.
1: Sí, com tothom marxa de vacances, que tothom suposo que ens ho mereixem, no?
0: Mm-hmm. I tant que ens ho mereixem. Jo les estic esperant amb moltes ganes, No faré massa cosa, però les estic esperant amb moltes ganes.
1: Va molt bé descansar, carregar, per després tornar al setembre amb moltes ganes. Serà un nou any d'esports amb molts plantejaments. Serà un any molt important, perquè potser en esports també hi ha incidència, però és un any políticament molt important amb les eleccions, per tant, també esportivament, suposo que de cara al setembre, com sempre, mirarem de tenir per arrencar temporada el regidor d'esports, el Juan López, en un any diferent amb respecte als habituals, però vaja, que com sempre, els esports en aquesta casa... Que haig de dir jo que es tenen una part important i que són molt importants perquè fer arribar a tothom la informació esportiva de Rubí, dels seus equips, considero que és molt important. Després, a partir d'aquí, el consumeix qui vol, evidentment, però és una feina que fem de manera molt gratificant i la qual continuarem, evidentment, sense cap mena de dubtes.
0: Uns esports que hem fet enguany també protagonistes en aquest Rubí al dia, i hem xerrat de moltíssimes disciplines, perquè jo crec que hem tocat absolutament tots els pals. Hem xerrat de futbol, sobretot, perquè el futbol és l'esport estrella, però hem xerrat de bàsquet, hem xerrat de waterpolo, hem xerrat de vòlei, botxa, que moltes vegades amb el Toni en xerraven de que a mi no m'agrada massa i m'ha intentat dirigir perquè m'agradi un poquet més. Fins i tot hem xerrat de pickleball.
1: De pickleball, sí, i tant, tant. Doncs mira, si vols un dia puges aquí al carrer Ciclisme, que hi ha el Club Boxeo Rubí, parles amb el Joel, o te'n vas al carrer del centre de la ciutat, fins i tot al carrer de Sardana de Covasolera, on hi ha el Club Boxeo Vega, i mires a veure, potser t'agrada, això, aquestes coses no saps mai com són, eh? Sí, sí, és un esport molt complet, això sí que t'ho puc dir,
0: I tant, i tant. Doncs, Sisko, moltíssimes gràcies per aquesta temporada al Rubí al dia, explicant-nos l'actualitat esportiva, tant a tu com al Toni Bravo. Moltíssimes gràcies als dos per participar-hi, i vos esperem a la propera temporada, que començarem al setembre.
1: Aquí estarem, que vagi molt bé. Bones vacances a tu, a l'equip, i a tothom, evidentment.
0: Igualment, una abraçada, adeu.

0: Tancam aquesta segona hora en el seu format habitual. Ja vos hem explicat que nosaltres tornarem la setmana vinent en una altra mena de format. Agrair al nostre tècnic, el José Malagón, que continua als comandaments de la ràdio d'aquest estudi amb el Toni Bravo, que arriba amb la tertúlia, i nosaltres vos deixem la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Ja ha arribat el moment de dir adéu. Finalitzem les recomanacions musicals. Després de 167 recomanacions musicals, de hits, de flashbacks, de dèries personals i de reflectir d'alguna forma l'actualitat de la indústria musical, ha arribat el moment. Arriba el moment. És l'hora de volar.
2: Quan el sol s'ha sobre el mar...
1: És hora de volar, de desitjar-vos un magnífic estiu i ho farem a ritme de la cançó de l'estiu de TV3, seguint la dinàmica que portaven durant tota la setmana. La guanyadora de la darrera edició d'Eufòria torna a protagonitzar la cançó de l'estiu de 3CAT. L'estiu ets tu. L'estiu sou vosaltres. Que passeu unes bones vacances. Us deixo en companyia de l'Aina Machuca.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
6: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
8: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen a la nova temporada del cicle.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Informatiu migdia.
7: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
9: La decisió de tancar la part

0: think out the time.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
2: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
3: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
4: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
5: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Pressupostos, peatges i càmeres ocultes. Els primers pressupostos d'Illa superen l'últim examen després de mesos de negociacions. Els números ja tenen majoria. Una premissa que confronta matemàtiques i Parlament perquè a l'hemicicle sumar resulta molt més difícil que restar. I parlant de quadrar números, més d'un milió de persones han demanat regularitzar la seva situació. La necessitat no acostuma a demanar cita prèvia. La farragosa burocràcia, sí. I mentrestant a Rubí, l'atur baixa lleugerament. No és una revolució, però tampoc és poca cosa. La tranquil·litat d'una nòmina dona calma i allotjament. I mentre alguns troben feina, el govern ja estudia si cal tornar a posar peatges a la P7 per descongestionar-la. Primer ens van dir que aixequen barreres, això era el futur, i ara descobrim que algunes barreres només s'havien pres un descans. I també hem sabut que alguns detectius es feien passar per repartidors per espiar llogaters. A partir d'ara, quan soni el timbre, potser abans de signar el paquet, caldrà identificar el missatger. I Rubí continua eliminant l'amiant, és una feina lenta, poc vistosa, però és que, escolta, que hi ha inversions que donen salut abans que titulars. I acabem al cinema. Les estrenes ens porten els Minions i Robin Hood. Uns converteixen qualsevol desastre en comèdia, l'altre convertir els impostos en justícia social, i avui no queda clar quin dels dos gèneres és més fantàstic. Uns són experts a complicar-ho tot, l'altre es dedicava a repartir el que no era seu. Si més no, al cinema encara t'avisen que tot això és ficció.

0: 6 minuts que passen de les 10 del matí. Temps de tertúlia amb els nostres tertulians. Joan Manuel Fernández, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Jordi Margarit, bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Rosa Latorre, bon dia.
3: Bon dia.
0: També trucarem avui a l'Enrique Arranz, perquè parlarem també de detectius. El trucarem un moment, que és... Ell va ser expresident del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya, doncs per aquesta qüestió justament, perquè parlarem d'amiant, d'atur, de mundial, potser de cromos, d'aquests llogaters que són espiats per detectius privats, de pressupostos, de l'APC, de regularització, de qualsevol tema que vosaltres també proposeu trucant al telèfon del directe 93-588-59-60. Recordeu que això és la vostra ràdio pública, la vostra ràdio municipal, per tant, aprofiteu-la. Aquesta veu per denunciar, per posar-nos en coneixement temes, per ser un dels tertulians més. Tot això ho pagueu vosaltres, o sigui, estem aquí per...

0: Nosaltres també. És un altaveu. Aprofiteu-lo. Us agafarà el telèfon qui és el nostre director en producció en tot el que és el tema tècnic. Diu que no, però és que sí. Escolta, és el que està al comandament tècnic d'aquesta tertúlia i fent la producció. José Malagón.
1: La tertúlia de Rubí al dia. L'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Anirem a un tema que és una mica més escabrós, però abans us volia preguntar, avui és la darrera tertúlia de la temporada, sou vosaltres els que acabeu doncs, aquesta tertúlia. Venim d'una setmana en què hem tingut festa major a Rubí i us volia preguntar com l'heu viscut, així molt breument. Què us ha semblat?
2: Jo...
0: No sé si heu participat o no, o heu marxat. I...
2: Jo no he marxat, però molt limitada, bàsicament per la calor. Jo no sortia de casa fins a partir de les 8, 9 del vespre, perquè no podia. Tampoc soc de gaudir de grans aglomeracions, i cada vegada menys, t'he de dir. Vull dir que...
0: Però hi havia espectacles, diferents espectacles,
2: sí.
0: Per exemple, tenies a l'Ateneu,
2: sí,
0: el jazz...
2: Sí, sí, el jazz vaig anar-hi, però vaig anar algun dia, vaig anar al migdia, el dia de la jam i tal, i vaig marxar perquè era... Sí, perquè encara que hi havia ombra, estàs al pati i feia una calor horrorosa. O sigui, és que no està preparat... Per la festa major s'ha de preveure que fa calor. Jo ara parlo com a treballadora voluntària en una barra de bar de la Festa Major, allà a la plaça Claver, i bueno, fins a les 9, 10 del vespre, terrible. A més, la gent, no hi havia parasols per la gent, vull dir, s'ha de preveure que cada any per Festa Major farà calor, i això és una cosa que...
0: Vam parlar d'aquest tema, i ens va trucar el Quico Bull justament per dir-nos també de que hi va haver un concert, doncs, que resulta que, clar, era a hores en què donava molta calor, doncs la gent estava, el que era l'ombra, era complicat
2: és
0: i és difícil.
2: No, i a la tarda igual.
0: I hem parlat,
2: igual.
0: Clar, d'aquesta necessitat de les ciutats de que hauran de disposar de més arbrat, de zones amb més ombra, perquè amb el canvi climàtic això va més. O sigui que
2: i si no, posar toldos. Hi ha moltes ciutats que tenen ganxos a les façanes al voltant de les places, que és molt més viable que tenir arbres, perquè aquí a Rubí no sé què ens passa, que se'ns moren tots els arbres, que hi poses toldos, almenys, d'una manera provisional, perquè és...
0: Bueno, i no tan provisional, perquè cap a on anem...
2: Bueno, sí, també és veritat.
0: Joan Manuel?
3: Digue'm, a mi al revés, a mi m'agrada veure la gent. No m'agraden les aglomeracions, però m'agrada veure la gent com participa, en aquest cas, en la seva festa major.
0: Bueno, i tu
3: vaig estar aquí,
0: tu la
3: tenies... Hi ha molta gent que marxa,
0: Tu la tenies a sota. On vius tu, a sota. Sí. Tens allà tot el
3: des
0: que
3: de la
0: on...
3: meva atalaia puc també dir que em sembla que hi ha menys gent al carrer que anys anteriors.
0: Sí?
2: Sí, jo també ho veig.
3: Des de dalt ho veig.
0: Sí. Bueno, claríssimament. On estan totes les parades del mercat d'estiu.
3: Hi ha menys gent. I de veure, vaig fer una passada per la plaça Pep Rovira a veure un grup d'aquests concerts que organitzava Rubí Rock, i els Pets, vaig anar a veure'ls, que ja fa no sé quantes vegades que els he vist, però bueno, venien a Rubí i calia veure el Lluís Gavaldà i companyia.
0: I que demà aniràs a veure a Corrutxaga.
3: Corrutxaga, sí, sense falta.
0: I que el vas entrevistar, no? A temps?
3: Sí, per Ràdio Rubí. Sí. Farà uns 50 anys ja, potser, o 40 i pico, com a mínim.
0: Bueno, ells tenen 41.
3: A l'Èpic de Terrassa, que em sembla que ja no existeix, no? El pavelló Èpic Terrassa, doncs pues, allà van actuar l'Orquestra Mondragón al seu moment, i el vam poder entrevistar. I amb moltes ganes de veure'l, perquè no els he vist, em sembla que des de llavors, en directe. Que la gent diu que és molt gran el Gurrutxaga i fotre la conya, que sortirà en cadira de roda. Hòstia, té 68 anys,
0: Clar.
3: Que tampoc té 100 anys.
4: Jo d'ell sortiria en cadira de roda.
3: Sí,
4: perquè jo l'he vist en un lloc que el vaig presentar a Montjuïc, a una festa de treball, recordo, i va sortir vestit de núvia. Per tant, clar, perquè en aquell moment, parlo de molts anys enrere, era tot un impacte, doncs que sortís jo d'ell, que és un cachondo, i sortiria amb la cadira de rodes, sí, faria, i a la meitat doncs m'aixecaria o faria el que hagi de fer, no? Però no li vinguis amb gaires, no li donis idees, no li donis gaires idees. A mi, escolta, jo crec que a mi m'agradaria, de fet ha passat ja, és fa 8 dies, no?, la festa major, i 8 dies, com van les notícies i com va tot plegat, és una eternitat. A mi el que m'agradaria, i el Joan Manuel Fernández hi era als inicis, si no el 79 o el 80, el portar la festa major al carrer és del 79, és del primer Ajuntament Democràtic, amb una consigna, amb un claim que deia ara és la nostra, perquè la gent fotia el camp de Rubí fins a l'any 79. Tothom. Hi havia 2 o 3 collonades i la gent fotia el camp. No estic parlant del 60 amb les terrasses, la pista de la cooperativa i el casino amb el ball al carrer. No estic parlant d'això. Mm. Estic parlant ja de la segona meitat dels anys 70. La gent fotia el camp de Rubí i es va aconseguir, a partir d'aquell 79, que la gent majoritàriament hi participés. A mi el que m'agradaria és veure les cares somrients de Festa Major tot l'any. M'agradaria, perquè la gent fotem unes cares, ja m'hi poso jo també, de 7 hòsties durant l'any, i aquelles expressions de felicitat, que per cert, alguns dels nostres representants públics, la mateixa Anna Maria, doncs ho remarca, de l'alegria i el somriure al carrer. A mi m'agradaria que això fos tot l'any, i no és així. I no és així. I sí, vaig estar fa 8 dies al pregó d'inici, feia temps que no anava en els pregons d'inici, etc, etc, i em va agradar, m'encanta el seguici, m'encanta l'expressió de la cultura popular i tradicional de casa nostra, i que la gent està contenta. Sobretot això, la gent està contenta, i no com avui que et lleves amb que les notícies, per una banda, doncs sí, parlen de bicicletes, i per l'altra parla de que això de bicicletes, ho dic perquè és un tema que hi vam parlar precisament amb el Joan Manuel, ja en parlarem del Tour de França, però et despertes amb la notícia d'un xaval mort a Barcelona, de 2 trets, un xaval de 16 anys, i això preocupa moltíssim. Moltíssim.
0: Per això ha dit que abans de xerrar d'aquest primer tema escabrós us preguntava per això, no? Perquè, clar, sí, sí, aquesta mort a 3 d'aquest adolescent, 15 anys al Parc de la Pegassa o de la Sagrera, i que relacionen, ja van haver trucades al 112 de baralles entre joves. Desè tiroteig a Catalunya del 2026, augment de la violència també entre criminals, i que està relacionat, doncs, amb el tràfic, diuen, de marihuana. Almenys el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, doncs, diu que al darrere de tot això, doncs, hi ha la producció de marihuana. Però, esclar, és que estem parlant del que tu dius, no?, d'aquest jove. I que de vegades pensem que la marihuana és quan arriben els Mossos i tenen allà, desmantellen, doncs, tot aquella planta que tinguin, on està tot cultivat, però, clar, comporta un munt de delinqüència associada, no?, entre bandes, i que acabam, doncs, amb aquests resultats, no?, que ens deixen una mica amb la sensació de dir, ostres, això implica molt més que només el cultiu, sinó que aquí hi ha un negoci i que, a més, hi ha molts altres delictes associats, no? I això jo crec que és el veritable perill, perquè hi ha armes, hi ha tirotejos, estan augmentant, i els joves, doncs, feia poc també hi havia una notícia que parlaven d'un expert en Latin Kings que deia que estan disposats a morir i a matar. Són dues coses diferents, però amb els joves jo tinc la sensació també de que cada vegada els extremismes estan guanyant cada vegada més terreny, no?
4: Doncs sí, i a més amb un assassinat com el d'ahir davant de la família, amb un germà petit al costat, i també, vull dir, la destresa, entre cometes, del tirador que va encertar de ple amb 2 trets aquella persona, i sortosament ningú més. Bueno, van fotre el camp per la Meridiana, etc, etc. Sí, sí, i això i cal revisar molt les penes que s'apliquen quan pillen amb algú d'aquest tipus. Cal tenir bastant més control i revisió de penes, perquè, en fi, tot el tema relacionat amb la droga a l'estat espanyol és un dels llocs més febles o més moderats de tot l'estat. I, per tant, això cal tenir-ho en compte i cal demanar que algú s'ho miri, però amb urgència, perquè és urgent.
0: I està augmentant, també, i molt a Catalunya, aquest tràfic. I això és un problema bastant greu. El nostre dolor, també, pel que passa, per la família, i perquè, justament, no, com apunta el Jordi, doncs pensem que és una cosa molt greu. Ahir també es van aprovar els primers pressupostos del govern d'Illa, que això és un impuls, no?, per aquesta meitat de legislatura.
4: Això és una bona notícia.
0: Sí, són els primers pressupostos, que s'aproven, crec que, des del 2023, gràcies a Esquerra Republicana, també als Comuns.
4: I para de comptar.
0: Sí. Exacte. La consellera d'Economia, la Alicia Romero, doncs destacava que els pressupostos serviran per dedicar recursos als serveis bàsics, perquè ja crec que són 3 de cada 4 euros està dedicat, doncs, al tema social, que també hi havia, doncs, un post de la Maria Martínez justament subratllant, no?, aquesta inversió, no?, que en certa forma, després de tot el que està passant a educació, a sanitat, també amb les polítiques d'habitatge, etc., doncs esperem que això pugui ser un primer impuls. Que, com heu rebut aquesta notícia? Perquè Jordi ja ho apuntava, això ja és bo, no? Ja anem bé.
2: Jo no, perdó, com que no he vist el detall d'aquest tant per cent per temes socials, tampoc no puc entrar gaire a parlar del tema. M'agradaria saber d'aquesta part, sobretot el tema de l'habitatge, que penso que és molt important, quan li dediquen i com pensen invertir aquests diners, però és que no sé si és que no ha sortit encara el detall i tal, o jo no l'he sabut trobar. A veure, tot el que sigui incrementar mesures socials a mi em sembla perfecte, però és que ja sabem que moltes vegades els pressupostos no s'apliquen, o sigui, tal qual s'aproven. Sempre hi ha, en el final d'any, sempre hi ha romanents, sempre hi ha coses que es fan servir per una altra cosa. Està bé que hi hagi pressupostos, evidentment, perquè em sembla que no n'hi ha hagut fa...
0: Això, des del 2023.
2: Mira. Està molt bé, però s'hauria de veure la lletra petita,
0: mira,
2: també.
0: No deixa de ser llegint, per un moment. M'ho estàs subratllant. Ah, vale. Mira, els pressupostos de la Generalitat, 2026, pugen a 49.162 milions d'euros. Això és pràcticament un 23% més que els del 2023, 3 de cada 4 euros del pressupost es destinaran a polítiques socials. La pedra angular de l'acord amb Comuns, l'habitatge. El PSC s'ha compromès a destinar 2.500 milions d'euros a polítiques per facilitar l'accés a l'habitatge durant aquesta legislatura. Es crearà també una direcció general de disciplina en habitatge que s'encarregarà de multar els incompliments en els topalls dels preus dels lloguers. Hi ha un compromís d'aprovar-se dues lleis, una per limitar la compra especulativa d'habitatge i una altra per reconvertir oficines i locals comercials en pisos de protecció oficial.
2: La teoria aquesta està perfecta, però jo no crec que arribin a implementar mesures així. Perdona que et digui, soc escèptica. Lo dels grans tenidors, que es fiquin amb els grans tenidors i així, perdona que ho dubti. El tema del topall del preu del lloguer, on posaran el topall? Perquè, clar, en principi està regulat ja. I bueno, no s'hi veu gran cosa. Vull dir que també tenien de construir no sé quants, a l'inici de la legislatura, en 5 anys havien de construir, o en 7 anys, no sé quants pisos, que jo sàpiga no n'han fet ni un. Vull dir que està molt bé, però ja veurem després com es desenvolupa.
4: Sí, Rosa, però pensa una cosa.
2: Jo és que sóc pessimista en aquest sentit, perquè el tema de la vivenda,
4: tu,
2: hi ha molts interessos...
4: Sigues com tu vulguis ser, caram, només
2: faltaria. Hi ha molts interessos al darrere.
4: Sí, però els interessos al darrere no ho han votat els pressupostos. Els que tenen interessos al darrere, o sigui, la dreta no ha votat els pressupostos, des de Junts fins al PP, fins a Vox. Bueno, jo a la CUP no sé ja com considerar-lo. Però tots...
2: Home, de
4: tots,
2: dretes
4: tots...
2: no.
4: Jo no ho sé. No. És igual. Ja són, no, i bona feina. Desitjos de bona feina a tothom. Però, en principi, quan jo deia no els han votat, no els ha votat, però la dreta, que sí que segurament, entre cometes, segurament, perquè jo no posaria ni segurament, però segur, doncs, que hi han uns interessos, bé? No els han votat. Per tant, això continua sent una bona notícia. I estem en temps de bones notícies ara. Després, en el desenvolupament, coi, ja ho veurem. M'entens? Rosa, jo també penso així.
2: Saps què passa?
4: No, que jo cada vegada jo amb,
2: aquests grans temes, per dir-ho d'alguna manera,
4: sí.
2: La majoria de vegades no són els polítics els que marquen... Vull dir, hi ha moltes pressions, tots ho sabem, hi ha moltes pressions a darrere, i moltes vegades, o sigui, per exemple, quan es va fer, em sembla que va ser l'Ada Colau, que un 30% de lo que es construïa de nou havia de ser... O sigui, que els constructors que feien un bloc de pisos havien de dedicar un 30% a vivenda social, tot allò, va entrar al Collboni i s'ho va carregar, per dir-te. Per què? Perquè hi ha pressions, evidentment que hi ha pressions. Per això que et dic que ojo, endavant, vull dir que està, si ho fan, està molt bé. Clar. Però, bueno, jo tinc els meus dubtes. Jo he treballat molts anys a l'administració i sé com queda.
4: Jo confio que es complirà.
2: M'agradaria ser com tu, Jordi, de positiu.
4: Jo confio que es complirà.
3: No, perdona, jo content i feliç, perquè s'hagin aprovat aquests pressupostos, entre altres coses, perquè han sortit de partits d'esquerres que els hi costa l'hòstia per posar-se d'acord sempre, els de la dreta, sempre al cap de 5 minuts es posen d'acord. Però jo estic content i feliç de que s'hagi aprovat, i després de tants anys, uns pressupostos, perquè si no el país no es pot tirar endavant, això per començar. I sóc optimista, per això que comentau, hòstia, ja veurem si... Bueno, en principi siguem optimistes i pensem que sí. I després jo fins i tot continuaré sent optimista si d'aquests 2.500 milions, has dit, pues són 1.500 milions al final, ojalà.
0: A mi m'ha cridat l'atenció...
4: Jo també continuaré sent optimista, però ho criticaré.
0: Sí, a mi m'ha cridat l'atenció...
3: Bueno, jo també, ja ho
0: sap. Que la pedra angular de l'acord amb els comuns ha estat l'habitatge, perquè és habitatge, habitatge, habitatge. Mm-hmm. Us deia que el PSC s'ha compromès a destinar aquests 2.500 milions d'euros a polítiques per facilitar aquest accés a l'habitatge durant la legislatura, i després la construcció d'aquesta línia de tren, la línia orbital, perquè al final s'hagi pogut arribar a aquest acord amb Esquerra, aquest corredor ferroviari, doncs que això serà fins al 2041. Té un cost total de 5.000 5.200 milions d'euros que ha d'assumir l'Estat. És a dir, a veure, un moment. Clar, això ho ha d'assumir l'Estat, són 5.200 i tenim 2.500 per aquí. Doncs resulta que en el tren orbital s'inverteix més del doble que en habitatge. Perquè en habitatge són 2.500 milions d'euros per facilitar l'accés a l'habitatge, i es diu que és la, bueno, que és la pedra angular amb els comuns, però on s'hi posen diners a 5.200 és en aquesta línia que ha d'unir el Garraf al Maresme sense passar per Barcelona, i són 5.200. I dius, a mi, almenys, em deixa una mica...
3: No estàs d'acord que es faci això?
0: Clar, però és que
2: potser,
0: és el doble
2: desproporcionat
0: que l'habitatge. Si això és la part principal, l'habitatge... Sí. Plantejo, aquí, sobre la taula, no? Que hi ha 5.200 a la línia orbital, 2.500 en habitatge.
2: Les polítiques d'habitatge, que no es vagin també a donar... Jo ja sé que sóc molt...
4: Dispara.
2: Mosca cojonera.
4: Tu dispara.
2: Però, a veure, quantes vegades he vist polítiques d'habitatge que el que fa és subvencionar el propietari perquè posi els pisos a lloguer?
0: Ui, ara parlarem.
2: Vale? A mi que em perdonin, però no. Mirant si en té 10 pisos, com si en té 30, com si en té... No. O sigui, subvencionar el propietari, que especula, No et dic el que tingui.
4: No, els grans tenidors, els grans tenidors.
2: Però és que se'ls subvenciona perquè posin els pisos a lloguer. Home, no. aquí no està el tema.
0: Resulta que hi ha un tema de que els propietaris d'habitatges sotmesos a rendes antigues, doncs resulta que contracten detectius privats per mirar de demostrar que els lloguetes ja no viuen allà i per poder-los fer fora, clar. No se n'adonen fins que estan sent investigats, fins que els hi arriba una demanda per fer-los fora. Això, segons la informació que hi ha d'un detectiu privat, de vegades són informes que s'agafen amb pinces, no? Perquè el detectiu privat, al millor, doncs va 3 dies, informa de 3 dies, i això també ha passat per judici, i també hi ha hagut jutges que han dit, escolta, aquest informe no s'aguanta tampoc, no? Però que les propietats doncs decideixen espiar amb detectius privats, perquè, per exemple, parla aquest article de que un fons va comprar un bloc sencer per reformar els habitatges i vendre'ls a preus que han fregat el 1 milió d'euros a Barcelona, i després doncs hi ha inquilins que paguen, que fa de molts anys paguen 500-600 euros de lloguer, llavors intenten contractar un detectiu privat per veure si viuen allà, fer un informe, fer-los fora per després. Per parlar d'aquest tema, perquè qui entén més, qui potser li han arribat casos, qui potser ens pot donar una mica de llum, és Enric Arranz, que és detectiu privat, va ser expresident del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya. Enric, bon dia.
5: Hola, bon dia, com estàs?
0: Bé.
5: Com esteu tots?
4: Molt bé, Enric.
6: Hola. Sí.
0: Escolta'm, arroja-nos luz, porta llum una mica a aquest tema.
4: A la foscor.
0: Aquest tema d'aquests llogaters espiats per detectius privats. Perquè jo te'n vaig enviar a aquest tema i tu em vas dir uf, buf.
5: Sí, bueno, el buf és perquè és una vergonya de notícia, bàsicament. Però, en tot cas, si et sembla, us explico una mica per què dic això i després, si voleu, entrem en debat.
0: Vinga.
5: Mira, el primer és que el detectiu privat està regulat per llei. Existeix una llei, que es diu la Llei de Seguretat Privada, que regula la investigació. Ho dic perquè l'espionatge no està regulat a cap llei a Espanya, i per tant, quan algú diu que un detectiu espia, el que fa és mentir. Això és el primer. Òbviament, com fa molts més clics dir espiar, doncs els periodistes, per dir-ho d'alguna forma, utilitzen aquesta paraula.
0: Per tant...
5: Això és el primer.
0: Per tant, es considera que...
4: No, per tant, els periodistes tenim la culpa.
0: Sí, per tant, sempre. Es considera no. Que no espia.
5: No, no és una qüestió de ser culpable o no, és una qüestió de que el periodista ha de ser rigorós. I un detectiu el que fa és una investigació. No
4: I,
5: una
4: i el detectiu també.
5: Per això. Això és el primer, hem de ser rigorosos tots.
2: Et puc fer una pregunta, sisplau?
0: Espera, se suposa que un detectiu el que pot fer és estar al carrer esperant que surti l'investigat, el pot seguir en cotxe, pot preguntar, no es pot fer passar per un altre. Sí, ell pot disfressar-se de repartidor, portar una càmera oculta, trucar i parlar?
5: Això es diu actuació bajo pretexto, que bàsicament és que, òbviament, i això l'Agència de Protecció de Dades ja ens ho té reconegut, ¿vale? Si un detectiu arriba a casa a fer una investigació d'algú i li diu «Hola, buenos días, soy detective, estoy investigando si usted vive aquí», pues òbviament ens dirà «Sí, vivo aquí». Per tant, el detectiu el que fa són actuacions bajo pretexto, que no vol dir ni suplantar ningú ni fer res il·legal.
0: Però es pot disfressar de repartidor amb una càmera oculta i gravar?
5: No cal disfressar-se, home.
0: Però, bueno, ho dic perquè la notícia... A mi és falsa la notícia, vés a saber. No? Però aquí el que
6: si
0: diu...
6: Si l'ha fet un periodista, segur.
0: Aquí el que diu Enric és que es vestien amb càmeres ocultes, falsos repartidors de correu comercial per gravar converses amb veïns i a més, segons denuncien aquí, obrir correspondència personal.
5: Són diverses coses. La primera... La gravació amb càmera oculta de qualsevol conversa, tant d'àudio com de vídeo, és una actuació legal, sempre i quan la persona que grava aquesta conversa sigui una dels interlocutors. O sigui que si jo vaig a la ràdio avui i jo sóc un dels interlocutors i gravo aquesta conversa, aquesta gravació és legal.
0: Sense notificar-me.
5: Una altra cosa és que jo deixés un micròfon posat a la ràdio, jo no hi sigués, i llavors estigués escoltant la vostra conversa. Això seria il·legal.
4: Amb un florero, per exemple.
5: Exacte. De fet, quan va passar allò de la Camarga, el president era jo i vaig haver d'anar amb molts programes de ràdio i de televisió a explicar això, precisament.
4: Sí, et recordo, ja.
2: Una pregunta. Si és legal, com és que quan et fan trucades d'aquestes comercials o tu truques a algun lloc i així et pregunten si dones el teu permís perquè et gravin la trucada?
5: Bueno, és que en aquest cas concret, quan estem parlant de que fas una trucada, és per un tema de protecció de dades. O sigui, una cosa és que jo, quan faig una trucada, hagi d'enregistrar una informació que després es processarà i s'utilitzarà dintre d'un àmbit corporatiu, i per tant has de seguir tot la llei de seguretat privada, la llei de protecció de dades, i una altra cosa és quan jo gravo una conversa que és objecte d'una investigació. El primer que heu de tenir clar és que la llei existeix precisament perquè no es pugui investigar qualsevol. O sigui, hi ha una llei que el que diu és perquè algú et pugui investigar, número 1, has de tenir un motiu legítim. Si no, no pots contractar ningú per fer una investigació. I número 2, només pots contractar amb un detectiu.
2: I quina diferència, hi ha, perdó, entre espiar i investigar? De la manera que, investigueu vosaltres, eh? Quina diferència hi ha?
5: La diferència és que quan algú espia, el que està cometent és un delicte, entre altres coses, perquè no té un motiu legítim per fer una investigació.
2: Però a la pràctica com s'espia? Com s'espia a la pràctica?
5: Com s'espia?
2: Vull dir, a la pràctica, quina diferència hi ha entre investigar, sí. No em diguis perquè una cosa ho diu la llei i l'altra no, entre investigar i espiar.
0: Imagina't que això és un fons voltor. Els que estem aquí, el Jordi, Margarita, el Joan i la Rosa i jo, som un fons voltor que volem treure una persona perquè allò volem, com diu la notícia, volem treure'ls per vendre, per reformar aquell pis, perquè estan pagant 600 euros i veure si viuen allà, i vendre'l a 1 milió d'euros. Contractem un detectiu. Això encaixa en la legalitat? Com s'ha de fer perquè encaixi en la legalitat?
5: Dues coses. La primera, el 80% de les contractacions d'aquest tipus de servei el fan persones físiques, no fons d'inversió. El segon, el que tu tens que tenir és un contracte que t'habiliti per fer aquesta investigació. Què vol dir? Necessitem un contracte on hi hagin dues parts i totes dues parts tinguin obligacions. Qualsevol de les dues parts, com té un contracte, té legítim interès i, per tant, pot contractar amb un detectiu. Això és el primer. Després, contestar la senyora... Perdona, que no...
0: La Rosa, la Rosa la Torre.
5: La Rosa, mira, la mateixa diferència hi ha entre... O sigui, la mateixa comparativa amb un detectiu la pot fer vostè amb un policia, no cal que la faci amb un espia. Què fa un policia quan fa una investigació? Pues pot fer seguiments, pot fer entrevistes, pot gravar imatges, pot fer el que sigui. Vale? El que sigui, sempre que sigui legal. El problema de l'espionatge és que l'espionatge pot vindre coses que es puguin fer de forma legal, però el contractant no és un contractant legítim, i també es poden fer coses que siguin il·legals. Aquesta és la gran diferència, no sé si ho he aclarit.
2: Com, per exemple, quines serien il·legals?
5: Pues posar un micròfon en un lloc on jo no hi seré, per exemple. O com, per exemple, gravar dintre de la seva vivenda. Per exemple, això que han dit a l'article, que és abrir correspondència. Si jo sóc el detectiu del que parlen d'aquest tema, el primer que faig és anar-me'n a posar una querella immediatament, perquè això, en aquest cas, seria una calúmnia. I seria aquesta persona qui hauria de demostrar que jo he obert aquest correu.
4: La notícia que comentaves, Toni, on es va publicar?
0: Del 3cat.info.
4: Val. Aleshores, bé, no acabo d'entendre el per què, Enrique, perquè quan et van llegir el Toni aquesta notícia et vas posar a riure, que és que 3cat.info dona informacions molt catxondes o que podia ser una fake. Jo entendria que et fotessis a riure d'una fake normal i corrent que surt en qualsevol sucedani de diari o de premsa digital,
0: quan
4: no?
0: Ell et refereix...
4: Però quan et vas posar a riure, per què? Pel tipus de redactat?
0: Pel terme d'espia.
5: No, ho vull explicar. Jo li vaig dir al Toni, precisament. En primer lloc, el que es fa és utilitzar la paraula espies i donar a l'article hi ha un sesgo de confirmació que és, bàsicament, que s'està espiant els jugaters. ¿Vale? Després, s'inclou al mig de la notícia que hi ha una entrevista amb la presidenta del col·legi. Però no s'explica res del tipus de serveis que nosaltres fem. Perquè aquí, lo normal, o el que acostuma a passar, és que, per exemple, qualsevol de vostès algun dia, esperem dintre de moltíssims anys, després de morir deixa en herència un pis, i els seus fills es troben que tenen un pis a l'Eixample de 200 metres quadrats que en teoria de viure una persona de renda antiga pagant 700 euros, i resulta que aquella persona ja no viu, o fins i tot s'ha mort, o està en una residència. Però els seus familiars, com és molt sucós tindre un pis de 200 metres per 700 euros, no diuen res. Llavors, quin és el problema? Que si vostès, o els seus fills en aquest cas, no aporten proves, resulta que es queden en un pis amb herència ocupat per persones que no són les persones que tenen dret a estar allà. I jo penso que també tenen dret els seus fills el dia de demà a poder contractar amb un detectiu per defensar els seus interessos.
4: I aquest detectiu com s'hauria de presentar, aleshores, a les persones aquestes que estan ocupant aquest pis, segons diu vostè?
5: És que depèn de la persona que ocupa, perquè aquí podem tenir una ocupació de familiars, podem tenir una ocupació en Conca, que també en fem molts de temes d'ocupació d'ocupes, però d'aquests sí, sí. No se'n parla massa, perquè aquests a tothom els sembla bastant bé, però bueno, en tot cas, i llavors, com es fa tot això? En primer lloc, el problema que tenen aquestes investigacions acostumen a ser de pressupost. Què vol dir? Jo hauria de demostrar que la persona en qüestió no viu al pis on en teoria diu que viu i hauria de demostrar on està vivint realment. Aquí normalment es fan investigacions que tenen una part d'entrades i salides del domicilio. O sigui, aquesta persona on va a dormir? Quants dies va a dormir? Surt pel dematí, surt amb la roba canviada, tira les escombraries. Els veïns, després, quan els hi preguntem, ens confirmen que efectivament viuen allà i que el coneixen. I fins i tot una entrevista personal, que bàsicament és trucar o parlar amb aquesta persona. No cal ni tan sols que sigui personalment ni presencialment, podríem parlar per telèfon. I en aquesta conversa, òbviament, no li direm hola, somos detectives y te estamos investigando.
0: Recordem que Enrique Arranz, detectiu privat, té l'empresa Infodetec. I Enrique, jo no sé si us arriben peticions a la vostra empresa de Rubí per investigar justament el que siguin de persones que estan llogant el pis per veure si estan vivint allà. Això succeeix?
5: Bueno, ens passa a tota Espanya, o sigui, no cal posar Rubí. Això és un problema que tenim, que bàsicament hi ha molta gent que se n'aprofita de la renda antiga per tindre pisos a preus que bàsicament seria impossible tenir si no fos per això. Però pensa que per exemple, a mi em toca molt, pensa que jo m'especialitzo molt en tema d'empresa, O sigui que per mi és residual aquest tipus d'investigació dintre de la meva empresa, bàsicament perquè jo sóc especialista en tot el que té a veure l'àmbit corporatiu, competència deslleial, propietat intel·lectual, etc.
3: Jo només una cosa, jo al·lucino perquè es diu se n'aprofiten d'una renda antiga i no es diu s'enriqueixen, fotem fora a una gent. És al·lucinant. Bueno,
2: no, i una altra cosa, aquí, perdona. Si el contracte, si, o sigui, a veure, s'hauria
0: Rosa
2: de veure aquest, aquest contracte de renda antiga, s'hauria de veure si aquesta gent està incomplint el contracte de renda antiga, perquè a lo millor els hereus, no, o sigui, t'ho dic no pel que ho dius tu, els hereus a lo millor tenen dret de seguir amb aquest pis. Vull dir, clar, jo que els hi diguis ocupes als familiars, als hereus d'una gent que vivia en un pis de renda antiga, que a veure, que també et dic una cosa, 700 euros per viure en un pis, tampoc és que els hi estiguin regalant, eh?
4: Depèn del lloc.
0: Bueno, digues, Enrique.
5: Només dues coses. El primer, cap detectiu agafa una investigació sense tindre el contracte d'arrendament, perquè, torno a repetir, la llei obliga que el detectiu analitzi i valori si la investigació té legítim interès. Per tant, el primer que demanaràs és el contracte. ¿Vale? Igual que si tens una investigació d'un treballador, el primer que demanaràs és les proves que aquest treballador efectivament treballa en aquella empresa, o si parlem d'un tema de custòdia de menores, doncs el mateix. ¿Vale? Per tant, el detectiu, abans d'agafar una investigació, té el contracte de lloguer i sap perfectament què és el que consta dintre d'aquest contracte i les seves clàusules. Per tant, si el que diu la Rosa existeix al contracte, l'objectiu de la investigació no serà intentar fer fora els fills si és que tenen dret a estar allà. Aquí l'objectiu serà saber si efectivament són els fills o són unes altres persones les que hi són. Això per un costat. I per l'altre costat, el que deia l'altre senyor, que perdoneu, no sé...
0: Jordi Margarit.
5: el Jordi Margarit, jo no he entrat a dir defensar els interessos d'uns o dels altres.
4: No, això és el Joan Manuel Fernández.
0: Joan Manuel Fernández, perdó. Ha estat el Joan Manuel Fernández.
5: No, però dic que aquí, si voleu entrar amb això, podem entrar. Però que per mi, com a detectiu, jo sóc un professional objectiu i el que defenso són els drets que hi ha en un contracte. Si una part o l'altra part és més buena, menys mala, menys buena o menys mala, això és una qüestió d'opinió personal que no té res a veure amb l'opinió professional. Si hi ha un contracte, hi ha un dret. I, per tant, el detectiu pot treballar i ha de fer-ho. Mm.
4: La rigorositat que dèiem abans, si el detectiu és rigorós, que és el que li demanava jo, perquè ell demanava rigorositat als periodistes, aquí veig que, en fi, és el terme espiar, és no el verb espiar o investigar, que aquí, en tot cas, s'han capgirat.
0: Clar, seria investigar.
5: No, és una cosa, jo quan veig una notícia d'aquestes, el primer que faig és anar-me a LinkedIn. I jo busco Maria Fernández Noguera, i llavors busco a LinkedIn a veure qui és, si potser és una persona pues, que, pel que sigui, pues,
0: la periodista que ho ha escrit,
5: periodisme o el que sigui, sí. O és una persona que porta molts anys, però quan jo veig que és una persona que ha estat de professora associada del 2016 al 2018 a la Pompeu Fabra, 9 mesos associada a la UOC, 9 anys a la APM, home...
2: O sigui, tu sí, mireu l'historial del periodista que ha escrit.
6: T'enfies només del
0: títol. No, és una detectiva.
6: T'enfies només del títol.
0: Però el que és cert, el que estem veient, és que, en tot cas, llogueters són investigats per detectius privats.
5: Sí. No? Correcte. No, o sigui, però és que no és una qüestió de que siguin investigats i que sigui de forma voluminosa. Simplement és una qüestió de llogueters. És més, molts temes d'aquests de lloguer ni tan sols tenen a veure amb això, com per exemple, vostè lloga un pis i el contracte posa que no es pot tindre cap activitat de tipus professional o empresarial amb aquell pis. I després la persona que lloga el pis li munta qualsevol empresa allà. O és més, jo he fet uns quants de temes on amb el pis que s'ha llogat s'ha muntat un prostíbul. Què fem?
4: Sí, i això no és teletreball.
5: Amb els nens que veuen a gent que ve a picar la nit i que li pregunten tu eres d'este piso. Què fem amb això?
2: Clar. Per això són casos diferents, eh? Són casos diferents. Nosaltres estem parlant d'una possible especulació amb la vivenda. Això no.
5: No, però vostè, jo penso que aquí el problema, que per això deia que aquesta notícia tenia molta amiga, és que estem parlant d'un fondo buitre, o sea, el malo malísimo, l'opció més mala malíssima de totes, que contrata espies. Clar, que ens estem anant a buscar el negre i el blanc, quan la majoria d'investigacions que fem els detectius no estan ni en el blanc ni en el negre.
0: Clar, per tant, això, la paraula espiat, dona un esbiaix absolut a la notícia. Que...
5: Fa clic, bait.
0: Doncs, escolta, que podíem estar parlant molt, però és que són i 45, o sigui, 45 minuts que passen ja de les 10 del matí. Enrique Arranz, moltíssimes gràcies per participar i per participar en les altres tertúlies que has vingut i que esperem comptar amb tu i amb la teva opinió moltes més vegades. Una abraçada.
5: Adéu,
4: Enrique.
2: Adéu.
0: Doncs, ja veieu, podíem estar aquí parlant i parlant d'aquest tema.
4: Com sempre és el tema detectiu, des de que es feia per televisió el Superagente 86.
6: Hosti, que gran, que gran. La sabata, no?
4: Del recontraespionaje. Clar, això dona per molt. I després el Mortadelo i Filemón, l'agència de la tia, i totes aquestes històries, clar. Tenen... aviam, l'ofici de detectiu d'entrada és de molta, hi ha molta, molt guionatge per fer i molta ficció en aquí. Que hi ha hagut aquesta, en comptes d'espia s'ha de dir investigar. Bueno, és més legislatiu que una altra cosa, això.
2: Jo, no, amb mi, jo no he acabat d'entendre la diferència.
4: Segurament.
0: O sigui, una cosa és investigar dintre del que és legal, una altra cosa és espiar...
2: Però
0: ja
2: si tu portes
0: volant,
2: una
0: no?
2: càmera, que no estàs avisant que portes la càmera, estàs gravant, o sigui, a veure...
0: Sí, però...
4: Si hi ha una persona que detecta que li ha entrat algú a casa, li hem fet preguntes i li ha semblat que movia aquella cartera que porten perquè tingués un bon enquadre a l'hora d'enfocar, què et dirà primer? M'han vingut a investigar o m'han vingut a espiar?
2: Clar.
4: Què et dirà? Pues això. Pues m'han vingut a espiar. Sí. I deixem-nos històries.
2: Segons la notícia que la vaig llegir perquè em va em va deixar espaterrada és que parlen fins i tot amb els familiars. O sigui, es fan passar, pues jo què sé, per gent que a lo millor te'ls trobes en un lloc a la barra del bar,
4: com ha dit l'Enrique, no són rigorosos si fan això. Sí, per tant, són censurables.
0: No, mira, la degana de... No podem passar de tema, però la degana del Col·legi de Detectius Privats, que ara feia també menció, l'Enrique Arranz, la Mercè Ferran, defensa que si bé no es pot usurpar la identitat de ningú, sí que es pot crear un pretext, una figura que no sigui real, com seria el cas dels repartidors de paquets, i afegeix que si volen que els informes siguin vàlids com a prova davant de la justícia, s'ha de fer tot això dins de la legalitat. Per exemple, obrir la correspondència d'un investigat no és aquesta pràctica que estigui permès. És a dir, hi ha una sèrie de condicionants, hi ha una sèrie també doncs, de normativa que hi ha uns límits d'actuació dels detectius privats dintre de la legalitat.
4: Segur que sí.
0: I això, doncs, sembla...
4: Segur que sí, que i no sempre es deuen complir. Mm. No sempre es deuen complir. Sí.
2: Perquè la gent no sap. Així. No sap els, quins són els límits.
4: No, i és lògic que em digui, no, és que m'han vingut a espiar. I clar, i llavors resulta que
2: bueno,
4: no,
2: és que jo encara no hi he entès. Eh? Bueno, sí, la legalitat. Que, si estàs dins la legalitat és investigar, si fas el mateix però no està regulat...
4: I per això he demanat jo d'on sortia, perquè de fakes n'hi ha per tot arreu, d'on sortia, home, jo crec que 3Cat Info, en la comprovació, les trucades de realment ha estat així, com ha anat, tal i qual, i estan garantides. I estan garantides. Per tant, que hi ha un problema entre espiar i investigar, bueno, escolti, aquell senyor o aquella senyora...
2: S'ha sentit espiada.
4: S'ha sentit espiada, ja està.
0: Clar, el problema és que la que ha escrit la notícia doncs ho ha titulat també així, no? Com espiar, si espiar resulta que no és correcte, no? Perquè no s'ajusta al que és... Doncs,
2: que és que això és molt relatiu. És que això és molt relatiu.
0: És això, no? Ja
2: quan va haver-hi, no té res a veure, però quan va haver-hi aquells policies que es van infiltrar a l'assemblea d'estudiants, vale? Allò que era espiar o investigar, perquè el de la policia, com es diu, que no me'n recordo aquest...
4: Trapero.
2: El Trapero diu que s'estava que era per preveure no sé què, o sigui, que en teoria era, una investigació.
4: No, ja t'ho explicaré jo, el que era. Doncs, com avui he escoltat l'alcalde Collboni, que ho deia, que s'havien entrat a determinats instituts perquè sabien per investigació, no per espionatge, per investigació la policia, de que aquestes colles de Latin Kings...
2: De subversius...
4: De Latin Kings o el que sigui, anaven a captar xavals de 14 anys.
2: I estaven a l'assemblea de professors... No, estaven a l'assemblea que estàvem convocant preparant les vagues.
4: Jo et dic el que acabo d'escoltar fa una hora, just mare una mira. Hora, per part de l'alcalde de Barcelona. Bueno, doncs...
2: Per això et dic que tot és molt relatiu.
4: Ara, que realment fos per això, i que jo en el seu moment ja vaig dir, escolta, jo he tingut en la classe, en una altra època, policies i no vestits de jotera, sinó vestits de crisos. I, bueno, i vaig fer la classe, eh? Sempre vaig pensar, cony, alguna cosa hauran après.
0: Anem dels grisos, anem al groc, perquè el groc és el color de l'amiant. Rubí revisarà el cens d'amiant d'edificis municipals per completar la retirada.
4: Seria
0: ja el regidor ha explicat que les darreres estimacions apunten que té unes 652 cobertes amb fibrociment, la majoria situades en polígons industrials construïts abans del...
4: Jo tinc uns sota de casa, també, la talaia, sí. Aquell tipus de talaia que deia el Joan, sí. Jo en veig una teulada que és de uralita.
0: Del 2022. Sí. Anem a escoltar un moment el regidor de Medi Ambient, l'Andrés Medrano.
7: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia. De manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible. L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
4: És veritat ben fet.
2: Poc a dir, això està ben fet.
4: Clar.
0: Que, deixem que puntualitzi una cosa que m'ha dit també l'Enrique ara, que un detectiu mai entrarà a una casa si el detectiu doncs, no ho fa bé, doncs el jutge és qui li diu, i llavors porta una sèrie de conseqüències i que el jutge també sap quins són els límits pels que poden actuar.
4: Home, suposo que el jutge
0: els detectius, sí.
4: Últimament els jutges...
2: Sí...
4: Digues, sí, Toni, digues.
2: Com per refiar-se'n.
0: No sé si estirar-te una mica, eh?
2: Com per refiar-se'n.
4: No cal.
0: Queden 9 minuts. Fem 3 segons de dol? Vinga, va, fem 3 segons de dol. Que 3 són els gols que li va fotre ahir a Espanya a Àustria, per cert. Ja que estem, sí, dius, mira, Portugal va guanyar 2-1 a Croàcia amb polèmica, doncs per tant hi haurà un Portugal a Espanya en 8 anys. Jo no sé si esteu seguint en certa forma gens el Mundial.
4: Gens, tot i que de tant en tant...
2: Ahir vaig sentir un petard i vaig pensar, això jugarà a futbol.
4: De tant en tant miro el Barça com juga, és a dir, la selecció, amb un uniforme diferent, però no. Jo el que segur que miraré, i no in situ, és el Tour de França. Mira, és un espectacle impressionant per televisió. Mm-hmm. I abans he dit, sí, que si en parlàvem, comentaria un aspecte que ahir ens vam trobar pel carrer amb el Joan Manuel i en parlàvem. Per què? Perquè, com us he dit, estava escoltant fa una hora el Collboni, que deia que havien, en el gran, no sé com en diu, en fi, l'arrencada del Tour de França, sí, que s'ha fet a Barcelona, després aniran a Tarragona i Granollers, diguem, definitivament, no?
0: Dilluns.
4: I a les autoritats acompanyats de noms de referència del ciclisme a l'estat, com l'Indurain, havien anat en bicicletes del Bicing. A cony. El Bicing. I comentàvem, no sé per què, i amb el Joan Manuel... Exacte, que el tema del català al castellà, no? Però si el que està envaint és l'anglès. Per què cony n'hem de dir Bicing? A mi em sembla molt bé i una idea molt bona i implantable, que s'hauria d'implantar en més llocs. Aquí a Rubí, de tota la vida, hi havia a Cal Maimó i els cicles pagès. Que és que no en podem dir cicles. Els cicles pagès, aquí a la baixada de Montserrat, que ara no es diu cicles pagès. Ara es diu Rubí Bike. Eh? Ja hi som. Ja hi som. Cony, cicles, per què Bicing o per què Bike? No, escolta, cicles. Que ja és prou avançat, eh? Ja és prou avançat. Allà jo hi anava, i el meu pare em deia, ven allà, t'arregli la bicicleta. Em vaig fotre una hòstia una vegada important, amb 14 anys.
0: Però és important el que ens fas conscienciar també, eh? I també a nivell d'ajuntament. Escolta, per què Rubí Bike i no cicles Rubí o Rubí Cicles? O sigui, és a dir,
4: cicles.
0: Apostem... Cicles, apostem cicles. Pel català.
4: Que si
0: ja sé
4: vols
0: que
4: tu ja...
0: Molt modern,
4: hi haurà,
0: no?,
4: qui en dirà cycles, com els tallets o els tiets. Molt bé, en dirà cycles. No, cicles. Cony, cicles pagès, home, ara de recollir, no el té obert a l'establiment, per tant, no és que n'estigui fent propaganda, però sí que el tinc en la memòria, com el Maimó. Hosti, de tota la vida, cony, anaves allà, sorties més brut que havies entrat, però,
2: sí,
4: però bueno, però era collonut.
0: Clar, és com el Xavier Bonastre, quan el teníem aquí, ens deia, què play-off, ni play-off? No, promoció d'ascens. Doncs deixem-nos, o el que sigui. Doncs.
2: Però està tan incorporat al llenguatge tots els anglicismes, que és que a vegades flipes amb el que veus escrit, eh? Vull dir...
0: I sobretot amb la joventut.
2: Sí,
0: va
2: sí,
0: moltíssim.
2: Sí.
4: Sí, ara és el temps del 6-7, ara.
2: Sí, sí. I el bro... Bro.
4: El 6-7...
3: Jo penso, això ho he comentat moltes vegades aquí, que estem al tanto allà perquè ni una coma castellana o espanyola, com li vulguis dir, entri en el nostre territori i s'estan colant de coses del món anglosaxó, paraules, acollonant.
4: Jo,
3: ningú fa res.
4: La coma i no sé què castellana no és que entri, és que ja ha entrat fa anys.
3: Sí, no,
4: ja. Aquí ja és aquí.
3: No, que no entri una més, vull dir.
4: Ja no ve d'aquí. Ja no ve d'aquí. Però sí, el tema... Però m'ha encantat, allò, el Bicing, del Coll, que està molt bé, que vagin amb un transport públic, com és, i a nivell ecològic van molt bé les bicicletes. També m'han assabentat que tot feia baixada i anaven amb bicings elèctriques. Dius, hòstia, tu no fotem, cony. Que l'Indurany devia dir, això què és, no?
2: I escolteu-me, quina, o sigui, quina, quin benefici ha reportat a Barcelona això?
4: En reportarà molt.
2: Perquè, per exemple, deien la projecció de Barcelona. No, que no estem prou projectats, sí, que ja ens sobra gent. Sí. Dic jo, pregunto. Sí.
0: Sí. Bueno, doncs que avui...
2: Perquè l'altre dia a la plaça de la Catedral no hi havia ningú. Amb tot el muntatge que hi havia allà, i a més del calor que feia, és que no hi havia... Perquè ha estat tota la setmana, en teoria, hi havia actes a la plaça de la Catedral. És que hi havia menys gent que quan no hi ha allò, diguéssim.
0: Esperem que avui hi hagi gent al concert. Hi ha un monòleg de la Clara Ingold al Casino. Hi ha també
4: el
0: Xavi Franquesa, també.
4: Molt bo.
0: Al Casino, molt Xavi bo. Franquesa, sí, boníssim. Jo me'n recordo veure el Xavi Franquesa animant els sets de TV3 al públic fa molts anys, però sí, sí, moltíssims anys.
4: Sí, sí.
0: I després... Després que...
4: A mi m'agradaria anar-hi perquè encara he anat al Casino.
2: Jo tampoc.
3: No he entrat
2: encara.
3: Ja toca. Mira que jo he trigat.
2: Jo no he anat.
0: Si anem a la fresca, a la plaça Neus Català, sí, que això fa també molt, molt d'estiu.
3: Qui ho fa, això? Perdona, qui ho fa, això?
0: El cinema a la fresca, vespres d'estiu, al barri, a la plaça Neus Català. Això és de l'Ajuntament.
3: Ah, molt bé. Nosaltres ho fèiem al principi dels anys 80, a l'estiu jove.
4: El Ramon Serra.
3: Cada setmana,
2: perquè
3: cada
2: hi havia, cap de setmana. Perquè hi havia estiu jove.
4: A la festa major.
2: És que ara s'acaba, sí, sí, ja, això. I fins setembre ens hem...
4: Bueno, el que jo intentava dir amb el somriure tot l'any.
0: Sí. Que el concert de l'Orquestra Mondragón, que no és demà, és el 5 de juliol, diumenge.
3: Ah, diumenge, sí.
0: Sí, és diumenge, eh?
3: M'ho crec.
0: Diumenge al Teatre La Sala,
3: Perdona, hi ha el concert Vermut...
2: Del blues, que sempre ens n'oblidem del meu blues.
0: Diumenge. Sí, el diumenge, concert Vermut de Blues amb Quique Gómez i Kiss Whisper.
2: A l'últim de la temporada i tindrem Masia... aire condicionat, aviso. Tenim aire condicionat.
0: Masia Can Ramoneda, moltíssimes gràcies per fer servir el vostre temps, per venir a fer ràdio, desinteressadament, per deixar de fer coses, per atendre'ns també justament quan ho necessitem. Gràcies en nom meu, de la Belén, de tota la ràdio, per aquesta temporada, i esperem poder comptar amb vosaltres amb la temporada.
4: Si no se'ns licua el cervell del tot, amb la cacau.
3: Quan veiem les condicions econòmiques, llavors...
2: Sí. Llavors...
0: Adéu, ens hem deixat. Vigileu que no us espiïn gaire, tampoc.
4: Bon estiu.
2: No, que ens investigaran, no ens espiaran.
4: Bon estiu a tothom.
2: Bon estiu. Bon estiu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Les llistes de rubinencs que busquen feina es mantenen força estables, amb una baixada de només 9 persones al mes de juny. Actualment són 3.624 les persones de la ciutat que estan apuntades com a demandants de feina a les oficines de treball de la Generalitat. Rubí continua amb una bona tendència pel que fa al mercat laboral i, de fet, la taxa d'atur més recent, la que correspon al mes de maig, és del 8,75%, el registre més baix des de que es mesura aquest indicador. Aquest estiu l'atur continua uns nivells que no es veien des de primers de 2008, abans de la crisi immobiliària i quan Rubí tenia 11.000 habitants menys. El que no canvia significativament és el perfil de rubinencs que busca feina, que es manté força estable. A grans trets, les dones suposen el 60% de la llista i el 40% dels aturats són de llarga durada. Al conjunt de Catalunya, l'atur també ha baixat respecte al mes de maig. En concret, la xifra d'aturats ha disminuït en 458 persones a tot el territori català. El sector on més ha disminuït l'atur està la indústria. N'ha parlat Miquel Sàmper, que és el conseller d'Empresa.
3: Són dades molt positives dins d'un context de transformació important com a conseqüència estem en una revolució tecnològica i industrial, amb una transformació del mercat laboral molt important com a conseqüència de la robotització, dels sistemes d'automatització, de la intel·ligència artificial. Doncs malgrat tot això, Catalunya té unes dades molt positives, que penso que és positiu que les tinguem molt presents i que estiguem orgullosos d'elles.
2: Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur també ha disminuït en 29.000 persones.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I l'Ajuntament de Rubí actualitzarà el cens d'edificis municipals en presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació de la nova llei catalana per erradicar aquest material abans de l'any 2032. Alguns historis ja disposa d'un registre elaborat fa uns anys i, segons Medrano, durant aquest temps s'han eliminat elements amb fibrociment en diversos equipaments municipals. Ara l'Ajuntament preveu rebre una subvenció de la Diputació que permetrà revisar aquest cens i detectar possibles elements que encara quedin pendents. Escoltem el regidor.
4: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia. De manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic.

0: De cara a ubicar la nova gespa artificial al municipal del 25 de setembre. Serà l'últim dels passos de cara a tenir enllestit aquest nou recinte esportiu a la nostra ciutat, el qual doncs ja va ser inaugurat, però encara necessitava aquest canvi de gespa artificial que es va iniciar ara fa una setmana i que abans, evidentment, que comenci l'exercici de la pròxima temporada, és previst que estigui enllestit. Tres quarts del mateix, perquè s'aniran intercalant. Un cop doncs, treta la gespa del municipal del 20, toca pujar cap a Can Rosés, a la pista d'atletisme, al municipal de Can Rosés 2, el camp de futbol en el qual s'acostuma a veure la penya blaugrana Ramon Llorenç, que també inicia el camí cap al canvi de la gespa artificial de cara a tenir una de nova a la pròxima temporada. Era la més antiga que hi havia a la nostra ciutat.
1: Res més per ara. Tornem en una hora al butlletí de les 12 amb més informacions de la nostra ciutat.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
7: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, recta final del Rubí al dia. A més, acabem el programa com a tal. La setmana vinent tindrem una versió reduïda i d'estiu del Rubí al dia. Avui, però, a la última hora cultural del programa, parlem de música i també de tecnologia. Cap a 11:45 rebrem els estudis la rubinenca Carme Pérez. La Carme es va inventar una aplicació per festa major amb un assistent d'intel·ligència artificial que es deia, i es diu, de fet, Pere, i que ens podia dir a on i quan es feien les activitats, fins i tot li podíem preguntar tots els detalls. En 24 hores, 1.500 rubinencs i rubinenques se la van descarregar. Ara parlarem amb la Carme sobre el seu projecte de futur, perquè la idea és que aquesta app que va néixer per la Festa Major doncs pugui tenir més vida i pugui servir per informar-se de tot allò que passa a la ciutat. Avui el nostre convidat musical és Lenny Kravitz. Ahir va actuar a Sevilla i va ser tot un èxit. 18.000 persones van ballar amb la seva música. Avui, de fet, el programa va de ballar i molt. Perquè en uns minuts parlarem amb el Quirze Puig, que és un dels violinistes de l'orquestra Bacasis, que demà fa l'espectacle Electro Bacasis, una barreja de música d'orquestra amb un DJ i una cantant molt singular i que també farà ballar a tot el públic del casino demà. Com sempre, us recordem que tenim un telèfon obert. A la vostra participació és el 93 588 59 60. Segueix.

0: Demà, a partir de les 10 de la nit al casino, es fa l'espectacle Electrobacacis, un espectacle molt singular. Actua la Camerata Bacacis, una orquestra formada per joves músics de la Catalunya Central. Faran cançons mítiques de música contemporània, però també de DJs com Avicii o com David Guetta. De fet, estaran acompanyats d'un DJ, del DJ Arset i de la cantant Marta Trujillo. En parlem amb el Quirze Puig, que és un dels violinistes d'aquesta orquestra. Hola, Quirze, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Teniu més projectes, però aquest és realment singular. Explica'ns una mica com vau tenir aquesta idea. Sou tots molt joves i suposo que això va influir, eh?
1: Sí, exacte, és el projecte més singular que tenim, podríem dir, i va néixer l'any 2020, arran dels 10 anys de la fundació de l'orquestra, i volíem celebrar una mica amb gran, per dir-ho d'alguna manera. I se'ns va acudir aquest projecte, és un format que no havíem vist mai, i vam dir, i per què no, no? I ens vam llançar una mica a la piscina i vam crear aquest projecte i realment estem molt orgullosos de com ha anat i de poder-lo fer demà a Rubí.
0: Com aquest no n'hi ha d'altres, però sí és cert que cada cop més les orquestes, i a més aquí tenim per exemple la Simfònica del Vallès, que ha fet algunes proves similars, per exemple música de cinema, etc. Cada cop més les orquestes, no sé si dir que s'entesten o intenten acostar aquest format i aquesta música al públic general, i la veritat és que és molt ben rebut per part del públic, no? Cada cop que es fa alguna cosa que surt de l'habitual i que permet que molta gent que no s'acostaria a la música clàssica o a una orquestra simfònica, doncs descobreixi la meravella que és, no?
1: Exacte, sí, tant pel format com pel repertori, és ben bé que qualsevol edat hi té una cançó o un fragment que diu, ostres, que guai, no? És com molt obert a tots els públics.
0: Com és una cosa molt inèdita, anem a veure unes imatges i crec que la gent es farà una idea del que feu, que, bueno, només mirant el teaser ja et venen les ganes de ballar.

0: Doncs això és el que veurem demà a partir de les 10 de la nit al casino, una cosa molt semblant, dèiem, música contemporània, més antiga, però també algunes de molt actuals. Quirsa, tècnicament, quina dificultat planteja fer un espectacle com aquest en lloc de, diguéssim, el que seria l'espectacle d'una orquestra com s'espera i amb un repertori més clàssic?
1: Dificultat, en aquest cas, doncs, nosaltres estem acostumats a tocar en acústic, sense cap mena de microfonia ni cap cable enlloc, i al principi era com, ostres, hem d'endollar aquí, auriculars, o sigui, se'ns feia al principi inclús una mica uau, no? Però ara ja va tot rodat.
0: Hem vist aquestes imatges, tu deies, és de 2020, és de la pandèmia, de fet, apareixeu tots amb la mascareta. I és un espectacle que feu com demà, en llocs públics, però que heu fet també de forma solidària, no? A residències de tercera edat, a hospitals, a presons, com us reben?
1: Bé, amb molt d'agraïment i amb els braços oberts. Vull dir, estan superagraïts de rebre'ns i nosaltres supercontents de poder oferir la nostra música arreu.
0: Va, parlem de l'orquestra. Quants músics sou a sobre de l'escenari?
1: Som una vintena a l'orquestra, més el DJ i la cantant.
0: Uh-huh. El DJ Arcet, que per cert ja ha actuat, ja ha fet sessions aquí a Rubí, vam tenir ocasió de parlar amb ell. No sé qui li va proposar aquí, si vosaltres al DJ o el DJ a vosaltres, però com va anar això? Perquè per ell tampoc deu ser molt normal tenir una orquestra simfònica.
1: No. En aquest cas ens vam posar en contacte amb ell perquè és d'aquí a la zona de la Catalunya Central i va ser com una connexió a primera vista i va funcionar des del primer minut.
0: Doncs segur que ja us ha explicat algun detall de com és el casino i què és el que us trobareu. Hem vist que encara queden entrades, però sobretot que les entrades no són... El casino és un teatre que hem rehabilitat a Rubí i té una part de butaques, però aquestes butaques s'amaguen. El que hem vist és que es farà sense butaques, és a dir, que això que hem vist en aquest anunci, que la gent ballava a la butaca, doncs aquí no caldrà, perquè serà com una mena de pista, que això també és bastant singular, no?
1: Sí, clar, el que ens passa quan anem a tocar en llocs amb butaques, al principi, evidentment, la gent està asseguda, però a la mínima ja s'aixeca tothom i com si fos una pista de ball, per dir-ho d'alguna manera.
0: Tu ets un dels violinistes, dèiem. Has estat, encara estàs, a la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, també has tocat amb la Jove Orquestra Simfònica del Vallès i la Jove Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra. Encara estàs en tots aquests projectes?
1: Bé, alguns ja no, però sí que en la majoria d'ells, tant la Simfònica de Cobla i Corda, la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, encara seguim formant-hi part.
0: És a dir que pràcticament en pocs dies o poques setmanes has de canviar de repertori, fins i tot de xip, dir ara què toca, ara toca sí. Cosa seriosa, ara toca electrobagassis, mica bogeria, no?, podríem dir.
1: Adaptar-se cada moment.
0: En el vostre cas, aquest projecte és el més singular, en teniu d'altres, tots són de producció pròpia, si no m'equivoco, i us organitzeu també com una mena de petita empresa, és a dir, quan hem contactat amb vosaltres, ens heu dit, em sembla que tu formes part de la part de producció, però hi ha qui porta comunicació, hi ha qui porta relació amb els mitjans de comunicació, és a dir, que ho feu una mica vosaltres
1: Exacte.
0: Mateixos, no?
1: Sí, és una orquestra autogestionada pels músics. Això ens permet aquesta llibertat de decidir doncs, aquest projecte, que potser és una idea una mica més esbojarrada. I sí, amb cada un, doncs, jo estic a producció i a plantilla, llavors ja ens anem repartint una mica les tasques del que seria una orquestra en si, doncs amb els músics.
0: I una mena d'empresa, no?, a la vegada.
1: Sí.
0: per aquells que ens estan escoltant o que ens veuen en aquesta entrevista i que s'estan pensant per què hauríem d'anar a veure aquest espectacle, per què hauríem d'anar a veure aquest espectacle, què és el que el fa diferent, singular?
1: Bé, és un espectacle que no deixa ningú indiferent. El fet d'anar a veure una orquestra de corda que pots associar més a música clàssica i relacionar-ho com amb un ambient més festiu és com molt sorprenent per la gent i sempre acaben molt contents i sorpresos del format. Inclús hi ha molta gent que ha repetit i diu, ostres, el següent on és que vull venir, no?
0: El repertori està tancat? És a dir, és el repertori que ja hem vist en aquest anunci?
1: Sí.
0: És tancat, eh? Doncs digue'ns alguna cosa que no haguem escoltat.
1: Alguna cançó, vols dir?
0: Per exemple.
1: Bé, hi ha una mica de tot, des de l'electrònica fins a rock, Queen, ABBA, vull dir...
0: El que deies, eh? Una mica per totes les edats. Podria anar tota la família que trobarien, pares, fills i avis, trobarien una cançó del seu estil o de la seva època, per dir-ho d'alguna manera.
1: Exacte.
0: Doncs, Quirze Puig, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que sigui tot un èxit, estic segura que sí, perquè dèiem que només veient un tastet del que feu se't van als peus i et venen ganes de ballar.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu.

Queden 10 minuts perquè siguin 11:45. Avui el nostre convidat musical és Lenny Kravitz, però els Queens s'han colat en aquest espectacle Electrovacacis, que es podrà veure demà al casino a partir de les 10 de la nit. Un espectacle que, a més, és també una sessió de ball amb aquesta orquestra simfònica, 20 músics a sobre l'escenari, però també un DJ i una cantant. És com anar a la discoteca, però amb música en viu. Tot un luxe. Com dèiem, avui el convidat musical és Lenny Kravitz, perquè molt lluny d'aquí també va ballar molta gent a Sevilla ahir en el concert que va fer precisament a la capital andalusa. 18.000 persones el van veure i avui tots els mitjans diuen que està en plena forma, tot i que aquest senyor s'acosta ja a l'edat de jubilació. Té 64 anys. Déu-n'hi-do. Així que, de nou, ha tornat a triomfar Lenny Kravitz. Per això escoltem.

0: Rubineca Carme Pérez ens va visitar al programa especial de Festa Major. Ha creat una aplicació, de fet, de la Festa Major, amb un assistent d'intel·ligència artificial anomenat Pere. En 24 hores se la van descarregar 1.500 persones. Ara volem tornar a parlar amb la Carmen perquè la Festa Major va ser una mena de banc de proves, però ja ens va explicar que el seu projecte anirà més enllà. Carmen Pérez, molt bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Dèiem que el primer dia, em sembla que vam parlar dissabte, i feia 24 hores que havies estrenat l'aplicació i ja se l'havien descarregat 1.500 persones, però ara tens noves dades.
1: Correcte.
0: I acabada la Festa Major, quanta gent s'ha informat amb la teva aplicació?
1: Sí, doncs tenim les dades que ens dona Analytics i tenim més de 2.000 usuaris que han fet la utilització de l'eina.
0: Que bé,
1: estem,
0: no?
1: Estem supercontents, sí, sí.
0: Jo no diré que va ser una cosa de broma, però sí que va ser com una prova. És a dir, tu estaves, de fet, treballes amb més qüestions relacionades amb la intel·ligència artificial i vas voler fer aquesta prova, però entenc que sense la pretensió d'arribar a moltíssima gent, sinó dir, anem a veure com funciona això, no?
1: Correcte, tal qual ho has explicat. O sigui, la idea va néixer de la necessitat personal nostra, de saber, perquè sempre amb la família doncs, parles de lo que n'hi ha a la Festa Major, on quedem, que aniràs a veure, tal. I amb això vas dir, ostres, per què no creem una aplicació per tota la informació que estigui de manera ordenada i saber en cada moment què estan fent. I bueno, vaig començar per fer-ho per nosaltres i la veritat és que sí, quan van començar a fer el projecte a casa amb la família van anar a veure, que dient, ostres, això pot anar més enllà perquè al final està quedant xula i tan xula que al final van decidir de fer-la, bueno, una mica més popular i enviar-la als amics.
0: Això us passa a la gent de la tecnologia, eh? Que desenvolupeu coses pel dia a dia que vosaltres penseu, això m'ho faig jo perquè sóc un boig o una boja de la tecnologia. Però al final són molt útils, perquè la mateixa necessitat que has tingut tu o la teva família l'ha tingut una altra persona. De fet, ja existeix una aplicació municipal de la ciutat, vaja, on hi havia tota la informació de la Festa Major. Què és el que tenia la vostra de diferent, o la teva de diferent, perquè funcionés tan bé, vaja?
1: El sistema que té és, diguem, la rapidesa, no? L'agilitat que té l'usuari d'en aquell mateix moment que tu estàs en la plaça Pep Rovira, per exemple, i dius, ostres, ara què estaran fent a la plaça Doctor Guardiet? Doncs l'obres, surt també un mapa, és que n'hi havia com tres fases, no? Estava l'agenda normal, que és la programació que surt a tots
0: dia,
1: els puestos.
0: No? Pots clicar i et surt.
1: Pots clicar i surten totes les hores i tots els espectacles. Després n'hi havia un mapa interactiu que de forma molt ràpida et deia què estaven fent ara mateix al Doctor Guardiet, a Pep Rovira, a Plaça Catalunya, on sigui. I després, el més impactant que ha tingut i el que més visites ha tingut ha sigut l'assistent Pere, anomenat Pere. I aquí sí, la persona directament, tu li preguntaves què estan fent ara mateix a la plaça Doctor Guardiet i et deia què estaven fent, què faran després, o realment una vegada que tu volies anar als Pets, doncs quin dia canten els Pets? Doncs ja directament et deia, ho faran a tal dia, a tal hora i de més. Llavors, jo crec que això és el que més ha agradat, perquè al final les persones quan anem, que estem de festa, no volem pensar ara què tinc que mirar, ara tal. O sigui, volem les coses fàcils, no? I això crec que és el que ha agradat. Una anècdota és que jo he anat aquests dies per la festa i em parava gent coneguda i em deia, ei, mira el que porto aquí al mòbil, i la portaven, no? Com, llavors això et diu que, bueno, que era útil, no? Que l'eina realment estava creant una solució.
0: Tu treballes amb intel·ligència artificial. Tècnicament, una de les coses que també ha canviat és la rapidesa amb la que es pot crear una aplicació d'aquestes característiques, no? És a dir, potser abans era més difícil i ara no és que sigui una cosa d'un dia per l'altre, però sí que la intel·ligència artificial t'estalvia molts, molts, molts passos, no, podríem dir.
1: Exacte, ara ens trobem en una època que, bueno, de transició, no? Perquè abans, si no eres programador informàtic, això de fer-ho era impossible, i ara persones que no tenen aquests coneixements, doncs, poden fer-se per elles mateixes, per la seva empresa, el que sigui, doncs, una aplicació que et doni una solució a el que tu vols, no? Llavors, pensant en la intel·ligència artificial, que normalment tothom pensa està venint per treure'ns la feina als humans, tal.
0: Moltes pel·lícules, nos acabaran matando i aquestes coses, no?
1: Exacte, jo el missatge que vull traslladar és totalment diferent. Realment, jo el que crec, i com l'estic aplicant, és com una eina d'ajuda, que realment el que ens té que fer és facilitar el treball, el nostre dia a dia, aquelles tasques repetitives que anem fent cada dia, i aquesta eina és per utilitzar-la d'aquesta manera. Sempre n'hi ha que tindre una decisió humana al final. O sigui, no podem deixar que una màquina... És que no ho farà. Llavors, sempre necessitarà que realment hi hagi un humà darrere per poder solucionar el que sigui, del negoci que sigui. I això és l'objectiu.
0: Bé, al final és l'humà qui té la necessitat, qui demana que faci una cosa que és, com tu deies, molt tècnica, molt farragosa, i que a un ésser humà li costaria setmanes, per no dir mesos, o fins i tot anys, no?, de processar certa informació, però al final la necessitat és humana, i també les directrius, és a dir, què és el que vull aconseguir, per què faig aquesta aplicació o aquest programa, etc, etc. Això és el que estalvia, no?, temps.
1: Exacte.
0: I sobretot la certesa, un cervell artificial segur que funciona millor que un cervell
1: clar, nosaltres,
0: humà.
1: Exacte, nosaltres tenim moments, n'hi ha hores que estem més frescos i hi ha altres hores que no ens en recordem. Llavors, la intel·ligència artificial no falla. Això, si li has ficat bé la informació, això no falla. Llavors, tenim que saber utilitzar-la i aprofitar aquestes eines i construir. O sigui, jo des d'aquí animo a tots els empresaris, petits empresaris, autònoms, que no vegin l'eina com una... la intel·ligència artificial com una cosa per a grans. No, tothom es pot beneficiar, i la cosa és mirar-se tu mateix i dir el meu negoci que necessita, que necessito per ser més àgil i per realment centrar-me en el que jo sé, que és fer negoci, vendre, donar un servei, i que la intel·ligència artificial m'ajudi a desenvolupar i a agilitzar totes les qüestions, sobretot empreses que tenen moltes preguntes que per xarxes socials, que et demanen... Hi ha vegades que n'hi ha persones que no donen abast d'anar a respondre, no? Això t'ajuda, o sigui, pots crear també un patró, i no que sempre contesti la màquina, que també tens que contestar tu, però la màquina et dirà, en ordre de prioritat, contesta primer aquell que és més urgent. I això és fantàstic.
0: Clar, perquè en la immensitat de les preguntes, tu, em refereixo a l'ésser humà, necessita llegir-les totes.
1: Correcte.
0: Per saber quina és la més urgent.
1: Exacte.
0: La màquina ho farà molt més ràpid. A més, el que deies, també s'obren noves oportunitats, perquè al final molts d'aquests autònoms, els que fa referència, difícilment es podrien permetre, per exemple, desenvolupar un programa específic per la seva empresa, o una aplicació específica per la seva empresa, i segurament sí ho podran fer si contracten a una empresa que s'hi dedica, però que ho fa amb intel·ligència artificial. Serà més assequible.
1: Totalment. Segur. Sempre, ara mateix, és més assequible. Si vols ampliar el que és la teva empresa i créixer, és més assequible anar de la mà d'intel·ligència artificial que no de contractar noves persones. En el mateix equip, ara mateix, que tu tens, segurament podràs fer el doble de la facturació que estàs fent utilitzant l'eina d'intel·ligència artificial, perquè t'estalviaràs molt temps en moltíssimes gestions repetitives del teu personal. Llavors, això és el que tenim que saber d'utilitzar, i bueno, és una de les meves tasques a nivell consultora d'intel·ligència artificial. Vaig a les empreses, faig una mica de tutoria i li dono, doncs, les pautes que tenen que saber aplicar.
0: Fins on creus que podem arribar amb la intel·ligència artificial? O no ho podem saber, no?
1: Bueno, jo crec que ja n'hi ha moltíssimes coses que encara no sapiguem que ja s'estan fent, coses que la nostra imaginació, com has dit abans, només veiem en pel·lícules, no? Jo crec que ara estem fent un pas molt important, com en el seu dia va ser la revolució industrial. Jo crec que ara el món està en aquesta fase, en aquest canvi, que és un canvi realment que nosaltres també ho tenim encara que assumir, perquè, a més, els que tenim ja una edat estem vivint masses canvis dins de la nostra generació, de no tindre mai un mòbil, a tindre el mòbil, a tindre ara intel·ligència artificial. Llavors, això ho tenim que assolir. Però on podem arribar? És que és... Jo crec que n'hi ha coses que quan a mi m'expliquen dic, això és mentida. O sigui, hi ha coses espectaculars que semblen pel·lícula.
0: Tornem a l'aplicació. Ens deies el dia de la festa major que vam parlar amb tu. Bueno, això no es queda aquí, no sé a on arribarà. Després d'aquest èxit, creus que la pots, no sé, tunejar, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquesta aplicació serveixi per altres coses més enllà d'una festa major?
1: Sí, de fet, la idea era, com t'he dit abans, l'aplicació per doncs, fer-la útil per la festa major, però sí, totalment pot anar més enllà i des d'aquí faig una mica, ja que tinc m'heu donat aquest altaveu, doncs sí que m'agradaria de mostrar-la i poder fer una demostració de lo que es pot fer més enllà de lo que sigui una aplicació per festa major i que sobretot el Pere es consolidi ja la nostra ciutat com un assistent, no només per dir-me què està fent a les festes, sinó per moltes més qüestions que el ciutadà a vegades tenim com cafè, com que temes d'empadronament, temes de taxes de pagar un rebut i no sé on d'anar, o els plaços dels pagaments. O sigui, qualsevol cosa vinculada a la ciutat que tindre aquest assistent, que el ciutadà es pugui de manera fàcil i àgil informar i que llavors la ciutat estigui també donant aquest suport als ciutadans. Crec que podem fer-ho perquè ja està fet i des d'aquí doncs, m'agradaria doncs, fer aquest altaveu.
0: El Pere, està bé posar-li nom perquè així està com més, no diria que personalitzat, però sabem el que sap. Em refereixo a que la intel·ligència artificial aprèn i el que fa diferent al Pere de, no sé, el Cugat, si és que hi ha un Cugat aquí al costat, una intel·ligència, un assistent d'aquestes característiques. De moment el que sap és les activitats de la festa major, com és Rubí, té un mapa de Rubí, però clar, pot aprendre moltes coses, és a dir, al final és introduir-li tota aquesta informació que deies.
1: Exacte.
0: I es convertiria en un veritable assistent rubinenc, no?
1: Correcte, exacte. Es convertiria en un nou ciutadà, el primer ciutadà virtual de Rubí, no? I que sigui el que ens ajuda i el que assessori als ciutadans a qualsevol dubte relacionada amb la ciutat, sigui de festes, siguin tema de documentació, tramitacions, el que sigui relacionat amb Rubí. O sigui, a nivell d'informació li podem ficar tota la informació que es necessiti. Llavors, crec que és important que ja que està fet, desenvolupat, i ja té aquest servei creat per nosaltres, doncs dir-li, ei, Pere, toma aquesta informació i comença a ajudar als ciutadans, en aquest cas de Rubí.
0: Encara és molt incipient perquè la festa major s'ha acabat fa quatre dies, literals, però entenc que en els pròxims mesos sí que prepararàs o aniràs afegint, perquè clar, això ho fas tu a banda de la teva feina, no?
1: Exacte, això s'ha fet durant els caps de setmana i durant les nits. I sí, ara molta gent em va dir, ei, doncs per les festes de Sant Roc, que són a setembre, la podrem, ja estarà també. Clar, jo aquesta aplicació l'he fet, que ja li vas dir a l'altra entrevista, en la informació que jo he trobat als medis vostres de comunicació, des de Tot Rubí, vosaltres, pàgina de l'Ajuntament, el que havia publicat. Llavors, jo no tenia informació a nivell oficial. Llavors, imagina't si jo tingués no, la informació de manera oficial que em digués, mira, a Sant Roc això, doncs clar que sí, que estarà aquesta aplicació pel Sant Roc, per Carnaval, per Nadal, o sigui, per qualsevol events o festes que realment a Rubí tenim moltes festes i som una ciutat molt moguda. Llavors, és important també que el ciutadà sempre, una vegada que ja estàs habituat a una cosa, a una eina, ja la tens implantada i ja està.
0: Doncs segurament parlarem un altre dia de com va canviant aquesta aplicació. Explica'ns una mica què és Danexa IA, perquè tu ets la fundadora d'aquesta empresa que deies fas assessorament. Explica'ns.
1: Exacte, sí. Des de Danexa el que fem és consultoria i auditoria de manera gratuïta a empreses i bueno, grans empreses i petites empreses i autònoms també, doncs que volen aplicar i necessiten ajuda per desenvolupar molt més el seu negoci. I llavors el que fem és anar allà, fer una mica d'estar amb la persona, veure què fan el seu dia a dia i veure com la intel·ligència artificial li pot ajudar en el seu negoci. Llavors, clar, moltes vegades hi ha coses que hi ha empreses que diuen això és que mai ho havia pensat. Uh-huh. I a vegades quan ve una persona de fora que no és del teu sector, que no coneix com tu treballes i que no sap realment, perquè nosaltres l'objectiu sempre és que la persona o que l'empresa sigui molt més eficient del que està sent ara i que doni molt més servei a moltes més persones del que està fent ara. Llavors, és impressionant i és superagradable veure després com, no?, la satisfacció de veure que realment estan funcionant. I treballem per tot, o sigui, estem fent aplicacions per club deportius, per clíniques dentals, per restaurants, o sigui, al final, el patró sí que és el mateix, les funcions després són diferents i s'adapten a cadascú. Lo bo que té la intel·ligència artificial és que la pots personalitzar realment, fer un tratge a medida per l'empresa. I això és fantàstic.
0: Clar, tornant a aquesta cosa d'ens traurà la feina, per exemple, la gent que es dedica a tot el tema administratiu, diu, però ara, si això ho fa la intel·ligència artificial, jo què faré? Doncs dins la feina administrativa d'una empresa hi ha moltes coses que les ha de fer un humà. Ara, comptar, no comptarà ningú millor que una màquina. És a dir, segur que tu, si et poses a repassar factures, tu em refereixo administrativa, comptable, si et poses a repassar factures, alguna se t'escaparà, algun número el picaràs malament a la calculadora. I això no ho farà la intel·ligència artificial. Per tant, deixaràs d'estar fent aquesta feina mecànica i aquesta feina que la màquina farà millor que tu, i faràs aquella feina que només pot fer un humà, no? Que és el tracte humà, és aquesta relació de tu a tu i aquest entendre la realitat d'aquells números, no?
1: Ho has definit perfectament. Mira, quan jo començo a fer una auditoria a una empresa i és el primer dia que arribo i normalment doncs, fico al despatx amb el cap de la feina, doncs les mirades de les persones de fora són una mica de... Ui,
0: ja ha venido esta a quitarnos la faena.
1: Exacte. L'últim dia, quan es termina el projecte i quan ja et seus amb les persones i li dius mira, a partir d'ara utilitzaràs aquesta eina per tu, per al teu dia a dia, perquè t'ajudarà amb això, això, això, això... Bueno, m'acaben donant després regalos i tot, eh? O sigui, el canvi és brutal. Per què? Perquè es donen compte de que realment el que li estàs fent és... Doncs evitar, com has comentat abans, un comptable que, si segur m'estan escoltant, ells tenen que puntualitzar factura per factura, import per import. És que quantes vegades fan el tancament mensual? Ostres, no enquadra. Aquesta frase és molt habitual en els departaments de comptabilitat. Ai, que no enquadra, ho torno a mirar. Ai, a veure, en què ha passat? Ai, sí que m'ha deixat una... A millor són cèntims. Això en la màquina no passarà, i que sí que tu et necessitarà tu per fer l'última revisió. Sempre, mai la màquina tornarà a fer ella una decisió ni li donarà el botó final, mai. Això sempre és a l'ésser humà. Llavors, sempre, clar, que seran necessaris les persones, però per fer les coses que sapiguem fer i que l'empresa necessita, donar més servei als clients, donar més suport a comercial... Aquestes tasques que són realment les que necessita una empresa per donar-se a conèixer i per vendre més, això ho podem dedicar més amb la mateixa gent que tens, no tens que contratar ningú.
0: Doncs tot això, Danexa IA, és que el nom és complicat, sí. Danexa IA, clar, de Danexa IA, no?
1: Correcte.
0: Danexaia.com, allà trobareu tota la informació. Carmen, moltíssimes gràcies per haver vingut a la Festa Major amb aquelles calors a deixar-te entrevistar per explicar-nos la teva aplicació. Gràcies per haver tornat i amb més calma poder parlar d'aquesta app que va néixer en Festa Major però que tot apunta que aviat podrem veure d'una altra manera, sense pressió, que també necessites vacances, no?
1: Sí, ara, jo el que ara volem és poder tindre l'oportunitat d'explicar millor el que volem i el que podem fer amb aquesta aplicació, sobretot, com he comentat abans, el tema del Pere, i a veure si podem anar una mica més enllà amb l'ajut de l'Ajuntament.
0: Doncs, Carme, moltíssimes gràcies. Molta sort, que vagi molt bé.
1: A vosaltres. Gràcies, bon dia.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Informatiu migdia.
8: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
9: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
10: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
7: Informatiu vespre.
11: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
7: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
12: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
13: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

10 minuts perquè siguin les 12, els aprofitarem per recordar-te alguna de les activitats que pots fer a la ciutat avui divendres i també el cap de setmana, perquè és el primer cap de setmana després de la Festa Major, però no us penseu que és un cap de setmana sense activitat cultural. De fet, avui tenim dos monòlegs al casino. Un és a les 7 de la tarda, és de la Clara Ingold i està titulat Paloma de Parque. Ahir, de fet, vam parlar amb la Clara Ingold, que ens va explicar una miqueta de què anava aquest monòleg, que també té música i que és molt autocrític. Encara queden algunes entrades, costen entre 5 i 10 euros i, com dèiem, encara queden algunes al casino, les heu d'adquirir a través de la plataforma Coven. També hi ha un altre monòleg, en aquest cas del Xavi Franquesa, que es diu Escòcia, el monòleg, però que té les entrades exaurides. I encara una activitat més a la nostra ciutat en aquest divendres és una activitat que es fa a Les Torres, es titula Les Torres és molt més, i és una jornada participativa oberta a tothom per compartir, reflexionar i construir propostes de millora al barri de Les Torres. Es fa a la plaça Constitució a partir de les 6 de la tarda, es farà la devolució dels resultats de la diagnosi d'urbanisme tàctic que es va fer al barri l'any passat i que també estarà vinculat a una proposta de millora del Pla de Barris i Viles 2026. Per tant, es presentaran projectes pel barri, però també hi hauran activitats obertes a tota la família, espais de debat i també espais de joc per als més petits. Plaça Constitució a partir de les 6 de la tarda d'avui. I una altra de les recomanacions que us volem fer és amb la que començàvem el programa.

Ja sabeu que molts dissabtes al casino es fa ball, sempre s'intenta que sigui doncs de Remember o balls de saló adreçat a un col·lectiu concret. El que es fa demà a partir de les 10 de la nit, un pèl més tard de l'habitual, és aquest espectacle Electrobacassis, que fa la Camerata Bacassis, una orquestra. No direm que sinfònica, perquè no és tan gran, però sí que tenim 20 músics a l'escenari. De fet, començàvem parlant d'aquest tema avui al programa. Són músics molt joves que interpretaran cançons, ens han explicat, de Queen, de grups catalans, el Mamma Mia, però també música de David Guetta o de Vichy o del grup Coldplay. A més, estaran acompanyats del DJ Arset i de la cantant Marta Trujillo. Possibilitats de ballar, però amb una orquestra simfònica. Això és demà a partir de les 10 al casino. L'entrada costa 5 euros, que és el que costen totes les entrades de ball per al casino. És una sessió de 2 hores, és a dir, que comença a les 10, s'acaba a les 12 i podeu adquirir les entrades a través de la plataforma Covin, en aquest cas, teatrealcasinorubi.covin.cat.

El mes de juliol és el mes de vacances per molta gent. Les entitats aturen la seva activitat. És el cas de la Societat de Blues, que aquest diumenge, 5 de juliol, fa el seu darrer vermut de blues a Can Ramoneda. En aquest cas, amb Quique Gómez and His Beepers. És el darrer concert vermut de la temporada. Es tornaran a posar al setembre, com sempre. Serà a les 12. El preu de l'entrada és de 8 euros si la compres ara, de forma anticipada, o 10 euros si la compres en el mateix moment, a la porta de Can Ramoneda. En tots els casos s'inclou una consumició, i en el cas dels socis, els que són membres de la Societat de Blues de Rubí, només costa 5 euros. La Societat de Blues, que per cert ens ha acompanyat durant tota la temporada, els divendres, fent agenda, entre d'altres coses, d'aquests vermuts musicals. L'últim, diumenge a les 12 del matí a Can Ramoneda. S'espera una onada de calor, però sembla que diumenge ens respectarà una mica.

parlat d'una altra entitat que també ens ha acompanyat durant la temporada en aquest, en aquesta part més cultural del programa. En aquest cas estem parlant del Centre d'Estudis Rubinencs. Dissabte a les 7 de la tarda fan a l'ermita de Sant Mus un dels seus projectes que finalment han pogut posar en marxa aquesta temporada. Es tracta de fer concerts a dins de l'ermita amb el seu, amb la seva particular sonoritat. En aquest cas actuarà la Marí Teixidor, aquí ja sentim, i el Jordi Domingo, que serà el seu guitarrista. Ens oferiran un viatge musical a través del soul, del pop, del rock i del blues en un format acústic, lògicament, perquè és una ermita, i molt íntim. L'entrada és gratuïta, no costa res, això sí, és d'aforament limitat, perquè a l'ermita caben les persones que hi caben. Com dèiem, una activitat organitzada pel Centre d'Estudis Rubinencs, que a més doncs porta tot l'any intentant posar en marxa aquests concerts per fer més coses en aquest espai recuperat de la nostra ciutat.

es pot acabar de millor manera el programa que parlant d'activitats culturals, que és el que hem fet durant tota la temporada, i parlant d'entitats de la ciutat que també ens han acompanyat i ens han donat suport durant tota la temporada. Agraïm a aquestes entitats la seva col·laboració amb la ràdio municipal i també a tots aquells que ens heu acompanyat en aquest temps. El Rubí al dia, en format hivern, s'acaba avui. Dilluns tornem, com dèiem, amb una versió reduïda i estiuenca presentada per la Pamela Martínez, que començarà cada dia a les 9 del matí i que us acompanyarà amb tots els temes d'estiu, amb música, amb recomanacions i molt pendent del que passi a la ciutat. Nosaltres amb això posem punt i final. Un plaer haver compartit aquestes estones de ràdio amb vosaltres. Ens tornem a trobar a la 99.7 de la FM i ens trobareu sempre a www.radiorubi.cat. Bon estiu!

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
7: Són les 12 del migdia.
8: Ràdio Rubí, notícies.
9: Molt bon dia. Falta de conèixer les xifres concretes de Rubí sobre les persones que han presentat sol·licitud en el procés de regularització extraordinària impulsat pel govern espanyol. Sí que coneixem les dades de Catalunya i també de tot l'Estat. A Espanya, 1.174.000 persones s'han acollit a aquesta regularització, el doble de la xifra prevista inicialment pel govern espanyol. El recompte oficial arriba després que el passat dimarts s'esgotés el termini per presentar aquestes sol·licituds. El 52% dels expedients ja s'estan tramitant i 11.000 ja s'han resolt de forma positiva. El Ministeri ha concretat que un 79,6% són sol·licituds excepcionals per raó d'arrelament extraordinari i que el 20% són per circumstàncies excepcionals per migrants de protecció internacional. La majoria de les sol·licituds s'han presentat de forma telemàtica, només un 16% dels sol·licitants han fet el tràmit de manera presencial, a través, per exemple, de les oficines de correus, com és el cas de la d'aquí Rubí, també oficines de Seguretat Social i d'Estrangeria. En el cas de Catalunya, és la comunitat que ha rebut més sol·licituds, gairebé una de cada quatre de tot l'Estat. Per províncies, Barcelona és on se n'han tramitat més i, d'acord amb les dades facilitades per la delegació del govern espanyol, el 81% dels sol·licitants aquí a Catalunya té menys de 45 anys. D'altra banda, les principals nacionalitats són les que tenen com a origen el Marroc, Colòmbia, Hondures, Perú, Pakistan, la Índia i Veneçuela. La delegació del govern espanyol a Catalunya recorda que, malgrat aquest tancament del termini, el procediment administratiu continua en marxa. En aquest sentit, el delegat ha recordat que les oficines de correus continuen obertes sense cita prèvia perquè les persones que hagin de presentar documentació o esmenar algun requeriment puguin completar els seus expedients.
8: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
9: I avui l'actriu còmica i dramaturga Clara Íngol presenta el seu segon espectacle, en solitari en aquest cas, Paloma de Parque, i ho farà al Casino. L'espectacle combina el monòleg, la interpretació, l'humor absurd i la música per fer reflexionar sobre problemes que tenim ara mateix, com per exemple l'autoexigència o els cànons de bellesa. L'actriu es va fer especialment coneguda per les seves aparicions a diversos programes televisius, per exemple El consultorio de Berto i més recentment El cielo con ella de Televisió Espanyola. Abans havia aparegut a sèries televisives i algunes pel·lícules, també. Clara Íngol és dramaturga, a més. El 2021 va escriure la seva primera obra teatral, La darrera opció, que va ser finalista al torneig de dramaturgia de les Illes Balears. A Paloma de Parque, l'actriu explica que és un show que parteix d'experiències i anècdotes que li han passat a ella mateixa per parlar d'una realitat compartida de tota una generació. Escolteu com ho ha explicat el programa Rubí al dia.
10: Et dic que sí, que és bastant alliberador i que pens que també per com ho xer, perquè en cap moment estic allà intentant fer com a, no estic intentant fer aquí cap donant una lliçó de res, bàsicament. No, simplement m'enric de coses que... ho han passat al meu voltant, no? No és alliçonador, és un espectacle que sigui un rotllo alliçonador. Crec que també ho faig com a... Fem molt de personatges, faig

0: septiembre en perfectes condicions i, de fet, amb ja tot el recinte tancat després de la inauguració que es va fer doncs ara fa unes setmanes i a la gespa artificial que hores d'ara s'està treballant per canviar-la. Ja s'ha retirat, es va iniciar tot just abans de Festa Major la feina de retirada de l'antiga gespa. Ara s'està estabilitzant el terreny per ubicar el nou doncs terreny de joc al municipal del 25 de setembre i també iniciant-se el camí per al canvi de la gespa artificial més antiga que hi havia a la nostra ciutat des de principis d'aquest segle XXI, que es va ubicar una gespa que no s'ha canviat al municipal de Can Rosés 2, al camp de la pista d'atletisme habitualment doncs, utilitzat per la penya blaugrana. Ramon Llorenç també s'inicia el procés de canvi de gespa durant aquests dies.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
4: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
6: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Fins al pròxim 15 de juliol, les famílies dels alumnes que s'hagin matriculat a l'Escola Joan Maragall i a l'Institut JB Foix poden presentar la sol·licitud corresponent als ajuts al transport escolar no obligatori de cara al curs 2026-2027. El Consell Comarcal del Vallès Occidental és qui gestiona aquest tipus d'ajudes. El 50% el subvenciona el propi Consell i l'altra meitat l'Ajuntament. Cada família abona un preu de 270 euros que es paguen en 3 rebuts, un per cada trimestre. Durant el passat curs es van concedir un total de 124 ajuts a famílies rubinenques amb un cost de 25.470 euros. Les famílies que vulguin presentar la sol·licitud ho poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. En cas de necessitar ajuda, us podeu adreçar a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Pel que fa a la documentació, cal presentar la sol·licitud específica que trobareu a la seu electrònica, les autoritzacions dels membres de la unitat familiar i la fotocòpia del document d'identitat de tots els membres de la unitat familiar.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha fet públic un informe sobre els ajuts individuals de menjador a la nostra comarca. Pel que fa a la tipologia dels ajuts, el 60% corresponen a ajuts garantits totals, és a dir, que cobreixen el 100% del cost del menjador, mentre que el 40,7% restant són parcials, és a dir, que cobreixen el 70% de cada àpat. Per etapes educatives, la primària concentra el gruix d'aquests ajuts concedits amb el 62% del total. A escala municipal, Badia del Vallès continua presentant la taxa més elevada amb el 33,5% i li segueixen Rubí amb el 31% i Montcada i Reixac amb el 29%. Les dues capitals de comarca també se situen per sobre de la mitjana comarcal i, en canvi, Viladecavalls i Matadepera presenten els valors més baixos amb taxes inferiors al 10%.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Tornem en una hora a partir de les dues a l'espai de l'informatiu migdia amb les principals notícies d'aquest divendres 3 de juliol.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Impressionant veure'l de prop. El pont del Diable o aqueducte de les Ferreres és una de les construccions icòniques de la Tàrraco romana. Des dels seus peus veig aquesta impactant estructura, són més de 200 metres de llarg i 26 d'altura, si fa no fa, això deu ser com un edifici de 7 o 8 plantes, i la dimensió ens dona una idea de la importància que donaven els romans a la gestió de l'aigua. Com s'ho feien per tenir-ne sempre? Patien? Els preocupava aquest accés a l'aigua? Preguntem-li a un dels autors del llibre L'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
1: No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés part quotidiana de la seva vida, a diferència de tots els seus successors, que, incloent-me a mi mateix, fins fa 4 dies, hem patit per una aigua perquè no hi havia, perquè l'aigua era salada, etc. I tothom miràvem, doncs, els aqueductes, diguem,

0: veient aquest aquaducte, el que podríem imaginar és que els romans ja plantejaven els transvasaments com una cosa, com una pràctica habitual.
1: És clar, es tractava en aquest cas. Si haguessin, si haguessin tingut, com ho passa en altres ocasions, fonts properes, pues haurien agafat l'aigua de les fonts per portar-la a la ciutat. En aquest cas no hi havia fonts i el que van fer va ser pujar pels dos rius més propers, que eren el Francolí i el Gallà, fins que la cota anava pujant i quan ja van fer el... Varen calcular les cotes, és a dir, que el treball d'enginyeria i de topografia estava, bueno, a l'ordre del dia. Varen veure que l'altura ja era suficient, varen fer dues barreres en tots dos rius i varen fer dos canals de sortida adaptats al terreny. Aquestes conduccions tenien que tenir un perfil molt precís, amb una miqueta de pendent, perquè si no hi ha pendent l'aigua no baixa, normal, però resulta que si la pendent era massa fort, l'aigua baixaria amb massa força, agafaria brutícia i tampoc funcionaria. És a dir, que tot aquest càlcul topogràfic per durant 25 quilòmetres portar una obra, una canalització amb una ligeríssima pendent sense errades, bueno, demostra que els antics eren antics, però no teníem res a envidiar de les nostres tecnologies actuals, encara ja som en un món digital i tot és molt diferent.
0: Des de l'aqüeducte de les Ferreres, amb aquesta pinzellada a la cultura romana, comencem un Quatre Gotes que especialment mirarà al passat. Som a Catalunya, amb un clima mediterrani i en el qual les sequeres no són una novetat, sempre n'hi ha hagut. La qüestió és que, si ara amb el canvi climàtic, aquestes seran més freqüents i també intenses. I la nostra mirada de revisió d'avui també serà per veure què en vam aprendre d'aquelles sequeres. Potser hi ha lliçons del passat que encara són vigents per als temps que vindran. Avui al Quatre Gotes retrocedim als altres temps de misèria.
2: Quatre Gotes.
0: Ens trobem a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquí, simbòlicament, hi neix el riu Francolí, que desemboca a Tarragona. La primera surgència d'aigua és aquí, en aquest punt, ho sentim de fons, en aquest safareig on antigament s'hi rentava roba. Parlarem d'aquestes rutines, d'aquests hàbits de no fa tants anys, però ho farem més endavant aquí al Quatre Gotes. I és que avui ens hem citat aquí perquè la Font Major de l'Espluga de Francolí ens serveix, podríem dir, de termòmetre. Ara sentim la remor de l'aigua de fons, és temps de bonança, però molt sovint aquí no hi ha ni una sola gota d'aigua. I quan això passa, alerta, perquè vol dir que la sequera ha arribat o bé és imminent. En canvi, no avisa de tot el contrari, quan la catàstrofe es consume perquè plou molt. I és que aquest espai també és testimoni de fatídiques riuades. Apunteu 1874, recordeu aquesta referència històrica, perquè en el pròxim capítol en parlarem i us explicarem la relació que hi ha entre aquest any, el lloc on som, i també l'aigua. Ara, però, volem parlar de processons, pregàries a les verges i fins i tot d'algunes lluites o enfrontaments tot relacionat amb la sequera. Qui ens ho podrà explicar, qui ens podrà connectar tots aquests elements, és en Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat rebuscant en centenars d'arxius tots els precedents d'inundacions i de sequeres que d'alguna manera o altra estan documentats. Ara veurem com. Senyor Barrientos, benvingut a l'Espluga de Francolí.
3: Moltes gràcies. En un marc, a més, immillorable pels temes de l'aigua.
0: Avui parlem dels temps de misèria, no d'inundacions, que serà en una pròxima ocasió. Ens citem, si li sembla, per parlar-ne en una pròxima ocasió, però ens trobem parlant de sequera quan, de fet, en sortim d'una prou contundent i ens agrada sovint posar etiquetes, fer titulars allò contundents, i parlem molt ràpid de sequera històrica, excepcional. Aquesta que hem viscut, que han estat, podríem dir, més de 3 anys, ha estat ben bé una sequera històrica?
3: No. Si precisament quan anem a fer la recerca en arxiu històric i obtenim gran quantitat d'informació, el que ens cau en seguida són els adjectius dramàtics o els qualificatius etiquetats en pressa per cada episodi. Aquest episodi darrer que hem tingut ha estat sever. Una sequera de 3-4 anys és una sequera severa, però quan la veus en perspectiva històrica veus que és una de tantes que hi ha hagut, bastantes, que en una escala històrica que nosaltres treballem de 500-600 anys podem considerar que és esperable, normal i dintre de la que serien les pautes del nostre clima.

0: clima mediterrani tan extrem.
1: 28 de febrer de 1783, Tarragona.
2: Que los administradors de la Germandat de la Puríssima Sang los havien dit que no tenien valor per aportar lo Sant Cristo, però se'ls respongué que suposat era tan grave la necessitat d'aigua, no se devia atendre a altra cosa que a implorar de la Divina Majestat lo benefici de la pluja. I, per tant, que després de vespres procurassin los dits administradors pujar a esta santa iglesia lo Sant Cristo amb modo de pujar.
3: Quatre gotes.
4: Ara entrarem potser en aquestes referències històriques que heu pogut aconseguir. En qualsevol cas, el punt de partida, la vostra recerca destaca sobretot per tenir una mirada molt llarga en el temps, també per una metodologia diferent. Explica'ns com us ho heu fet per aconseguir aquest balanç de 500 o 600 anys de perspectiva.
0: Bé, aquesta recerca al començament cridava molt l'atenció i generava molts dubtes per la font d'informació que hem hagut de fer servir. El nostre plantejament era treballar la sequera amb molt de detall territorial i temporal, i hem aconseguit unes informacions que ens donen el detall diari de la sequera, quan es comença a produir un cert problema a l'agricultura, quan comença a ploure, quan la sequera veuen que ja està solventada o si s'està prolongant. Tota aquesta informació passa per unes metodologies molt singulars, perquè qui ho registrava eren els ajuntaments de les poblacions, però no ho feien amb observatoris meteorològics ni tan sols amb mesures de cabal de l'aigua. No hi havia ni instruments ni una apreciació, diguem-ne, directa de la sequera, perquè la sequera, en definitiva, és una manca d'aigua. Costa molt observar la manca d'aigua. Com ho feien? Amb tot l'encàrrec de rogatives pro pluvia per demanar la pluja que els ajuntaments enviaven a les parròquies o a les catedrals, a l'autoritat eclesiàstica. D'aquestes rogatives es feien quan veien que la meteorologia no acompanyava l'agricultura, l'activitat agrícola ni la ramadera. Quan hi podia haver-hi algun tipus d'impacte a l'activitat primària, els ajuntaments, rebent informes dels gremis, evidentment de llauradors i les confraries, activaven les cerimònies corresponents.
4: Però de quina manera es pot avaluar amb precisió aquest període de sequera, l'inici, el fi i també la gravetat?
0: L'inici i el fi està molt ben datat, perquè quan arriben els informes dels gremis de llauradors, l'Ajuntament avalua la situació i posa en marxa els mecanismes per la sequera. No és només anar a l'església a fer cerimònies pro pluvia, també comencen els controls dels sistemes de regadiu, els controls de consum d'aigua, es demana a la població que intenti estalviar aigua, que sobretot posin molt de seny a l'hora del repartiment d'aigua, que no entrin en pànic, ni en baralles, ni en disputes, i també, sobretot, mesures molt modernes. Començar a revisar els sistemes de conducció d'aigua, de canalització, netejar-les. Es procura tota una sèrie de mesures de monitoreig, per exemple, dels nivells d'aigua, dels pous, de les mines. Tot això es posa ja en marxa en el moment que els llauradors diuen: ep, tenim una sequera meteorològica que ens pot afectar, que pot durar 2 setmanes, una, o pot durar 4 anys. S'activa tot això. Llavors, a mesura que es va agreujant la situació i que s'allarguen el temps, perquè la sequera és acumulativa, el dèficit és acumulatiu, és quan van pujant els nivells de les rogatives. Pel nivell formal de cada rogativa sabem exactament en quin estadi estan de sequera. Es comença, són 5 nivells, es comença amb oració mental dintre de l'església, després exposen relíquies, fan actes amb alguna advocació popular pròpia de la població. En un tercer nivell ja és un acte públic, fan processons als carrers, obertament es veu que es manifesta que hi ha una sequera greu. En un nivell quart es fan immersions en aigua d'un altre tipus de relíquies o cerimònies semblants, i finalment fan peregrinacions a santuaris especialitzats on s'hi congreguen poblacions, doncs, de tot un àmbit geogràfic que estigui afectat per aquell episodi. I així podem anar de forma objectiva determinant la gradació d'una sequera. Pot ser una sequera llarga però suau, atenuada, d'un nivell 1-2, pot ser una sequera acusada, aguda, de nivells 3-1, o pot ser una sequera crítica de molts anys de durada amb diferents pulsos de nivells 4 i 5. Tot això ho quantifiquem, ho passem a uns índexs, i és el que actualment doncs, hi ha un investigador, en Josep Barrientos, que està fent la tesi doctoral dels darrers 500 anys de sequera a Catalunya, dia per dia, el seu comportament diari, amb tot aquest gruix de material que hem anat acumulant.
1: 29 d'abril de 1783, Montblanc.
5: En cuyo acuerdo el dicho señor alcalde mayor expuso e hizo presente al ayuntamiento que respecto se van preparando algunas conmociones entre los individuos de esta villa sobre el bacharse la Virgen de la Sierra en atención a la urgente necesidad de agua en que nos hallamos, es de parecer sería muy conveniente que el ayuntamiento resolviese se baxe la Virgen de la Sierra y que lo pidan aquellos términos que les parezcan más propios y convenientes. Y todos los señores vocales dijeron que sería por muy justo...
1: Quatre gotes, el temps de misèria.
4: Abans ens deies que una sequera com la que hem viscut és severa, però no pas excepcional. Per tant, quines són les sequeres històriques?
0: Aviam, ara tot just s'està fent aquesta anàlisi dels episodis a nivell diari. Se n'està poguent extreure la seva severitat i amb sistemes moderns cartogràfics de cartografia automàtica se n'està veient la seva distribució geogràfica. Un cop això estigui analitzat, es podrà veure patrons de diferents tipus de sequera, amb molt de detall, pels darrers 500 anys complets a Catalunya, les zones adjacents que estem treballant, i el que ja podem anar avançant és que trobem, efectivament, com a un comportament relativament normal, les sequeres d'entre 2 i 4 anys de durada. Ho anomenem sequeres climàtiques. D'aquestes en podem tenir desenes els darrers 500 anys, desenes. I les que ens preocupen més són un tipus, un patró de sequera en el que aquestes sequeres com l'última que hem experimentat de 3 anys el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. D'aquestes a Europa se n'han trobat ja alguna, s'estan ara estudiant també perquè comencen a tenir ells també el fenomen de la sequera, en diuen supersequeres. Són sequeres que, comptant que pot haver-hi 3-4 sequeres climàtiques juntes, poden durar entre 8 i 12 anys de durada. Algunes fins i tot potser 14 anys. Llavors, és un dèficit sostingut, evidentment interromput amb inundacions, aiguats, cap problema. Pot haver un aiguat dintre d'una gran sequera. El problema és aquesta capacitat de generar un dèficit tan sostingut en el temps. I d'aquestes n'hem trobat unes 3-4 sequeres en els darrers 500 anys. Tindrien una freqüència entre 80 i 120 anys, sense un cicle concret, evidentment no hi ha cicles, però notem que cada més o menys 100 anys va apareixent una.
4: L'última?
0: L'última, doncs, hi ha hipòtesis. La meva hipòtesi és que des de l'any 98, tot el segle XXI, de fet, ja estem dintre d'una seqüència de supersequera. Si està induïda o reforçada pel canvi climàtic actual, per l'escalfament, seria llavors motiu de preocupació. Si és natural, i si, per exemple, en algun moment deixa d'haver-hi aquestes condicions de sequera, ens podem alegrar i pensar que ha estat un episodi de tants i que el podem superar i que les condicions de normalitat poden tornar durant uns anys. Ara el dubte és aquest, si aquestes supersequeres poden estar influenciades per condicions de canvi climàtic i això les pot fer o més freqüents o més severes en el futur immediat. Pel que fa al passat, ja dic, n'hem tingut unes 4-6 que es poden considerar d'aquest tipus molt complexes i que deixen el país en situacions molt, molt delicades, molt precàries.
4: La mirada al futur l'aparquem, la farem més endavant, però mirant al passat, com s'ho feien per afrontar aquestes sequeres tan llargues, aquestes supersequeres?
0: Aviam, els mecanismes que tenien eren molt semblants als que tenim ara. Era vigilar molt millor el recurs hídric, vigilar bé les instal·lacions hidràuliques, que no hi haguessin fuites, que no hi hagués un descontrol o abusos a l'utilització de l'aigua, racionaments de l'aigua, després el recurs espiritual, adreçar-se a Déu perquè plogués, això es feia de forma, per omissió, es feia mecànicament, perquè ja sabien que no hi havia altre mecanisme, no hi havia asseguradores, no hi havia institucions supraestatals que els poguessin ajudar, no hi havia tecnologies per transportar l'aigua, llavors el recurs més immediat era també, de forma desesperada, era afectar el recurs hidrològic. I era, per exemple, aprofundir pous i aprofundir mines, quan ells ja sabien que això després a la llarga representaria un dèficit o una afectació del recurs hidrològic. Planificaven noves captacions d'aigua, trasbassaments, noves sèquies, i després no tocava altra cosa que tenir paciència i esperar. no tenien altre remei, perquè com les sequeres són molt extenses i afectaven territoris molt amplis, a mesura que les collites de cereal, que l'activitat productiva anava baixant, estaven morint els ramats, les collites anaven perdent rendiment, ells això ho percebien, i llavors el que no podien fer, tret de les poblacions afortunades que tenien costa i podien comerciar i obtenir recursos extra de fora de la zona, el que corresponia era doncs, anar disminuint les despeses, el consum i intentar superar la situació el més aviat possible. Que, evidentment, tot això generava unes tensions molt importants a nivell de famílies, de poblacions, tensions pel recurs hídric, tensions per les reserves de cereal, entre diferents també classes socials, l'església, les municipalitats, la burgesia, clar, tothom procurava pels seus interessos i estivaven unes tensions molt fortes, no gaire diferents a les que vivim actualment. I a l'últim estadi ja, quan ja s'entrava en situacions de fam, de carestia, de pèrdua de qualitat de vida, sobretot per un dèficit alimentari molt fort, la població s'afablia, entrava en un empobriment accelerat, havien d'endeutar-se, vendre propietats, començar ja un empobriment, una pauperització molt accelerada, i llavors és quan les malalties oportunistes afectaven aquestes poblacions. Hi havia epidèmies sovint molt greus, d'uns percentatges de mortalitat anòmalament molt alts perquè la població estava afeblida, i llavors diguem-ne que s'activaven aquests mecanismes de compensació de la població, malthusians, de dir, bueno, potser és que hi havia massa població pel recurs disponible i hi havia una pèrdua de població. En cas extrem s'arribava a aquestes pèrdues de població, es reajustaven, després ja venien pluges, unes condicions meteorològiques més bones, les collites milloraven, s'havia perdut població, s'havien fet millores a les infraestructures i ja doncs, la societat tornava a recuperar-se i tirar endavant.
4: Clar, és el testimoni que avui estem buscant, aquesta mirada enrere, que segur que ens pot ajudar pel futur. És la funció que avui fem en aquest capítol. Gràcies, Mariano Barriendos. Ens retrobem en una pròxima ocasió.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran.
3: Quatre gotes.
4: La mirada retrospectiva d'aquest capítol també ens porta a visitar el Museu Terra, l'Espluga de Francolí. Un dels seus lemes és, per saber on anem, cal saber d'on venim. I precisament és la reflexió que ens plantegem avui. No som els primers ni els últims que farem front a l'escassetat d'aigua. Anem al Museu Terra, allà ens hi espera el seu responsable de l'àrea cultural, l'Albert Carreres. Aquí al Museu Terra podem conèixer i aprendre de la vida quotidiana en l'entorn rural de fa 100 anys. Ens transportem en aquells pobles sense xarxa d'aigua potable, amb algunes fonts públiques d'on s'extreia l'aigua, i també podem treure el cap en algunes cases, això sí, les més afortunades, que tenien pou i fins i tot safareig particular. L'accés, però, a l'aigua no era tan fàcil ni ràpid com ara, i, per tant, aquella cultura de l'aigua i la gestió del recurs era ben diferent.
6: La teníem molt controlada, o sigui, no és allò que visquessin patint de l'aigua que tenien, sinó que vivien en relació a aquella aigua. Quan aquí hi ha hagut aquests talls d'aigua, ens hem hagut de replantejar la vida. Ells no se la replantejaven, ells vivien així, no? Estem parlant, doncs, que s'anava a buscar aigua a la font i amb aquella aigua tenien de sobres per passar el dia, no? El canvi és quan arriba l'aixeta connectada a la xarxa, llavors aquella aigua és limitada, entre cometes, i llavors, evidentment, augmenten els consums, però exponencialment, no?
4: Entre els 5.000 objectes de la col·lecció del Museu Terra, n'hi ha un bon grapat que ens parlen de com era aquesta gestió de l'aigua.
6: Bé, aquí, a nivell, el que seria a nivell de casa, els càntics i tota aquesta quantitat d'engerres per recollir i mantenir l'aigua, eren molt importants. El museu hi ha una peça també molt important, que és potser més d'entorn agrari, que és la sínia. La sínia és molt important, és un aparell que funcionava per força animal i que permetia extreure l'aigua d'un pou amb certa facilitat per fer un regadiu de l'hort, bàsicament, no? I també una altra peça molt bonica, que són uns argadells, que és una peça que es muntava també amb una mula, on contenia una sèrie de càntics d'aquests més grans, que també seria per anar a buscar aigua, que cas no haver-la de portar a coll, sinó amb la mula, i és una espècie de sella, perquè ens entenguem, feta de vímets, que tenia una forma doncs, per portar-hi quatre, en aquest cas la que tenim nosaltres és de quatre, n'hi havia alguna més gran, i poder portar doncs, aquesta aigua amb un animal des d'una font fins a casa.
4: Tot ha canviat, per exemple, el concepte d'higiene era un altre ben diferent, la bugada es feia al safareig. Com s'explica ara tot aquest coneixement, com es transfereix a les noves generacions que visiten el museu per fer-les entendre de la importància que tenia l'aigua?
6: N'hi ha una que la fem a la cuina, que tenim aquí al museu, i on sense entrar en el tema de l'aigua, es pregunta als nois, les noies que venen, quin creuen que és l'element de més luxe que hi ha en aquell espai, no? I tots t'acaben dient que sí, aquella tatera, que sí, aquella que brilla més, que sí, aquella enjarra que és més bonica, i ningú es fixa en l'aixeta, no? I el concepte de tenir una aixeta com un element de luxe, que de fet, no sé si encara ho hem de considerar com un element de luxe, però realment hi ha llocs al món que encara no hi és, no? I que és un element de dir, ostres, cobrir una aixeta que hi surti l'aigua i que et permeti fer tot el que pots fer, és un element extraordinari que canvia el món, no?
4: D'aquests utensilis que hem explicat, quin podríem recuperar, per exemple, per afrontar millor la pròxima sequera?
6: A veure, ja per aquesta, el càntic, que és una cosa... Té dos derivades al càntic. No és que malgasti, perquè al final l'aigua te l'acabes bevent, però sí que te la veus d'una manera bastant moderada, perquè no és allò de... Vinga, va. I té aquest concepte més de que també té un estalvi energètic relacionat, que no és directament una despesa d'aigua, sinó l'energètica, no? Un element que és capaç de refredar l'aigua sense més que estar ni ell dins, doncs realment és una cosa que vam incorporar a casa meva, encara hi és, no hi havia sigut abans, i ara el fem servir a l'estiu, bàsicament, no? Però sí que és una cosa revolucionària que crec que, a veure, escolta, és tan bonic i tan interessant que qualsevol, a més, el pot fer servir tothom. Vull dir que no. Jo, el canti és un element que podíem recuperar totes les cases, ja, eh?
4: El canti, un estri indispensable d'aquells temps en què s'anava a buscar l'aigua a les fonts i que eren societats, recordem-ho, que cantaven molt, també de camí a la font, com escoltarem ara nosaltres tot parant l'orella a la Quimeta Borrell, de Cornellà de Terri, que és una de les informants del Càntut, que recull les cançons de tradició oral.
7: La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
4: Avui que mirem enrere, que parlem de la cultura dels avis i dels rebesavis, no podem deixar de banda l'esforç de fa un parell de segles per transportar als pobles l'aigua de les fonts de les muntanyes o l'excavació de mines amb el mateix objectiu. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és un gran exemple perquè ha begut per la filtració de les muntanyes de Prades i és justament en un dels punts on ens trobem, a la zona de la vall de Montblanc, per parlar de tot aquest patrimoni amb el montblanquí Joan Pellicer, a qui ja hem sentit en el podcast. Pellicer és enginyer tècnic industrial i màster en intervenció ambiental i, a més d'haver estat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, és, podríem dir, un dels grans coneixedors de tot aquest patrimoni natural de casa nostra. Joan, benvingut al Quatre Gotes.
8: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
4: L'aprofitament d'aquestes fonts i de les mines van ser una gran solució per accedir a un cabal continu d'aigua, no només aquí, sinó que també podríem dir que ho trobem en molts altres punts del país, però en quin moment s'hi comença a pensar?
8: Bé, ens podem remuntar bastant enrere, perquè jo diria abans del segle XVIII ja hi ha referències en un moment determinat, per diverses qüestions. En primer lloc, les poblacions sempre s'han situat prop de rierols, fonts, on hi hagi una certa abundància d'aigua. A mesura que creix la població, s'ha d'anar cada vegada més enllà a buscar els recursos que tinguin quantitat i qualitat. A partir del segle XVIII ja comença a Montblanc a trobar-se una manca de recursos i potser de qualitat també, possiblement, i a poc a poc es van allunyant, endinsant cap dalt les muntanyes de Prades, on és conegut que hi ha una certa abundància de fonts amb un cert caudal, i a poc es van anant fent captacions i transportar-la fins a la vila de Montblanc.
4: Antigament hi havia un gran coneixement de totes aquestes fonts, de les muntanyes, dels recursos naturals. Podríem dir que tota la gent, la societat, sabia, coneixia d'on sortia l'aigua. Tot això s'ha anat perdent?
8: Segur, s'ha perdut d'una manera irremissible. Fins i tot la meva infantesa encara estava no diria que estava de moda, sinó que era regular que la gent anés a fer el que li deien fontades. En el període de primavera, estiu, tota la tardor, les famílies agafaven el menjar, el berenar, a vegades el dinar, i s'anaven a fer un recorregut per les diverses fonts. Gaudíem una propa amb la natura, amb aigua d'una qualitat excepcional, amb aquest soroll que sentim aquí darrere, el soroll blanc, que és calmant. Tota aquesta tradició, al món modern, s'ha perdut, deixant de banda un altre que hi havia, que era el recurs per anar a guarir algunes malalties, com la tosferina, que era anar a beure aigua de diverses fonts, que era sinònim de salut.
4: De fet, l'aigua desperta passions, d'alguna manera evoca un sentiment de pertinença, perquè segur que molts ho han sentit a casa mateix, no? Aquell típic comentari que l'aigua del poble, d'aquella font, és exagerant molt la millor que hi ha o que és d'una qualitat excel·lent. Això fins a quin punt és part de romanticisme, d'aquest sentiment de pertinença, o bé hi ha alguna cosa més enllà d'això?
8: No, hi ha un fons veritable per una raó molt senzilla. L'aigua que estem parlant d'aquestes fonts ve de la muntanya, on habitualment no hi ha activitats de tipus agrícola, ramader, importants, i molt menys industrials ni humanes. Les fonts, les activitats humanes, la ramaderia o l'agricultura intensiva, o la indústria, per no dir-ho, ha portat una contaminació, una pèrdua de qualitat, o les mateixes poblacions, les aigües residuals, una pèrdua de qualitat de les fonts i de les aigües que estan en terrenys, ja diguem, baixos, a menys de 300 metres, els 300, 400 metres d'alçada, hem anat perdent la qualitat d'aquestes aigües. Mentre a l'alçada es mantenia una qualitat extraordinària, i un altre tema molt important, que deien l'aigua, perquè sigui molt bona, ha de ser fresca. I per això tota la mitologia que aquesta aigua, com que a l'estiu sortia tan fresca i no podies aguantar la mà a dins més d'un minut de lo fred que eren, devia ser aigua que provenia del Pirineu. Això és una mite, una fal·làcia, però sí, la qualitat de les aigües és un recurs a preservar i a mantenir d'una manera excepcional que no totes les poblacions del món mediterrani poden gaudir.
4: Potser hem descuidat aquestes fonts o potser també plou menys, però entenc que en la disponibilitat de l'aigua també hi té molt a veure en com han evolucionat els nostres boscos.
8: Si mirem alguna fotografia antiga dels boscos a l'època dels nostres avis, veuran que la major part de la superfície forestal és inexistent. Són muntanyes pelades, perquè la fusta era l'element bàsic de construcció, d'utilització per escalfar-se, per cuinar, tal. I els boscos van quedar deforestats. Paradoxalment, en boscos deforestats es produeix una evapotranspiració menor, i per tant els recursos que queden, que es filtren i que van a subterranis, augmenten. En el moment que hi ha una gran quantitat de massa forestal, una part d'aquests recursos per evapotranspiració es perden d'alguna manera. L'altre tema és per una explotació excessiva. Si nosaltres fem, i això ho hem vist moltes vegades, a prop d'una riera, un pou, a prop d'on hi ha una font, una mica més avall de la font o una mica abans, un pou per fer una captació per l'utilització X o per una mala utilització, veurem com ràpidament la font aquella, l'aigua, minva.
4: Encara avui en dia ens continuem nodrint d'aquestes fonts, d'aquestes mines, seguim bevent en part aquesta aigua, però sí que hi ha un moment en què s'explora una altra aposta, no?, que és la dels municipis que es volen connectar a un subministrament extern que els garanteixi aquesta aigua, aquest cabal continu i estable durant tot l'any. A aquest punt s'hi arriba justament perquè aquestes fonts han minvat, o bé perquè hi ha una necessitat d'aigua major?
8: Hi ha diversos factors. En primer lloc, hi ha, si podria ser, i amb els anys de sequera, que hi ha una part que la quantitat, el recurs, disminueixi. Per altra banda, l'increment de la població i l'increment de la necessitat d'aigua és incomparable que consumim avui en dia d'aigua diària una família amb el que consumien els nostres pares i els nostres avis, que tenien una actitud molt austera davant del món mediterrani. I l'altre tema és que és molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits de recursos. Llavors, si se segueix creixent en població i en consum d'aigua per tot tipus d'activitats, moltes vegades lúdiques, moltes vegades no productives, doncs, evidentment hem d'acudir a recursos cada vegada de pitjor qualitat i de cada vegada més lluny, amb uns costos de transport i de tractament més elevats.
4: Del llegat que tenim de totes aquestes fonts naturals, què n'hauria de quedar en un futur? Què en podem aprendre d'aquesta cultura de l'aigua que comentàvem, no?, dels nostres avantpassats?
8: Bé, aquí hi ha moltes estratègies possibles, però molt poc emprades, dissortadament, encara avui en dia. Tant així, no hem d'oblidar que hi ha una part important de petites fonts, petits manantials, un litre per minut, a vegades menys, aquí li diem una petita xumadura, o caudals que fins a 5 litres per minut, moltes d'elles estan totalment abandonades. A mesura que hem pogut captar recursos molt llunyans, que obrim l'aixeta i en tenim tanta com volem, hem abandonat totes aquestes petites fonts. Que això sí que és un autèntic tresor i és el que nodreix encara els sistemes naturals, per una banda. Per altra banda, clar, les grans captacions tenen límits, s'estan exhaurint i les estem utilitzant de manera malament, per tant, tenim tots els punts posats o l'aposta feta a que això acabi on ens trobem en situacions crítiques, com fa molt poc hem viscut amb els pobles de la Conca de Barberà o de tot Catalunya, que ara per una primavera excepcional de pluges podria ser que tornéssim a oblidar. Allò de no ens en recordem de Santa Bàrbara fins a Escatrona.
4: Mira, enrere sempre és important. Joan Pellicer, un luxe haver compartit aquesta conversa i, a més, en aquest indret.
8: Gràcies a vosaltres.
4: En el capítol d'avui en què hem revisitat els pobles i les cases dels nostres avis, hem tornat a fer referència a la qualitat de l'aigua. Veurem si al Quatre Gotes podem aprofundir en aquesta qüestió que ens planteja un debat complex i alhora interessant. També ens hem apuntat una referència històrica, l'any 1874, i en el pròxim capítol mirarem de treure'n l'entrellat. En la següent cita del Quatre Gotes, l'altre extrem del clima mediterrani, els aiguats. Al meu país, la pluja no sap ploure. Cantava Raimon.
1: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.
2: Són les 10:32 de la nit. La Cora nota una contracció. És nova, intensa, desconcertant. En ve una altra i una altra. El part ha començat. I amb ell, tot. Una vida nova, un rol nou, una pila de preguntes. I entre el dolor i l'emoció se li escapa aquell pensament tan de mare que és: i ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama Ni Momo.

0: amb un desig. Posar paraules al que sovint sentim, però no expressem. Animama Animobo, el que volem és acompanyar-te. Acompanyar-te en aquesta gran aventura que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalver. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
1: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tant al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. No? Aquestes frases que a vegades diuen, que sovint diuen de jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
0: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
1: Totalment.
0: Perquè no ho hem fet mai. No?
1: Normal.
0: I el més normal és doncs, aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
1: Total.
0: El que passa que en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves tampoc és l'adequat. Doncs què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
1: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tant en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
0: Tenim feina, eh?
1: Uf!
0: Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats, que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
1: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
0: perquè
1: fem...
0: Perquè ja ho dic.
1: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi sting, no? Perquè,
0: sí.
1: Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. I per l'altra banda seria més el permissiu, la permissivitat.
0: Totalment a l'altra banda. Ens
1: totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
0: Per què?
1: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes sociales, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
0: Llavors, que crees una dependència de... Ho he fet bé?
1: Sí. Sí,
0: és així?
1: Sí,
0: no?
1: Totalment. I per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits. No? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina fins i tot. I els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. aquí és el que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
0: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent. I què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació. És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca a nivell de literatura, de formacions, etc. I tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també a ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
1: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem que això s'ha de generalitzar amb tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui estigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més enllà del que ens agrada, és què senta bé, perquè afortunadament avui en dia hi ha molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells, i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com lo hago yo con mis hijos, que això passa molt.
0: Clar,
1: no?
0: Això passa molt perquè tu estem constantment connectats a les xarxes, veiem 1.000 exemples de vida, de models de família...
1: Ens comparem.
0: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no? Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes?
1: Sí.
0: Què és el que ens atrau d'aquests perfils que... O, per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que, en el meu cas, se m'allunya totalment de la meva realitat.
1: Sí.
0: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
1: Clar.
0: Per a 25 tàpers.
1: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que ho volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho. No? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira.
0: Spoiler.
1: Clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostra una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues, és que ho eliminis, deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
0: No.
1: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé al cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat. intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
0: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general, no només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, i conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què, no?
1: Totalment.
0: Aquest anàlisi personal.
1: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable. Per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
0: Quan jo era...
1: Quan jo era una nena, no? Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa... Quina és la creença que tinc sobre mi mateixa? Perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal...
0: És com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
1: I on hi hagi més gent, encara més,
0: eh? Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així... Clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres, no?
1: De, la nostra valia, també, no?
0: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és, a mi no em parlis així.
1: Clar, ens ho prenem a lo personal.
0: Correcte.
1: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara de Cire Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No?
0: Clar.
1: Llavors, aquí hi ha 2 punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests 2 pilars que parlaven de pertinença i de contribució. Moltes vegades, els nens, jo sempre dic que són com una mica... Ai, que mou el micro. Són una mica com Sherlock Holmes. Van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
0: Vale.
1: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama... em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar, però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no?
0: Pinta malament.
1: Te suena esto, no?
0: Que pinta molt malament, això no acabarà bé.
1: I llavors hi diu, Maria, només una cosa, eh? Hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo. Vale. Llavors, bueno, la mare va convençuda que això serà així.
0: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no
1: Exacte.
0: He de preparar el sopar.
1: Amb la gerra...
0: Així tenia el rum-rum,
1: Eso es.
0: Vinga.
1: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està. Ja ha agafat, has vist que bé? Vale. Llavors aquí van passejant tu pel supermercat i apareix la secció de les galetes.
0: El cosmos.
1: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles, i la Maria mira la mare i li diu, mare, no, jo vull els dinosaurios.
0: Clar.
1: I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes el que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra.
0: Explota,
1: es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut,
0: correcte,
1: comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi madre ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se.
0: Jo crec que el cap dona voltes.
1: Dona voltes.
0: Tu veus que dona voltes.
1: Totalment, dona voltes. I A sobre, el supermercat comença a omplir-se de bisiàvies, que ens els estimem molt, però a vegades no fan comentaris, sí, no, pobreta, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que ja un tembleque.
2: Una mica de tic.
1: Una mica de tic, no? L'ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure. Clar. I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Que ja parlarem de tot això, dels límits,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Però és important...
2: Que tot ho estan analitzant els
1: infants. Ho estan analitzant tot.
2: I tot prenen nota. I tu et sembla que un detall de no res... que és la clau de tot. No?
1: El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa, parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha impacte emocional, si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle. Tenim un vincle. Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades. No hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sants amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir relacions amb ells que creïn seguretats. I després la cagarem i ens equivocarem i podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle.
2: Uh-huh.
1: Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
2: I si ens equivoquem, podem demanar perdó.
1: Sempre. Ho hem de fer.
2: A tothom. Als nostres fills i filles també. Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
1: Totalment,
2: clar. Moltes vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més, dictatorial,
1: sí.
2: De, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
1: Clar.
2: És que no era la millor. Ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
1: Sí.
2: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. Perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
1: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Pues això. I això que deies de la reparació, no? És molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no! No, al contrari! Al contrari! I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no? Que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una desagraïda, o allò que dius no ha passat mai.
2: Sí.
1: I això...
2: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles...
1: I allò encara fa més mal,
2: encara,
1: perquè t'estan seguint sense veure,
2: uh-huh.
1: O sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó o estic acceptant aquella conducta. No, no, no. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
2: És allà.
1: És allà.
2: No la podem eliminar.
1: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
2: Són emocions.
1: I s'han d'acompanyar.
2: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
1: Totalment.
2: Molt bé, doncs sí. Fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols acotar?
1: Un exercici portat.
2: Vinga.
1: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets on et donguis el
2: El lavabo és una bona.
1: Oi, tancat allà.
2: Oi que sí?
1: Em vaig a dutxar, poses l'aigua... Llavors...
2: Total. La porta d'aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
1: 5 minuts de glòria.
2: En tenim prou per fer l'exercici.
1: Sí, doncs vinga, i tant, som-hi. I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
2: Molt bé.
1: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
2: Vinga, jo vaig
1: demano...
2: a provar-ho.
1: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
2: Vinga.
1: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes.
2: Ho veus o no?
1: Molt bé.
2: Mm. No dic res i dic tot, eh? No vinc preparada per això.
1: No, jo no, dia... no t'havia fet spoilers,
2: no,
1: clar, eh? No
2: sé jo. M'hauries d'avisat. Perquè no hi ha res que remogui més,
1: sí,
2: que ara endavant i endarrere.
1: Totalment. Però a vegades és important. Llavors, aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és: quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
2: En tot cas, hem posat una llavor avui.
1: Sí.
2: Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
1: Molt important. Ho estàs fent el millor que saps. I això és moltíssim.
2: Home, és que és així, és així. I sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
1: Totalment.
2: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
1: Amb moltes
2: ganes. Clínex a la propera, perquè m'haig de preparar, o estic veient, que això és fort, és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i, sobretot, us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem. Anima'm, ben aviat.
3: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
4: Són les 2 de la tarda.
3: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és divendres, és 3 de juliol i repassem els titulars amb el David García Entrena. L'atur ha tornat a baixar a la nostra ciutat un mes més, tot i que menys que en altres ocasions. Ara mateix hi ha 3.624 persones a Rubí que estan buscant feina.
2: El perfil de les persones aturades no ha canviat gaire en el cas de la nostra ciutat. El 60% són dones i el 40% dels aturats són de llarga durada. Pel que fa a Catalunya i al conjunt de l'Estat, l'atur també ha disminuït respecte al mes de maig.
1: I fins al pròxim 15 de juliol, les famílies de l'alumnat que s'hagin matriculat a l'Escola Joan Maragall o a l'Institut J.B. Foix poden presentar la sol·licitud corresponent als ajuts al transport escolar no obligatori de cara al curs que ve.
2: Les famílies que vulguin presentar la sol·licitud ho poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. En cas de necessitar ajuda, es poden adreçar a l'Oficina Municipal d'Escolarització, cal tenir el certificat electrònic o estar donats d'alta del servei IDECAT mòbil per identificar-se.
1: I aquest matí hem parlat amb l'escriptor i poeta Albert Ubach, víctima d'abusos sexuals esmaristes de Rubí, ha explicat que les conseqüències d'haver patit aquests abusos són irreversibles.
2: Ubach va decidir explicar públicament la seva història en una entrevista concedida al periòdico, en la qual va denunciar aquests abusos sexuals continuats que, segons relata, va patir per part de tres professors dels maristes entre els 8 i els 14 anys. De seguida l'escoltem.
1: I demà dissabte, dins del festival Random, el casino acollirà l'espectacle Electrobacassis, un concert de versions amb orquestra i DJ.
2: Una vintena de músics, DJ Arset i la cantant Marta Trujillo pujaran a l'escenari per interpretar grans èxits dels darrers 50 anys, des de temes d'Ava, Coldplay o passant pel rock català o músiques de DJs com Avicii o David Guetta.
1: I sobre el temps, a l'espera de l'onada de calor prevista per aquest diumenge, avui continuen encara les temperatures força elevades. La màxima prevista avui a la ciutat és de 33 graus. El Luismi Pérez des de la xarxa en resumeix, com sempre, la previsió. Bon dia, Luismi.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Per tant, compta amb el risc d'incendi, perquè no només a Girona, sinó a tot el país, és molt elevat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Les llistes de rubinencs que busquen feina es mantenen força estables, amb una baixada de només 9 persones al mes de juny. Actualment són 3.624 les persones de la ciutat que estan apuntades com a demandants de feina a les oficines de treball de la Generalitat. Rubí continua amb una bona tendència pel que fa al marc laboral i, de fet, la taxa d'atur més recent, corresponent al mes de maig, és del 8,75%, el registre més baix des que es mesura aquest indicador. Aquest estiu l'atur continua a uns nivells que no es veien des de primers de 2008, abans de la crisi immobiliària i quan Rubí tenia 11.000 habitants menys. El que no canvia significativament és el perfil de rubinencs que busquen feina, que es manté força estable, més rere més. A grans trets, les dones suposen el 60% de la llista i el 40% dels aturats són de llarga durada. Per nivell formatiu, 2 de cada 3 tenen una titulació que no ha passat de l'educació secundària obligatòria i pel que fa a l'experiència laboral prèvia, la gran majoria provenen del sector serveis. Al conjunt de Catalunya, l'atur també ha baixat respecte al mes de maig. En concret, la xifra d'aturats ha disminuït en 458 persones al territori català i ara mateix hi ha 3.000 desocupats a tot Catalunya. Una de les xifres

0: També ha valorat aquestes dades sobre l'atur del mes de juny, ha estat la patronal Pimec. Concretament, creu que créixer en afiliació i mantenir una alta taxa d'atur és símptoma d'ineficiències en el mercat laboral i demana al govern abordar-les urgentment. La patronal celebra haver superat el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, però assenyala que les dades de desocupats són preocupants. Així ho ha dit el seu secretari general, Josep Ginesta, en roda de premsa.
1: Malauradament, seguim sense resoldre aquesta xacra i aquest problema de l'atur estructural que tenim en el nostre país, perquè alhora que hem conegut aquesta xifra molt positiva d'haver superat els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, hem conegut que la reducció de l'atur al mes de juny ha estat la més baixa de l'última dècada, la més baixa de l'última dècada, i que també explica aquestes dificultats que tenim per poder treure persones de les oficines de treball i posar-les en aquest lloc de treball que creen les nostres empreses.
0: Per últim, el sindicat UGT creu que les dades del mes de juny confirmen la gran estacionalitat del mercat laboral i demanen noves mesures dirigides a la creació de treball digne i de qualitat. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
2: Hem de fer polítiques perquè aquestes 300.000 persones s'incorporin al món laboral. Ens preocupa que el nostre país aquest mes de juny hagi destruït llocs de treball pel que fa a les persones treballadores dones, al col·lectiu de dones, i continuem tenint un gran repte pel que fa a les persones aturades amb més de 52 anys i els joves. Tot i que s'han incorporat majoritàriament, la seva incorporació és estacional. Hem de guanyar un món laboral, un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades, l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa.
0: Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur ha seguit la mateixa tendència, per tant ha baixat en 29.000 persones i en aquests moments estan registrats uns 2,3 milions d'espanyols que encara busquen feina. I parlem d'empreses, ara d'economia seguim parlant, perquè la Cambra de Comerç de Terrassa ha obert una nova convocatòria del programa de suport al comerç minorista 2026. S'adreça, com sempre, a pimes, micropimes i professionals autònoms del sector del comerç al detall de la demarcació. Per tant, aquí també incloem a la nostra ciutat, que ja ha participat en anteriors edicions. En té més detalls aquest programa la Pamela Martínez.
3: El programa consisteix en una diagnosi gratuïta d'innovació comercial que inclou anàlisi individualitzada de cada establiment participant i un informe final amb mesures per millorar la competitivitat. Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 de novembre i les places s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a cobrir les 21 diagnosi disponibles en aquesta edició. Hem de dir que aquesta iniciativa es va engegar l'any 2004 i fins a la darrera edició de l'any passat, un total de 627 establiments de la demarcació s'hi han beneficiat. En l'edició de l'any passat, un total de 21 comerços van participar en aquest programa. Per poblacions hi van participar establiments de Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Olesa de Montserrat, Castellbisbal i Ullastrell. A més, les jornades presencials d'aparadorisme nadalenc, que també formen part d'aquest programa, van tenir 57 assistents, sobretot de Terrassa i també de Rubí i Sant Cugat. En aquest 2026, a més de les diagnosis individualitzades que dèiem abans, aquest programa inclourà, com en les passades edicions, dos tallers pràctics previstos entre els mesos de setembre i novembre. Les sessions previ inscripció són gratuïtes i obertes als professionals del comerç interessats. Els tallers són de Google a ChatGPT, com preparar el teu negoci per a les noves cerques, que tindrà lloc el dia 23 de setembre, i com gestionar les ressenyes i els comentaris per generar confiança i vendes amb ajuda de la IA, que se celebrarà el dia 21 d'octubre.
0: I a falta de conèixer les xifres concretes de Rubí sobre les persones que han presentat sol·licitud en el procés de regularització extraordinària del govern espanyol, malgrat demanar-les, sí que coneixem les dades de Catalunya i de tot l'Estat. A Espanya, 1.174.978 persones s'han acollit a aquesta regularització, el doble de la xifra prevista inicialment pel govern espanyol. El recompte oficial arriba després que dimarts esgotés el termini per presentar aquesta documentació. El 52% dels expedients ja s'estan tramitant i 11.000 ja s'han resolt de forma positiva. El Ministeri ha concretat que gairebé el 80% són sol·licituds excepcionals per

0: raó d'arrelament extraordinari i que el 20% són per circumstàncies excepcionals per migrants de protecció internacional. La gran majoria de sol·licituds s'han presentat de forma telemàtica. Només un 16% dels sol·licitants han fet el tràmit de manera presencial a través de les oficines de correus, com s'ha pogut fer aquí a Rubí, per exemple, o també les oficines de la Seguretat Social. Sobre les nacionalitats, el Ministeri ha dit que la colombiana és la que ha registrat més sol·licituds, seguida de la marroquina, la veneçolana i la peruana. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha defensat els efectes de la regularització extraordinària de migrants sobre el mercat laboral.
1: Creo que es una cifra positiva que viene a reflejar la realidad de nuestro mercado laboral y el potencial que tenemos gracias a esta regularización es seguir avanzando no solo en conquista de derechos, sino en que estos inmigrantes aporten también a nuestra sociedad. Hemos conocido hoy además los datos de afiliación del mes de junio, donde se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra, por lo tanto aportación positiva a nuestra economía y también a nuestras arcas públicas, puesto que este aumento de la afiliación supondrá también mayores cotizaciones y por lo tanto mayor capacidad de sufragar los servicios públicos para nuestro país.
0: Pel que fa a Catalunya, és la comunitat que ha rebut més sol·licituds, gairebé una de cada quatre de tot l'Estat. D'acord amb les dades facilitades per la delegació del govern espanyol, el 81% dels sol·licitants aquí a Catalunya té menys de 45 anys. Pel que fa al gènere, el 62% dels sol·licitants són homes i el 37% són dones. I d'altra banda, les principals nacionalitats són les que tenen com a origen el Marroc, Colòmbia, Hondures, Perú, Pakistan, Índia i Veneçuela. La delegació del govern espanyol a Catalunya recorda que, malgrat el tancament del termini de presentació de sol·licituds de dimarts, el procediment administratiu continua en marxa. En aquest sentit, recorda que les oficines de correus, com la de Rubí, continuen obertes sense cita prèvia perquè les persones que hagin de presentar documentació addicional o esmenar algun requeriment puguin completar els seus expedients. I fins al pròxim 15 de juny, de juliol, volíem dir, les famílies de l'alumnat que s'hagin matriculat a l'escola Joan Maragall o bé a l'Institut J.B. Foix poden presentar la sol·licitud corresponent als ajuts al transport escolar no obligatori de cara al curs 2026-2027. El Consell Comarcal del Vallès Occidental és qui gestiona aquest tipus d'ajudes. El 50% el subvenciona el mateix Consell i l'altra meitat l'Ajuntament. Cada família abona un preu de 270 euros que es paguen en tres rebuts, una cada trimestre, i durant el curs s'han concedit un total de 124 ajuts a famílies rubinenques amb un cost de 25.570 euros. Les famílies que vulguin presentar la sol·licitud ho poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. En cas de necessitar qualsevol ajuda, us podeu adreçar a l'Oficina Municipal d'Escolarització. I pel que fa a la documentació, cal presentar la sol·licitud específica que podeu trobar a la seu electrònica, les autoritzacions dels membres de la unitat familiar i també la fotocòpia del document d'identitat de tots els membres de la unitat familiar. No deixem encara els ajuts, però parlem ara de les beques menjador, perquè l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha fet públic un informe sobre els ajuts individuals de menjador en el cas de la nostra comarca. Aquests ajuts els concedeix el Departament d'Educació a través també del Consell Comarcal i s'adrecen a alumnat de centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil. Les beques cobreixen el 70 o el 100% del preu del servei en funció de la renda de la unitat familiar. En alguns casos, però, l'Ajuntament complementa aquests ajuts parcials amb recursos propis, tal com explica a continuació l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
2: Qualsevol persona o família que necessiti i aquest acompanyament, tenim elements per valorar si és possible i en el cas que ho necessiti l'Ajuntament està i el Departament de Serveis Socials i d'Educació treballen per minimitzar els efectes o les situacions que suposen l'encariment d'alguns dels preus en general i d'algunes necessitats que poden tenir relació en aquest cas que parlem amb l'educació i amb la tornada a l'escola.
0: Segons aquest informe de l'Observatori, pel que fa a la tipologia dels ajuts, gairebé el 60% corresponen a ajuts garantits totals, és a dir, que cobreixen el 100%, mentre que el 40% restant són ajuts parcials, per tant, que cobreixen el 70% de cada àpat. Per etapes educatives, la primària concentra el gruix d'aquests ajuts concedits amb el 62% del total. I encara més dades, a escala municipal, Badia del Vallès continua presentant la taxa més elevada, amb el 33,5% de l'alumnat beneficiari, i també destaquen Rubí amb el 31,2% i Montcadí i Reixac amb el 29%. Per contra, Viladecavalls i Matadepera presenten els valors més baixos amb taxes inferiors al 10%. I per acabar amb aquest bloc, parlem també, o continuem, vaja, parlant del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que en aquest cas, juntament amb el Consorci per la Gestió de Residus, ja han iniciat a la ciutat la campanya Petits Gestos, Petits Canvis. Ho han fet durant la passada Festa Major, que s'acabava dilluns. Aquesta campanya, recordem-ho, posa el focus en accions quotidianes que poden contribuir a reduir la quantitat de residus que generen i també, lògicament, a millorar la recollida selectiva. Aquesta campanya es farà entre aquest 2026, també en el 2027, en aquells municipis que formen part del Consell Comarcal, per tant, Rubí. El programa parteix del missatge "El que tu fas compta", per recordar que els petits gestos de cada persona tenen un impacte real en la col·lectivitat. I l'escriptor i poeta Albert Ubach, víctima d'abusos sexuals als Maristes de Rubí, assegura que les conseqüències dels fets viscuts durant la infància són irreversibles. En una entrevista a Ràdio Rubí, defensa la necessitat de trencar el silenci després de 4 dècades i reclama que hi hagi un reconeixement del que va passar. Ubach va decidir explicar públicament la seva història en una entrevista a El Periódico, on va denunciar els abusos sexuals continuats que, segons relata, va patir entre els 8 i els 14 anys per part de 3 professors dels Maristes d'aquí de la nostra ciutat. Ara explica que només després d'un llarg procés terapèutic s'ha sentit preparat per parlar-ne públicament.
3: Bé, bàsicament el que ha canviat és que ara, gràcies a una teràpia psicològica que he fet, molt, molt intensa, jo em sento ara molt més fort. I com que ara em sento més fort, estic en un moment personal d'una fortalesa que abans no tenia, és quan he decidit a fer aquest pas.
0: Durant l'entrevista, Ubach recorda que va entrar als Maristes amb 6 anys com un nen normal i que en va sortir destruït. També assegura que els abusos estaven completament normalitzats en aquest centre i lamenta que la situació es mantingués durant anys amb una impunitat absoluta. Per això considera que feia tot i afirma que, tot i diferenciar l'actual etapa dels Maristes dels fets que denuncia, és imprescindible que hi hagi un reconeixement de tot el que va passar. Pel que fa a la reparació, assegura que hi ha una part del dany que no es pot revertir, perquè, diu, no es pot tornar els anys, ni les conseqüències tampoc personals derivades d'aquests abusos.
3: Silenci sempre és un mal símptoma davant de certes situacions injustes, situacions que són realment escandaloses, no? Però, esclar, igualment, reparació a totes les persones que han passat per coses d'aquest tipus, que no és només a Rubí, com sabeu, lamentablement, això ha passat a moltes altres institucions, també. Jo crec que tothom més o menys diem una mica el mateix, no? És a dir, la reparació seria tornar-nos potser als anys, aquells anys que van ser per molts un infern, i segurament les dècades que hem hagut de fer teràpia ja hem arrossegat molts problemes, no? Jo crec que això no es pot reparar.
0: Ubach recorda que va ser el primer a denunciar públicament aquests abusos als Maristes de Rubí, després de l'entrevista pública del Periódico, un pas que, segons explica, va animar altres víctimes també a presentar una denúncia. Com a missatge final, anima qualsevol persona que hagi patit una situació similar a buscar suport especialitzat i defensa, que només trencant el silenci es poden començar processos de reparació. I una rubinenca va crear una aplicació de mòbil amb intel·ligència artificial durant la Festa Major de Rubí. L'aplicació ha funcionat tan bé que ara la Carme Pérez es planteja ampliar-la perquè funcioni tot l'any. La història de la Carme Pérez és el clar exemple de com la tecnologia, quan neix de la voluntat d'ajudar els qui t'envolten, pot transformar tota una comunitat. El que va començar com un senzill projecte casolà per organitzar les sortides de Festa Major amb la seva família, s'ha convertit en un autèntic fenomen social a Rubí. En només 24 hores, la seva aplicació ja comptava amb 1.500 descàrregues, una xifra que va superar els 2.000 usuaris al final de les celebracions de la ciutat, el passat dilluns. autònoms. Ara la Carme es planteja ampliar aquesta aplicació i que es pugui fer servir durant tot l'any per informar-se de les activitats, però també dels tràmits de la ciutat.
4: Es convertiria en un nou ciutadà, el primer ciutadà virtual de Rubí, no? I que sigui el que ens ajuda i el que assessori als ciutadans a qualsevol dubte relacionada amb la ciutat, sigui de festes, tema de documentació, tramitacions, el que sigui relacionat amb Rubí. O sigui, a nivell d'informació, li podem ficar tota la informació que es necessiti.
0: La Carme refereix al Pere, que és l'assistent virtual impulsat per intel·ligència artificial que respon a l'instant qualsevol dubte que tinguin els rubinencs i les rubinenques. L'èxit d'aquesta aplicació de festa major és només el primer pas d'aquest projecte d'interès públic. La Carme somia que en Pere, aquest assistent virtual, es converteixi en el primer ciutadà virtual de Rubí, un assistent permanent que ajudi els veïns en tràmits quotidians de la ciutat, com ara l'empadronament, el pagament de les taxes o la informació d'altres festes locals, com pot ser Sant Roc o el Nadal, per exemple. Amb l'esperança d'obtenir el suport de l'Ajuntament per fer-ho més oficial, aquesta emprenedora local continua treballant durant les nits i els caps de setmana, moguda únicament pel desig de fer de Rubí una ciutat més connectada, més acollidora i també més humana. I propostes de cara al cap de setmana, anem a repassar-les. Demà, per exemple, a les 10 de la nit al casino acull Electrobacassis, un espectacle molt singular. Actua la Camerata Bacassis, una orquestra de cambra formada per joves músics de la Catalunya Central. El repertori, però, no té res a veure amb el repertori d'una orquestra a l'ús. Faran cançons mítiques de la música contemporània, també música de DJs com David Guetta o Avicii. La Camerata Bacassis està formada per 20 músics, majoritàriament, com dèiem, joves, que toquen a diverses orquestres del centre de Catalunya. Es va fundar el 2011 amb l'objectiu de fer produccions pròpies. Tenen de molt diverses, però Electrobacassis és el seu projecte més singular. Toquen música de Queen, d'Ava, de Coldplay i, com dèiem també, de DJs o de grups catalans, per posar només alguns exemples. Tal com ha explicat avui Kize Puig, un dels integrants d'aquesta orquestra, la gent que els va veure acaba ballant.
5: Tant pel format com pel repertori, és ben bé que qualsevol edat hi té una cançó o un fragment que diu, ostres, que guai, no? És com molt obert a tots els públics. El que ens passa quan anem a tocar en llocs amb butaques, al principi, evidentment, la gent està asseguda, però a la mínima ja s'aixeca tothom i com si fos una pista de ball, per dir-ho d'alguna manera.
0: L'Orquestra Bacassis col·labora amb altres entitats musicals, com ara corals o orfeons, i també ofereix un repertori de música solidària que es presenta a espais com ara presons, residències de la tercera edat o també hospitals. A l'espectacle de demà, al casino, estaran acompanyats de DJ Arcet i de la cantant també Marta Trujillo. És una sessió de ball de 2 hores i l'entrada costa 5 euros. Aquesta és una de les propostes d'aquest cap de setmana i està dins del festival R Random, que també aquesta tarda i nit inclou un parell de propostes més. A les 7, recordem-ho, actua la Clara Ingol i a partir de les 10 el Xavi Franquesa amb el seu espectacle Escòcia. Altres qüestions o altres propostes que podeu anar avui? Doncs, per exemple, a partir de les 10 podreu anar a una sessió de cinema a la fresca, La Cena, a la plaça Neus Català, una pel·lícula protagonitzada per Alberto San Juan i Mario Casas, dins dels vespres d'estiu d'aquest barri, de les Torres, i ja demà dissabte, a partir de les 7, el Centre d'Estudis Rubinencs i la Parròquia de Sant Pere han organitzat un concert a l'ermita de Sant Mus, a Contrallum. En aquesta ermita podreu escoltar la Marí Teixidor i també la guitarra del Jordi Domingo. Aquesta setmana n'ha parlat Jordi Vilalta, del Centre d'Estudis Rubinencs, al programa Rubí al dia.
6: I tot això forma part d'un gran projecte per revitalitzar l'ermita, no? És a dir, vam començar amb un concert de la coral Josep Rossinyol, que va ser el 12 d'abril. Després vam fer la rèplica de l'estàtua de Sant Mus, que també va actuar el Brodó Coral, i també l'Esbart d'Ensaire, que vam fer el ball de l'homenatge a una noia d'Esbart. I el 4 de juliol farem aquest concert, i després cap a l'octubre està previst un altre de Contour Batmé.
0: Doncs encara una altra proposta en relació a l'ermita, perquè diumenge hi ha jornada de portes obertes a partir de les 10. I per acabar amb el repàs de les propostes d'activitats que podem fer aquest cap de setmana a la ciutat, parlem de l'actuació de l'Orquestra Mondragón, que serà diumenge a les 7, en aquest cas al Teatre Municipal La Sala, i servirà per dir adéu al Festival Random. Comencem amb la informació comarcal d'avui a Sabadell, perquè és una de les ciutats que no són capital de província, amb més desigualtat interna dins del municipi, ho diuen les dades de l'Índex Socioeconòmic Territorial de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que analitza dades d'ocupació, nivells d'estudi, les rendes i també la població estrangera. A Sabadell hi ha zones censals que estan per damunt dels 128 punts, mentre que d'altres estan per sota dels 41, d'aquí aquesta gran diferència. Més enllà de les quatre capitals de la demarcació, altres ciutats grans i mitjanes amb més distància socioeconòmica són Badalona, Reus, Mataró o Tortosa i Terrassa, per posar només alguns exemples. N'ha parlat sobre aquest estudi l'Eduard Jiménez, que és economista i ho ha fet en declaracions a Ràdio Sabadell.
7: Aquesta diferència en els darrers anys tendeix més aviat a disminuir la diferència. És a dir, agafant agrupacions censals, el 2015 la diferència màxima eren 63 punts, ara, el 2023, les darreres dades que disposem és de 61 punts. Això és una bona i una mala notícia. La bona notícia és que la diferència no augmenta, la mala notícia és que no, aquesta diferència no disminueix. Ens explica quin nivell una mica de desigualtat territorial i urbana trobem, no?, que és molt important, sobretot a les grans ciutats. Són diferències molt substancials.
0: I de Sabadell anem cap a Terrassa, perquè l'Ajuntament habilita un bus llançadora gratuït entre les parades d'autobús del Cap Rambla i la provisional situada a la plaça del Durer. Ens ho explica la Marina Salvador des del Canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
8: La Festa Major, com sempre, comporta afectacions a la mobilitat, a la del vehicle privat, però també al servei d'autobusos. I és que el tancament de la Rambla, sumat a les obres del carrer Arquimedes, han obligat a buscar alternatives per garantir el servei. Els usuaris destaquen que durant aquests dies moure's per la ciutat és una tasca difícil.
9: Para esto de la Fiesta Mayor, muy mal la han hecho. Y da una vuelta que es horrible.
10: I no sabia gaire bé on s'havia mogut tot això.
11: Jo crec que si es busca es troben.
12: Lo que nos fan desplaçar per agafar un autobús.
13: Había un letrero, pero yo no sabía nada.
8: Per evitar incidències en els desplaçaments, des d'aquest dijous queda habilitat un microbús llançadora gratuït que cobrirà el trajecte des del Doré fins al Cap Rambla. Circula sense horaris de pas aproximadament cada 25 minuts de manera contínua. La intenció és facilitar la connexió amb els principals equipaments i serveis. La policia municipal i un equip d'informadors estaran a peu de carrer per explicar les afectacions de mobilitat i orientar els usuaris sobre les millors alternatives de desplaçament.
0: No deixem encara a Terrassa i parlem ara de la presentació que s'ha fet del nou camió EcoEquip, amb equip mix de succió i impulsió per la neteja del clavegram de la població veïna. En aquest cas ens ho explica la Carme Contreras, també del Canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
14: L'empresa municipal EcoEquip disposa d'un nou camió amb equip mix de succió i impulsió per la neteja del clavegram. El nou vehicle ha costat gairebé 398.000 euros i permetrà treballar de manera més eficient, ràpida i segura, incrementant així la capacitat de resposta davant d'incidències i emergències. Xavier Cardona és regidor de neteja i residus.
15: La ciutat necessitava era, doncs, adquirir aquest vehicle, poder, doncs, recuperar tots els embornals que facin la seva funció en aquests moments de canvi climàtic, que plou molt de cop i que els registres puguin funcionar correctament.
14: L'adquisició d'aquest vehicle forma part del pla d'inversions d'aquest any d'EcoEquip. El camió que feia fins ara aquesta tasca quedarà en reserva per possibles feines de reforç o en cas d'avaria del nou.

Pràcticament 2:15 de la tarda. És el moment, com cada dia, d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4 torna el David García amb la informació local, també a les 8 a l'informatiu vespre. Ja ho sabeu, com sempre, podeu entrar a radiorubí.cat i també seguir-nos a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda i també un bon cap de setmana.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions, els bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra, a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor, i sobretot el diumenge, ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir i les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida del Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so hi tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats a l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb Televisió de Costa Brava. Estan allà al peu del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia. Des de...
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, hola, bon dia. Des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit d'anar tots aquí tant pels bombers a vora les dues del migdia és el que preocupava més i que ens concentraran més esforços per evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballa més que els forces de seguretat com Mossos d'Esquadra tinguin en marxa de dues hores doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans que estan aïllades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, les localitats que són prop al port, perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Es preveu que al llarg de la tarda doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que s'ha originat a 9:15 del matí i que de moment no poden quantificar les àrees cremades i que doncs, des de l'agent rural de les 4 també s'ha començat a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi que a hores ara crema aquí al matí de la barra i que aquest municipi no només la Bisbal d'Empordà sinó que també s'han enviat a l'aigua a altres llocs de l'àrea.
0: Gràcies.

0: El procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
1: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
0: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
4: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
3: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
2: I és moment per a la cultura.

0: Avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe. No? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva.

0: que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
1: Tot a punt, bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la Ronda Francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
2: Tenir la sortida del Gran Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs, home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir, doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
1: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
3: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
1: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 8:45 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:45 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del Catgas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
7: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
8: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
9: Lo del business, ¿te parece bien?
10: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
6: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
11: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
6: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
12: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. amb un toc de misteri.
13: Baby.
14: Oh, Humphrey.
13: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
6: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge

0: clàssics, hits, dance, urban,
1: fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'escriptor i poeta Albert Ubac, víctima d'abusos sexuals als Maristes de Rubí, assegura que les conseqüències dels fets que va viure durant la infància són irreversibles. En una entrevista a Ràdio Rubí, defensa la necessitat de trencar el silenci després de 4 dècades i reclama que hi hagi un reconeixement del que va passar. Ubac va decidir explicar públicament la seva història en una entrevista concedida al Periódico, on va denunciar els abusos sexuals continuats que, segons relata, va patir entre els 8 i els 14 anys per part de 3 professors dels Maristes de Rubí. Ara explica que només després d'un llarg procés terapèutic s'ha sentit preparat per parlar-ne públicament.
2: Bé, bàsicament el que ha canviat és doncs, que ara, doncs, gràcies a una teràpia psicològica que he fet, molt, molt intensa, doncs jo em sento ara molt més fort. I com que ara em sento més fort i estic en un moment personal doncs, d'una fortalesa que abans no tenia, doncs és quan he decidit a fer aquest pas.
1: Durant l'entrevista, Ubac recorda que va entrar als Maristes amb 6 anys com un nen normal, però que en va sortir destruït. També assegura que els abusos estaven completament normalitzats i lamenta que la situació es mantingués durant anys amb una impunitat absoluta. Per això considera que ha fallat tot i afirma que, tot i diferenciar l'actual etapa dels Maristes de Rubí dels fets que denuncia, és imprescindible que hi hagi un reconeixement d'allò que va passar. Ubac recorda que va ser el primer a denunciar públicament els abusos als Maristes de Rubí després de l'entrevista publicada al Periódico, un pas que, segons explica, va animar altres víctimes a presentar denúncia. Com a missatge final, anima qualsevol persona que hagi patit una situació similar a buscar suport especialitzat i defensa que només trencant el silenci es podran començar els processos de reparació. Una rubinenca va crear una aplicació de mòbil amb intel·ligència artificial per la Festa Major. L'APP ha funcionat tan bé que ara la Carme Pérez es planteja ampliar-la perquè funcioni tot l'any. La història de la Carme és el clar exemple de com la tecnologia, quan neix de la voluntat d'ajudar els que t'hi envolten, pot transformar una comunitat. El que va començar com un senzill projecte casolà per organitzar les sortides de Festa Major amb la seva família s'ha convertit en un autèntic fenomen social. En només 24 hores, la seva aplicació ja comptava amb 1.500 descàrregues, una xifra que va superar els 2.000 usuaris al final de les celebracions. Ara la Carme es planteja ampliar aquesta app i que es pugui fer servir tot l'any per informar-se de les activitats i tràmits de la ciutat.
3: Es convertiria en un nou ciutadà, el primer ciutadà virtual de Rubí, no? I que sigui el que ens ajuda i el que assessori als ciutadans a qualsevol dubte relacionada amb la ciutat, sigui de festes, tema de documentació, tramitacions, el que sigui relacionat amb Rubí. O sigui, a nivell d'informació, li podem ficar tota la informació que es necessiti.
1: La Carme ens parla del Pere, que és l'assistent virtual impulsat per intel·ligència artificial que respon a l'instant qualsevol dubte dels rubinencs. La Carme assumia que en Pere es converteixi en el primer ciutadà virtual de la ciutat, un assistent permanent que ajudi els veïns amb tràmits quotidians com l'empadronament, el pagament de taxes o la informació d'altres festes locals com Sant Roc o Nadal. I en esports, tot a punt per a la instal·lació de la nova gespa artificial al municipal del 26, Colera García.
4: Els operaris continuen treballant per ara ja començar a estabilitzar el terreny de cara a ubicar la nova gespa artificial al municipal del 25 de setembre. Serà l'últim dels passos de cara a tenir enllestit aquest nou recinte esportiu a la nostra ciutat, el qual doncs, ja va ser inaugurat, però encara necessitava aquest canvi de gespa artificial que es va iniciar ara fa una setmana i que abans, evidentment, que comenci l'exercici de la pròxima temporada és previst que estigui engestit 3/4 del mateix, perquè s'aniran intercalant. Un cop doncs, treta la gespa del municipal del 20, toca pujar cap a Can Rosés, a la pista d'atletisme, al municipal de Can Rosés 2, el camp de futbol en el qual s'acostuma a veure la penya blaugrana Ramon Llorenç, que també inicia el camí cap a al canvi de la gespa artificial de cara a tenir una de nova a la pròxima temporada. Era la més antiga que hi havia a la nostra ciutat.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat.

0: Bona tarda. L'Observatori del Consell Comarcal ha fet públic el seu informe anual sobre els ajuts individuals de menjador a la comarca. Uns ajuts que concedeix el Departament d'Educació a través del Consell Comarcal i que consisteixen en unes beques que cobreixen el 70 o el 100% del preu del servei en funció del llindar de renda de les famílies. En alguns casos, com els de Rubí, l'Ajuntament complementa els ajuts parcials del 70% amb recursos propis per tal de garantir a aquestes famílies la cobertura del 100%. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa.
1: Qualsevol persona o família que necessiti aquest acompanyament, tenim elements per valorar si és possible, i en el cas que ho necessiti, l'Ajuntament està i el Departament de Serveis Socials i d'Educació treballen per minimitzar els efectes o les situacions que suposen l'encariment d'alguns dels preus en general i d'algunes necessitats que poden tenir relació, en aquest cas, que parlem amb l'educació i amb la tornada a l'escola.
0: El 20% dels alumnes del Vallès Occidental reben aquestes beques menjador. A escala municipal, Badia continua presentant la taxa individual més elevada, amb un 33,5% dels alumnes, però la segona és Rubí, amb un 31,2% de l'alumnat que rep aquestes beques menjador. L'en segueix Montcada i Reixac, amb un 29%. Les cocapitals, Sabadell amb el 26% i Terrassa amb el 22,1% també estan sobre la mitjana, però en canvi, Viladecavalls o Matadepera presenten els valors més baixos amb taxes inferiors al 10%. Demà dissabte, a les 10 de la nit, al casino es farà Electrobacassis, un espectacle molt singular. Actua la Camerata Bacassis, una orquestra de cambra formada per joves músics catalans amb un repertori que no té res a veure amb el repertori d'una orquestra a l'ús. Faran cançons mítiques de la música contemporània, però també música de DJs com David Guetta o Avicii. Com explica Kize Puig, un dels integrants de l'orquestra, la gent que els va veure acaba ballant.
2: Tant pel format com pel repertori, és ben bé que qualsevol edat hi té una cançó o un fragment que diu, ostres, que guai, no? És com molt obert a tots els públics. El que ens passa quan anem a tocar en llocs amb butaques, al principi, evidentment, la gent està asseguda, però a la mínima ja s'aixeca tothom i com si fos una pista de ball, per dir-ho d'alguna manera.
0: La Camerata Bacassis es va fundar el 2011 amb l'objectiu de fer produccions pròpies. En tenen de molt diverses, però Electrobacassis és el seu projecte més singular. Toquen música de Queen, ABBA, Coldplay o, com dèiem, també versions de grups catalans o de música més electrònica. A més, col·laboren amb altres entitats musicals com corals o orfeons i també ofereixen un repertori de música solidària que es presenta a espais com presons o residències. A l'espectacle de demà al casino estaran acompanyats de DJ Arset i de la cantant Marta Trujillo. És una sessió de ball de 2 hores i l'entrada costa 5 euros. I en informació esportiva, la nova gespa artificial del camp del 20 està a punt per ser col·locada. Siscu Lara García.
3: Els terminis que es van acomplint de cara a tenir la gespa artificial ja col·locada i que arrenqui l'exercici 26-27 al municipal del 25 de setembre en perfectes condicions i, de fet, amb ja tot el recinte tancat després de la inauguració que es va fer doncs ara fa unes setmanes i a la gespa artificial que a hores d'ara s'està treballant per canviar-la. Ja s'ha retirat, es va iniciar tot just abans de Festa Major, feina de retirada de l'antiga gespa. Ara s'està estabilitzant el terreny per ubicar el nou doncs terreny de joc al municipal del 25 de setembre i també iniciant-se el camí per al canvi de la gespa artificial més antiga que hi havia a la nostra ciutat des de principis d'aquest segle XXI, que es va ubicar una gespa que no s'ha canviat al municipal de Can Rosés 2, al camp de la pista d'atletisme habitualment doncs utilitzat per la penya blaugrana. Ramon Llorenç també s'inicia el procés de canvi de gespa durant aquests dies.
0: Més informació d'aquí una hora.
4: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes, que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa, us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic,

0: El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres. Totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt. No només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estar rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades per com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estar a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el saoló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment, trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150...

0: 50 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporú, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporú facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un Parc de les Olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: Que el nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària. Imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica. Han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sendas.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic, amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han després del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Sabitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes. Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn, de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina als Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un del principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques cadetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Avui al POU parlem d'un projecte desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF que permet mesurar amb una precisió inèdita l'alçària d'arbres, edificis i altres elements del territori. Un sistema que ha generat models digitals de Catalunya amb informació de cada 2 metres i que permet veure com evoluciona el territori en vertical al llarg del temps. En parlem amb Xavier Pons, que és investigador del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de l'estudi. Benvingut al POU.
1: Bon dia, moltes gràcies i aquí estic pel que vulgueu preguntar.
0: Perfecte, per començar, Xavier, quan parlem d'aquest nou mètode, de què estem parlant exactament i què permet fer que fins ara no es podia fer amb aquest nivell de detall?
1: Bé, permet dues coses. La primera és obtenir amb una exactitud molt elevada l'alçària dels objectes, tant sigui doncs, el terrat d'una casa o la part dalt d'un arbre o d'un arbust, etc., perquè fem una sèrie de càlculs amb les dades d'un làser que va embarcat en un avió, i això ens permet doncs, tenir amb més exactitud de la convencional les dades. I la segona cosa que el fa, doncs, que és totalment nova, és haver-ho fet per una extensió tan gran, que és tot Catalunya, amb un nivell de detall també tan gran, de 2 metres, i alhora fer-ho al llarg de més d'un moment en el temps.
0: D'acord. Una de les coses també que sorprèn és aquesta resolució de 2 per 2 metres. Això explicat de manera entenedora, què significa i quanta precisió estem aconseguint?
1: Doncs això el que significa és que si tu agafes el mapa que està en un navegador d'aquest web que qualsevol persona es pot mirar, i fa prou zoom, s'adonarà que es pot desplaçar en qualsevol direcció de Catalunya, però ja anar allà on vulgui, i cada 2 metres té una dada. Això és el que vol dir tenir una dada cada 2 per 2 metres. Però hem de pensar que cadascuna d'aquestes dades venen d'un conjunt de punts que el làser ha enviat a terra i que han rebotat i han retornat, i després s'han analitzat en els nostres ordinadors, i d'aquesta manera el que fem és obtenir aquesta alçària representativa que en la majoria de casos no és un sol punt del làser, no? Sinó que en tenim, doncs, depèn de la zona, 2, 3, 4, 6, 11, depèn del lloc de Catalunya, gràcies a aquest vol de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d'aquests vols, perdó, perquè n'hem fet servir més d'un.
0: Parleu de dinàmica vertical del territori. Què vol dir observar el territori en vertical?
1: Vol dir poder-se fixar en uns aspectes que moltes vegades o gairebé mai doncs, es podien mirar d'aquesta manera. Per exemple, estem acostumats a pensar que existeixen uns mapes de vegetació o de les zones urbanes, etc., on tu pots tenir una taca en aquest mapa, un polígon, que et diu això és bosc, no? Però clar, tu no saps aquest bosc com d'alt és. Aleshores, saber la seva alçària té molta importància i quina alçària tenen els arbres i arbustos al voltant, etc., des d'un punt de vista de biodiversitat, etc. És a dir, per entendre com és, per fer-se una idea de com és verticalment el lloc sense haver-hi d'anar a cada un dels punts del territori, doncs és molt important aquesta densitat i saber com d'alt és. Però alhora també podem entendre i pensar que si aquesta dada no la tenim en un moment en el temps, sinó que l'anem tenint en diversos moments, podem veure, per exemple, com creix la vegetació, quins llocs creix més de manera natural, més en uns llocs que en uns altres, o quins llocs doncs decreix perquè hi ha una plaga o perquè ja s'ha fet una estassada, etc. I el mateix amb zones urbanes. Més enllà de les dades que els ajuntaments doncs, puguin tenir i així, que són dades, diguéssim, pels canals oficials formals i que a vegades també tenen més lentitud, doncs, en aquest cas doncs, ho tenim amb una exactitud molt gran i fins i tot doncs, tenint les morfologies doncs, de teulades inclinades, etc. No? I si això ho tenim al llarg del temps i a més a més ho tenim amb una exactitud molt gran, com deia, és a dir, que no és que ho diguem amb 2 metres d'imprecisió, sinó que ho tenim realment amb una exactitud centimètrica, doncs realment això és un abans i un després.
0: El sistema es basa en una tecnologia LIDAR que de manera fàcil, perquè ho entenguem, com funciona aquesta tecnologia?
1: Aquesta tecnologia es basa en ubicar un làser, que és un dispositiu que fa llum i que es fa servir per moltes coses, des de llegir els CDs de música, que ara molta gent ja reutilitza, però que igualment doncs, tots coneixem, i aleshores es munta un dispositiu que va emetent un pols làser i en un avió, i aquest dispositiu, en lloc d'estar tota l'estona mirant verticalment a sota de l'avió, doncs va fent com un escombratge esquerra-dreta amb moltíssima velocitat. Com que sabem la velocitat de la llum, en funció del temps que triguen els fotons d'aquest làser a anar fins al territori i a tornar, sabem exactament a quina distància, amb una exactitud molt, molt, molt gran, doncs estava el punt amb el qual ha col·lidit aquest làser. O sigui, si ha tocat doncs, el sostre d'una casa, el campanar d'una església, o la part de dalt d'un arbre, o la part d'entremig del tronc d'un arbre, diguéssim. No? És a dir, que en essència es basa en el següent. Tu coneixes molt bé la posició de l'avió i com està orientat en l'espai aquest avió, coneixes la velocitat de la llum, i envies un pols i saps quan torna. I en funció d'aquesta distància, doncs, d'aquest temps, doncs saps calcular la distància i la posició X i Z, o sigui, en el plano i en altura, del punt on t'ha xocat, diguéssim, aquell làser. I tot això genera com una estructura, un núvol multidimensional de punts, no? Molt gran, monstruosament gran, amb milions i milions i milions de punts, que ens permet refer aquesta estructura tridimensional del país.
0: M'ha cridat l'atenció també que dieu que podeu evitar errors provocats, per exemple, per pendents pronunciats o fins i tot pel vol d'ocells. Això devia ser un repte important, no?
1: Sí, efectivament, perquè aquest tipus d'artefactes, que diem nosaltres en el nostre argot, no? Doncs són molt freqüents. És a dir, penseu que, tal com he explicat abans, quan el làser envia un pols, si en aquell moment està volant, passant un ocell que vola per allà i està volant 100 metres per sobre o 40 metres o el que sigui per sobre del nivell de terra, tens una cota, tens una alçària que és la de l'esquena de l'ocell. No se li fa cap mal, per descomptat, tot això està regulat i així, no? Però clar, tens una dada que és equivocada. Aleshores, el que hem fet és, i alhora també alguna vegada doncs, tens petits reflexos doncs, que es poden confondre doncs, amb retorns del làser, etc. Aleshores, el que hi ha en zones molt pendent, com també s'ha esmentat, també es fa més difícil saber si estàs prenent la mesura de manera prou acurada o no, no. Llavors, el que hem fet és desenvolupar tota una tècnica que s'explica en aquest article científic que hem publicat, en què intentem filtrar doncs, totes aquestes situacions perquè no se'ns colin, per dir-ho així, doncs, dades errònies que ens puguin fer pensar doncs, que les alçàries dels objectes sobre el territori són els que són, no? I en realitat poder tenir els que realment estan sobre el que podríem anomenar la superfície, la pell del territori, aquesta segona pell que està per damunt del terra, pròpiament.
0: I una de les aplicacions també més evidents és veure l'evolució dels boscos, no? Explicàvem també, i després també d'un incendi. Per exemple, explicau el cas de l'incendi d'Òdena. Què es pot arribar a veure amb aquest sistema?
1: Bé, amb aquest sistema podem tenir unes dades molt, molt valuoses de la velocitat de, a part de la detecció de l'incendi, com és obvi, però de la velocitat de recuperació de la vegetació. Clar, fins ara aquest tipus d'anàlisi, de dir, bueno, hi ha hagut un incendi aquí, no? Com de ràpid s'està recuperant la vegetació? Tu pots ser un mostreig, pots enviar gent al camp i mesurar doncs, uns quants arbustos, uns quants arbres, i així, però això, evidentment, per temes de cost, de temps, etc., doncs és limitat. No ho pots fer amb aquesta densitat que us estat dient, que la mediana doncs, són 4 punts per metre quadrat, diguéssim, no? O sigui, clar, no tens aquesta densitat tan gran. En canvi, amb un recobriment tan dens, tu pots anar veient realment en cada tipus de bosc, ho pots diferenciar per tipus de vegetació, etc., quins es recuperen més ràpid o menys ràpid, també en funció de les condicions climàtiques del lloc o de les condicions edàfiques, de la profunditat del sol, etc. Vull dir que això permet una modelització molt millor de què passa al territori, un coneixement molt millor de com es desenvolupa verticalment el territori, fins i tot després d'una pertorbació com és un incendi.
0: Hi ha també dades curioses. Per exemple, heu detectat que l'arbre més alt de Catalunya és un plàtan d'ombra de la Devesa de Girona, de més de 54 metres. Quan apareixen dades així, fins i tot vosaltres us sorpreneu o què?
1: Sí, la veritat és que sí. Quan comences, penseu que els inventaris forestals que fa l'administració i que des de fa molts anys doncs, es van fent a raó d'un punt d'inventari cada quilòmetre quadrat de superfície arrelada, estem parlant d'això, de que cada quilòmetre quadrat amb un encreuament de quilòmetre es mira si hi ha un bosc, si no hi ha un bosc no es fa res. i si hi ha un bosc, doncs es prenen una sèrie de mesures dels arbres, etc. Però clar, això només es fa amb alguns punts, no? Perquè això que dic, o sigui, cada quilòmetre per quilòmetre, clar, això no té res a veure amb fer-ho, doncs això, amb uns punts que tens, doncs, com us dic, de mediana 4 punts per metre quadrat, i això ens permet fer aquests models que cada 2x2 metres doncs donem una dada fiable, no? Aleshores, clar, quan et mires el territori així, descobreixes coses que quan fas un mostreig molt més escuet, molt més petit, com és el d'un inventari forestal convencional, que això no vol dir que en aquell inventari no es mirin moltes coses amb molt de detall, però es miren molt de detall amb uns punts molt concrets i que són relativament pocs, no? En canvi, en aquest cas, doncs, clar, com que estàs escombrant tot el territori amb les dades del làser des de l'avió, doncs detectes això, detectes arbres, edificis o coses que no sabies que hi eren, i que a vegades doncs, això ningú no era massa conscient. De fet, el mateix Ajuntament de Girona es va agradar de saber-ho i van estar com estranyats, no?, de la situació. Però penseu que això són dades que són dinàmiques. Els arbres creixen, una ventada els pot tombar, un llamp els pot matar, o si són arbres que estan en una explotació forestal, doncs també pot ser que es tallin perquè el propietari doncs, ha decidit vendre aquell arbre. Per tant, això serà dinàmic i segurament la propera vegada que donem resultats d'aquest tipus de coses, les dades poden ser una mica diferents. M'enteneu el que...
0: Sí.
1: Però això no treu interès, no, en el fet aquest.
0: De fet, també analitzeu, com explicaves, zones urbanes. Què heu descobert observant Barcelona des d'aquesta perspectiva vertical?
1: Una de les coses que pot veure també qualsevol persona si es mira el navegador de mapes aquest que hem fet i així, és que un potser té la idea d'estancies de Barcelona, com si és un passavolant o algú que ve de tant en tant, doncs que Barcelona té uns edificis doncs, molt alts en alguns llocs d'aquests que s'ha permès la construcció de gratacels, doncs, com a la vora de la desembocadura del Besòs, etc. Però, en canvi, t'adones que el casc antic de la ciutat realment l'alçària dels edificis destaca molt. És a dir, que contràriament al que un podria pensar així, si no és un expert en temes urbans i així, doncs realment sorprèn les alçàries que veus. I també doncs, descobrir doncs, aquests elements que destaquen molt en alçària. No? Hi ha edificis que sempre criden l'atenció, però altres que potser no ho tens tan clar. No? Per exemple, pensar que quina és la construcció més alta de Catalunya. No? Doncs la construcció més alta de Catalunya és la Torre de Collserola. És l'element més alt que tenim. Però el segon, potser la gent no n'és massa conscient, però quan es va per l'autopista que porta des d'aquí del nostre municipi de Sant Cugat cap a Girona, i mira a l'esquerra, quan passa l'alçada de Mollet, aproximadament, i mira a l'esquerra, veurà una antena altíssima, que és l'antena de la Ràdio Nacional d'Espanya, que aquesta és la segona construcció més alta.
0: I per acabar, les dades són obertes perquè la gent ho sàpiga i accessibles per tothom. Per què era important també que aquest projecte no quedés només en l'àmbit científic?
1: Bé, perquè aquest... primer, perquè el mètode l'ha poder aplicar qualsevol cosa, persona, no només un científic com som nosaltres, sinó també tècnics de tot tipus en altres llocs del món. El mètode és molt extrapolable si se segueixen bé les directives i es té la sort, naturalment, de tenir doncs, institucions com tenim nosaltres la sort aquí a Catalunya doncs, que generen dades de base molt bones per poder doncs, fer aquest tipus d'estudis. Però penseu també que hi ha altres àmbits que ja no són directament els que nosaltres normalment som els que fem més espremut de les dades, però que és molt important respondre a la teva pregunta, que estiguin en obert i que siguin molt, molt, molt accessibles. Per exemple, imagineu-vos es declara un incendi, no? I els bombers han d'anar a un lloc. Clar, els bombers, quan van a un lloc, poden mirar-se, com deia abans, un mapa i dir en aquí ens trobarem tal bosc que arriba fins aquí. Però clar, no és el mateix saber que aquest bosc, doncs, que els arbres tenen aquestes alçàries, si hi ha més matoll entre mig, etc. I d'això no hi havia fins ara dades amb aquest nivell de densitat que ells també els pugui permetre no només doncs planificar bé doncs, la seva extinció, l'extinció del foc, sinó també protegir les seves pròpies vides, no? De no posar-se en una situació que pogués tenir un desenllaç fatal. No? Per tant, doncs, tot el que sigui aquest coneixement és molt important. Posar l'exemple dels bombers, però podríem posar-ne també d'altres, doncs, d'arquitectes paisatgistes, de geògrafs, d'ecòlegs, de molts de molts sectors que segur que poden trobar molta utilitat amb l'obtenció d'aquestes dades.
0: Perfecte, doncs avui hem descobert com la tecnologia permet observar Catalunya gairebé com si fos un model tridimensional viu, capaç de mostrar-nos com creixen els boscos, com evolucionen les ciutats o com canvia el territori amb el pas del temps. N'hem parlat amb Xavier Pons, que és investigador de l'Autònoma i del CREAF. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al POU.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Una abraçada.
2: Continguts en xarxa.

0: cada residu compta.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició de Cada Residu Compta. Avui ens acompanya la Marta Rubió. Què tal, com estàs?
2: Hola, com esteu?
1: Tècnica de comunicació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ens ve a explicar, doncs, sovint aquí al Cada Residu Compta, aquests trucs, aquestes coses així, xules per fer amb residus o consells que ens poden anar
2: fàcils,
1: bé, no?
2: Sí,
1: fàcils, fàcils, perquè ho hem de posar fàcil. Escolta'm, quin bon temps, i ara, hora.
2: Oh, ja venia molt de gust,
1: Per tant, balcons, terrasses...
2: I és que el jardins, mínim,
1: jardins, però el balconet aquest que té cap la tauleta, sí, i la cadireta per fer el cafè és fantàstic.
2: Exactament.
1: I avui ens vens a explicar com posar a punt aquests espais, no? Sense complicacions i una mica més sostenibles, no? Potser?
2: Exactament.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: El que explicarem avui, com hem dit, és fàcil, barat i farà que la vostra terrassa, balcó o el que tingueu sigui un lloc més agradable i alhora sostenible. Sense estrès, només idees pràctiques que podeu començar a aplicar ja.
1: Vinga, primer pas.
2: Primer pas. Comencem fent una mica d'ordre, que això sempre va bé.
1: Sí.
2: I comencem traient tot el que no fem servir o que està trencat.
1: De vegades el balcó és allà on vas posant els trastos,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, sí, una mica...
1: I llavors te n'adones quan arriba el bon temps i vols posar la tauleta i dius...
2: Que no tens espai ni per seure, sí.
1: Per tant, com ho fem, Marta?
2: Doncs, si pensem en llançar coses, sobretot, no oblideu separar els residus i també així fem que no s'acumuli la brossa, com deien, i això, que cada cosa va al seu lloc i ara li trobarem tot un sentit. Però no llancem tampoc tot llançar per llançar.
1: Uh-huh.
2: Hi ha moltes coses que es poden personalitzar, reparar... Una cadira, per exemple, la pots tornar a pintar si no t'agradava el color, o un test trencat, es pot mirar de reconvertir d'alguna manera. Ara li posarem creativitat.
1: Fins i tot, jo he vist meravelles, allò que per les xarxes em surten,
2: sí,
1: vídeos d'aquests, que fins i tot diuen... que ho demanen a la intel·ligència artificial, no? Li diuen, el meu balcó és així,
2: és així,
1: transforma-me'l,
2: sí,
1: no? I escolta, veig meravelles amb caixes de fusta, amb palets d'aquests de la indústria,
2: sí,
1: com a estanteries, com a bases per plantes. És a dir, que imaginació al poder.
2: Sí, i tenim moltes publicacions que parlen sobre això, també podem fer servir eines, com bé tu has dit, com la IA, i així comencem a treure profit del que ja tenim i evitem generar residus innecessaris.
1: Molt bé, ja tenim l'espai net, ja tenim cada cosa al seu contenidor, hem anat a la deixalleria per les coses
2: important
1: que no eren tan fàcils de llançar. Potser fins i tot ens ha servit perquè tinguem un descompte de la taxa de residus, perquè ja saps que els visitants de la deixalleria, a molts municipis, sumen, Molt bé, ara ve el moment de decorar-ho.
2: Exacte.
1: I aquell moment tan perillós d'anar de compres.
2: Clar, és que de vegades no cal anar de compres.
1: Ah.
2: Podem, això, pensar idees més creatives i evitar anar de compres compulsivament sense gastar moltíssim, que això és una cosa que normalment passa i no cal. Mirem el que tenim a casa, el que podem demanar, si no, jo què sé, a casa d'amics, familiars, alguna cosa que es volen desfer i nosaltres li podem trobar una utilitat i fins i tot això el que dèiem. Als nostres barris podem trobar palets per fer mil coses diferents que ara anirem dient una mica.
1: Un dia amb la Tere ho comentàvem aquí, que abans hi havia aquesta sensació d'agafar una cosa del contenidor, no? Escolta'm, es troben meravelles, O fins i tot hi ha punts d'intercanvi
2: també,
1: on pots trobar cadires que algú no vol... De vegades la gent es desfà de dues cadires.
2: També.
1: A xarxes també?
2: Sí. Jo he vist algun cop gent que es vol desfer de coses i llavors en comptes de deixar-ho a fora, davant dels containers, que això fatal...
1: Fatal. Haurien de trucar
2: avises,
1: al telèfon. Sí,
2: sí, avises i llavors algú potser s'interessa pel moble o aplicacions també.
1: Això, les aplicacions de segona mà, estupendo, però fins i tot si pensem en regalar, doncs també. Primer pensar en el nostre entorn, si algú pot necessitar.
2: Exacte.
1: I després és hora de... Si t'agrada fer manualitats, ja aquí la bomba, no?
2: Sí, sí, això és un tema, el DIY que li diuen, que és do it yourself, tu fas tu mateix, no? Uh-huh. Pots fer testos reciclats, taules, sofàs, empalets, fins i tot he vist gent que feia jardins verticals d'aquests amb els palets.
1: Carai.
2: I vas penjant les plantes.
1: I deuen haver molts tutorials, no?
2: Sí, sí.
1: A internet.
2: Guirnaldes amb cordills. Coixins també et pots fer amb peces de roba que ja no fas servir. I bueno, mil coses.
1: Déu-n'hi-do. A mi em crida molt l'atenció, em falta el temps, però igual també és un problema d'aquesta societat, que no tenim el
2: temps. Hem de trobar temps per ser més creatives.
1: Hem de trobar temps perquè crear és aquell moment de també deixar anar una mica les idees i de deixar els problemes de banda, oi?
2: Mm-hmm.
1: I poder disfrutar també d'aquests moments. Per tant, estem donant doble vida, doble ús o triple, a objectes uh-huh. que ja n'havien tingut. Evitem llançar coses que es poden reaprofitar. I, a més, parlem d'aquesta economia circular que la Tere Zamora sempre ens explica aquí al programa, de no deixar morir els residus, que sempre siguin de nou sí. recursos. Què més, Marta?
2: Sobretot això, que no cal que sigui perfecte tot el que fem, perquè de vegades busquem la perfecció i al final també és important donar-li personalitat, no? Que sigui còmode, que sigui acollidor el nostre espai i que també reflecteixi una mica les nostres vivències, el nostre estil i anem fent amb això.
1: Ara, Ric, perquè això de que no cal que sigui perfecte s'ho diu a ella mateixa i m'ho diu a mi, dues perfeccionistes aquí,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, per això ho dic, perquè hem d'intentar ser...
1: És un autoconvenciment.
2: Sí, intentar ser creatives amb el que tenim i tampoc buscar ser perfectes.
1: Molt bé, quan ja tenim l'espai dissenyat amb els elements que hem aportat, podem mm-hmm. va posar en plantes un petit hortet, i aquí és on entra la idea aquella del compost que sempre
2: hi
1: expliquem.
2: Sempre hi és el compost, no?
1: Què fem amb el compost?
2: Bueno, ja sabem com funciona, però amb les restes de fruita, verdura, el marro del cafè també, podem convertir aquests residus en compost i, bueno, és un fertilitzant natural i fàcil de fer.
1: Doncs ja ho sabeu, aquí hem posat ordre al balcó, a la terrassa, al pati. Segur que hi ha molta gent enfrescada aquests dies en deixar l'espai perfecte, per aquest cafetó, per aquest moment de relax al vespre.
2: El teu llibre...
1: Exacte.
2: No?
1: Ai, anem cap allà?
2: Sí.
1: Vinga, anem cap al balconet. Gràcies, Marta. Fins la setmana vinent.
2: Adéu, que vagi bé.
0: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'escriptor i poeta Albert Ubach, víctima d'abusos sexuals als maristes de Rubí, assegura que les conseqüències dels fets que va viure durant la infància són irreversibles. En una entrevista a Ràdio Rubí, defensa la necessitat de trencar el silenci després de 4 dècades i reclama que hi hagi un reconeixement del que va passar. Ubach va decidir explicar públicament la seva història en una entrevista concedida al Periódico, on va denunciar els abusos sexuals continuats que, segons relata, va patir entre els 8 i els 14 anys per part de 3 professors dels maristes de Rubí. Ara explica que només després d'un llarg procés terapèutic s'ha sentit preparat per parlar-ne públicament.
2: Bé, bàsicament el que ha canviat és doncs, que ara, doncs, gràcies a una teràpia psicològica que he fet, molt, molt intensa, doncs jo em sento ara molt més fort. I com que ara em sento més fort, estic en un moment personal d'una doncs, fortalesa que abans no tenia, doncs és quan he decidit a fer aquest pas.
1: Durant l'entrevista, Ubach recorda que va entrar als maristes amb 6 anys com un nen normal, però que en va sortir destruït. També assegura que els abusos estaven completament normalitzats i lamenta que la situació es mantingués durant anys amb una impunitat absoluta. Per això considera que ha fallat tot i afirma que, tot i diferenciar l'actual etapa dels maristes de Rubí dels fets que denuncia, és imprescindible que hi hagi un reconeixement d'allò que va passar. Ubach recorda que va ser el primer a denunciar públicament els abusos als maristes de Rubí després de l'entrevista publicada al Periódico, un pas que, segons explica, va animar altres víctimes a presentar denúncia. Com a missatge final, anima qualsevol persona que hagi patit una situació similar a buscar suport especialitzat i defensa que només trencant el silenci es podran començar els processos de reparació. Una rubinenca va crear una aplicació de mòbil amb intel·ligència artificial per la Festa Major. L'APP ha funcionat tan bé que ara la Carme Pérez es planteja ampliar-la perquè funcioni tot l'any. La història de la Carme és el clar exemple de com la tecnologia, quan neix de la voluntat d'ajudar els que t'hi envolten, pot transformar una comunitat. El que va començar com un senzill projecte casolà per organitzar les sortides de Festa Major amb la seva família s'ha convertit en un autèntic fenomen social. En només 24 hores, la seva aplicació ja comptava amb 1.500 descàrregues, una xifra que va superar els 2.000 usuaris al final de les celebracions. Ara la Carme es planteja ampliar aquesta APP i que es pugui fer servir tot l'any per informar-se de les activitats i tràmits de la ciutat.
3: Es convertiria en un nou ciutadà, el primer ciutadà virtual de Rubí, no? I que sigui el que ens ajuda i el que assessori als ciutadans a qualsevol dubte relacionada amb la ciutat, sigui de festes, tema de documentació, tramitacions, el que sigui relacionat amb Rubí, o sigui, a nivell d'informació li podem ficar tota la informació que es necessiti.
1: La Carme ens parla del Pere, que és l'assistent virtual impulsat per intel·ligència artificial que respon a l'instant qualsevol dubte dels rubinencs. La Carme assumia que en Pere es converteixi en el primer ciutadà virtual de la ciutat, un assistent permanent que ajudi els veïns amb tràmits quotidians com l'empadronament, el pagament de taxes o la informació d'altres festes locals com Sant Roc o Nadal. I en esports, tot a punt per a la instal·lació de la nova gespa artificial al municipal del 20, Siscolera Garcia.
4: Els operaris continuen treballant per ara ja començar a estabilitzar el terreny de cara a ubicar la nova gespa artificial al municipal del 25 de setembre. Serà l'últim dels passos de cara a tenir engestit aquest nou recinte esportiu a la nostra ciutat, el qual doncs, ja va ser inaugurat, però encara necessitava aquest canvi de gespa artificial que es va iniciar ara fa una setmana i que abans, evidentment, que comenci l'exercici de la pròxima temporada és previst que estigui engestit 3/4 del mateix, perquè s'aniran intercalant. Un cop doncs, treta la gespa del municipal del 20, toca pujar cap a Can Rosés, a la pista d'atletisme, al municipal de Can Rosés 2, el camp de futbol en el qual s'acostuma a veure la penya blaugrana Ramon Llorenç, que també inicia el camí cap al canvi de la gespa artificial de cara a tenir una de nova a la pròxima temporada. Era la més antiga que hi havia a la nostra ciutat.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles amb la formació vocal Capella, que acaben de publicar un disc anomenat Morgan. I la segona entrevista serà amb la violinista, cantant i compositora Bruna Anfruns, que acaba d'editar un nou disc. El disc porta per títol Cabells al vent. Per cert, avui volem donar la benvinguda a una nova emissora de ràdio, Amposta Ràdio, que s'incorpora al nostre programa a través de la xarxa. Comencem. Naina, des del País Valencià, i Jules, des del Principat, uneixen forces en el tema Cara de cul, una relectura del conegut tema d'Oques Grasses, que conserva el caràcter irònic i contagiós de l'original, però el traslladen a un terreny sonor més contemporani. Naina i Jules, amb el tema Cara de cul.

0: presento les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides arriben aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Idò, sí, és moment de fer el repàs a les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 6 de juliol de 1954 neix el pianista i compositor Josep Mas Kitflus. El 6 de juliol, però, de 1985, més de 100.000 persones van omplir el camp del Barça en el concert d'en Lluís Llach.

Seguim amb les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 7 de juliol de 1976 neix el guitarrista, cantant i compositor Oriol Saltó. 5 anys després, el 7 de juliol, però de 1981, neix el cantautor Joan Colomo. El 8 de juliol de 1946 neix el cantautor Albert Batiste, integrant, entre d'altres, dels Tres Tambors i del grup de folk. El 8 de juliol, però de 2023, va morir el guitarrista i cantant Josep Maria Llongueras, Llongue. El 9 de juliol de 1984 neix el cantautor Guillem Roma. El mateix dia, prop de 1992, 10.000 persones a la Monumental de Barcelona viuen en directe al concert de mitjanit del Sau. El 9 de juliol de 1998, després de gairebé 2 anys de la mort d'Esteve Fortuny, la Dharma torna als escenaris a Pineda de Mar. El 10 de juliol de 1973 neix el cantant i compositor Andreu Rifé. I el mateix dia, el 10 de juliol, però de 2012, Mena Chatroa publica el seu darrer disc Guia de petits senyals. L'11 de juliol de 1968, Lluís Llach interpreta per primera vegada l'Estaca en directe a la Cova del Drac de Barcelona. L'11 de juliol, però de 1970, La Trinca presenta el disc Festa Major. I l'11 de juliol de 1977, neix el cantant, músic i compositor Eric Vinaixa.

0: Més efemèrides. El 12 de juliol de 1972 neix Haldor Mar, guitarrista i cantautor. I el 12 de juliol, però de 1975, Rafael Subirachs va cantar la cançó prohibida Catalunya Compte Gran a les 6 hores de Canet.
1: Gràcies, Pamela, i com sempre, fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Continuem aquí a Tulicat amb una de les nostres entrevistes i avui parlem amb una de les components de la formació Capella, que acaba fa poc temps de treure un disc al mercat, que porta per títol Morgan. És la Bego de la Iglesia. Hola, Bego, i benvinguda aquí a Tulicat.
1: Hola, com esteu? Moltíssimes gràcies.
0: Des de l'any 1994 que Capella funciona, però per aquells que no us coneguin més de prop, primer de tot, qui forma aquest grup, que per cert és un grup vocal?
1: Sí, és un grup vocal i té una especificitat, que és que som 6 membres i això no sol ser molt habitual. Dos homes, en Joaquim i en Guillem, un fa més part de baix i també part de percussió, i en Guillem, que fa més la part de tenor, i després quatre dones, n'Esther i na Sophie, que serien les veus més agudes, i na Carol i jo, que estaríem més enmig, més mezzos. I així, bueno, aquests som els membres de Capella. A part de després tot un equip darrere de gent que tècnics de so, de llum, managers, tota aquesta part que també és important, que no és visible, però que fan molta feina també.
0: Bego, Morgan, aquest disc és un homenatge, no?
1: Sí, és un homenatge en part. O sigui, és un homenatge i també és un disc de molt d'agraïment. Ara ho explic. És un homenatge, sí, perquè hi ha una cançó que és Morgan Blues, que més dona nom, posa títol en el disc, i és un homenatge a Víctor Uris, harmonicista d'harmònica coixa bluesant, una persona i un músic fantàstic, que amb nosaltres va tenir una trajectòria molt íntima i de molta col·laboració, i que com que ens va deixar fa 2 anys, us feia il·lusió participar dels homenatges que se li han fet. I nosaltres pensàvem que teníem... no és deute, perquè ell mai era tan generós que no estaven mai en deute amb ell, no? Però que sí que ens feia il·lusió fer una cançó dedicada a ell. I una de les coses més curioses que ens va passar va ser que el dia que el varen conèixer, que estaven preparant una col·laboració, per cert, a l'Auditorium, que és allà on varen presentar el disc, fa 30 anys, mos va convidar a casa seva i ell anava en cadira de rodes perquè va tenir un accident de moto quan era jove, i quan ens va obrir la porta va aparèixer amb un lloro, com si fos un pirata, no? I era el seu lloro Morgan, i mos va enamorar aquell lloro perquè imitava la veu que més estimava, que era la veu de l'harmònica i la veu d'en Víctor. I vàrem pensar que nosaltres com a Capella som lloros, no? Som Morgans, perquè nosaltres també com a grup vocal aquelles veus que estimam els de fer impròpies, els de intentar arreglar de qualque manera perquè sonin a Capella, i la veritat és que ens van sentir com a molt identificats. I pensam que Morgan i tot el que du aquest símbol és molt representatiu del contingut del disc, perquè el que dèiem és un homenatge a Víctor Uris, una cançó, i és un agraïment a totes aquelles persones, música, moments, patrimoni, que ens han deixat herència cultural. I per això està el contingut és música molt diferent i que representa moments molt significatius del grup, no? Des de la Balanguera, que és el nostre himne, fins el So de Pastera, l'Amo de Sant Corbassa, que són cançons més populars, però després també hi ha una cançó que han recuperat de fa molt de temps, que li hem donat 2 voltes, que és Mà, perquè és molt identitària, no?, de la nostra part mediterrània. Després hi ha també Xori a Xori, de Miquel Laboa, que la vam aprendre un moment molt, molt, no sé, important per nosaltres com a grup, que era en el País Basc, en família, una ciutadania, i ens van donar a conèixer aquest himne, que ja és un himne, no?, que de Miquel Laboa. no sé, que té un conjunt de peces que per nosaltres, a nivell de grup, d'aquesta trajectòria de 30 anys, són moments com a molt significatius. I el fil conductor de Morgan és tot això, no? Que representa aquest contingut divers.
0: Morgan, doncs, és una barreja de composicions originals, també de temes tradicionals i també de revisió de temes que ja estaven publicats, no?
1: Sí, exactament. I tot això, a més, amb un segell que pensam que ara estem en un molt bon moment de grup, allà on, bueno, ses veus ja, després de tants anys de cantar junts, sonen molt ensemblades i estem molt contents del producte, no? I a més que s'ha fet molt bona feina també a nivell d'enregistrament, és molt directe, i pensam que a dia d'avui, amb tanta tecnologia i tanta, bueno, intel·ligència artificial també pel mig, que sigui un so tan directe, tan autèntic i tan proper, fa que sigui, per nosaltres és un valor afegit.
0: Bego, abans parlaves de la presentació del disc. Com va anar aquesta el passat dia 23 a l'Auditorium de Palma?
1: Nosaltres el vàrem viure com un dia com molt emotiu, ple de família, d'amics, de gent que li feia ganes veure cap pela després d'anys de veure molts amunts a l'Auditorium també, no? I hi havia una mica el públic que mos coneix de sempre i després aquella gent que feia estona que no mos veia i que li feia il·lusió veure un concert molt complet, no? Perquè, clar, implicava, a part de la part musical, tota la part d'escenografia visual, que darrere hi havia molta feina d'imatge, no? De projeccions, de llum, i va ser molt guapo, perquè l'auditori com a espai ho permet, tècnicament és una sala fantàstica perquè està equipadíssima, i després els nostres tècnics varen fer molta feina en aquest sentit. Varen projectar audiovisuals de Josie Malis i d'Anna Júlia Dot, que han fet per cada una de les peces un acompanyament visual molt especial, i després tot el disseny de llums era d'en Toni Adrobé, que també, bueno, mos acompanya i mos coneix i sap cap on mos ha de dur amb s'il·luminació, i va ser una feina fantàstica. I la part sonora també, perquè en Paco Ballester, que és el nostre tècnic, ha fet molt d'anys feina a l'Auditorium, coneix molt bé la sala, i la veritat és que mos vàrem sentir còmodes. Va ser un concert molt viscut, jo diria com a molt nu, perquè va ser molt directe, molt, no hi havia res enregistrat, la gent estava molt a prop de l'escenari. Va ser molt guapo, una cosa com molt autèntica.
0: El disc Morgan ha estat presentat, òbviament, a les diferents plataformes digitals musicals, però també en físic. Què trobem en el disc en físic?
1: En el disc físic hi ha la part, igual que quan obris un llibre, no? Que pots tocar, que pots olorar, pots, no? Hi ha tota la part de disseny, que complementa molt bé les cançons, perquè veus a Morgan, no? Veus els colors, veus les textures i veus l'explicació de cada cançó, i també és per cada disc, i està explicat allà, no? Llavors, tenir-lo físic també és entendre-lo més, perquè tota la part material el que fa és, bueno, això mateix, no? Materialitzar moltes idees, i quan ho veus i ho toques encara ho entens més. I la gent que no va venir en el concert o que no mos pot veure en directe, després tenir el disc és com a poder complementar la part de contingut i entendre cada una de les peces d'una manera diferent. Hi ha les lletres nostres escrites, hi ha tota la part de persones que han participat també amb els noms i llinatges, i ja fas una composició de tota la gent que ha participat. La part del disseny i la il·lustració per jo és preciosa, l'ha fet en Júlia Dot i és fantàstica. I no sé, que hi han posat com a molta cura, i jo crec que això se nota, no? Quan fas una cosa amb tant de detall i tanta dedicació, jo crec que bueno, que això és un producte que se nota.
0: El grup, la formació Capella, al llarg de la seva trajectòria, ha tingut actuacions tant a Mallorca com a fora del territori, a diferents indrets de l'estat espanyol, també a Europa. Heu participat a la vegada en events importants i ara estem recordant que, per exemple, heu compartit escenari amb una llegenda com en B.B. King. Quines experiències en recordes d'aquests, els vostres 32 anys primers, Bego?
1: Doncs, ja has dit, l'experiència amb B.B. King va ser fantàstica, perquè, a més, és una persona acollidora, propera, que ens va fer sentir com a molt bé, perquè que després de compartir amb ell escenari ens cridés per anar al seu vestidor i estava allà amb fruita única i exclusivament, i mos la va oferir, mos va agafar el disc, no sé, una persona tan entranyable que varen dir, ostres, saber haver-lo conegut també en aquesta vessant, no? I va ser un luxe, això ho recordem fantàsticament. Després una altra aturada especial dins aquest viatge de 32 anys va ser els Premis Max a Sevilla, que vàrem ser la banda sonora dels Premis Max allà en el Teatre de la Maestranza. Vàrem estar una setmana amb gent fantàstica del teatre, de la dansa i de la música, tots junts allà visquent i preparant la gala, i allò va ser amb Valdén a teatre, amb Dago i Dago, amb Antonio Canales. Bueno, va ser com una experiència i dius, ostres, què m'ha passat, no? Vàrem anar també al Festival de Leipzig fa uns anys, i en el Grande Haus, que és un espai de no sé quants de pisos, ple de gent, perquè allà la gent, quan hi ha el Festival a Capella de la ciutat, tota la ciutat se converteix en un escenari, llavors allà estava tot ple, i miraves cap a dalt i no t'acabaves amb la mirada la quantitat de gent que hi havia, i clar, dius, ostres, a més si tindré pànic escènic, no? I això ho recordem també com a una, no sé, un moment molt increïble. I també, per exemple, hem vingut a Girona, vam estar a Sala Luz de Gas a Catalunya, a Barcelona, vull dir que, no sé, que també hem fet coses més properes, per exemple, nosaltres aquí hem cantat en el Torrent de Parells, no sé, hem fet espais impressionants, alguns de més a lluny i alguns de més propers, que no li volen llevar importància tampoc, perquè ho hem viscut com a molt intensament. I bueno.
0: Ja per acabar, Bego, suposem que a partir d'ara continuareu presentant en directe aquest treball, Morgan.
1: Aquesta és l'idea, perquè després de tanta feina convendria donar-lo, sí, a conèixer quan més millor, no? I tenim molta il·lusió per això. Per ara fa estona que no venim a terres catalanes, excepte en el Festival de Girona, que fa molt poquet que sí que hi vàrem anar, i que va ser, la veritat és que sempre que hi anem és un gust. Però bueno, estem fent calendari de gira, el que passa que com que estan recents els discs, encara no han tancat algunes dates. I sé que, bueno, que per exemple aquí estan mirant a diferents pobles que tenen auditoris així amb aquestes condicions, i després faran també formats més reduïts, allà on no hi hagi tant de necessitat tècnica, sinó que també puguem presentar en un format més reduït la part de Morgan que volem donar a conèixer, perquè pensam que val la pena. I bueno, pendents de tancar dates, i si algun programador mos està sentint, que s'animi a fer el contacte, i estarem encantats de poder fer el concert.
0: Doncs ja ho sabeu, Capella tenen un nou disc al mercat, el títol és Morgan. Hem estat parlant amb una de les seves components, amb la Bego, i això sí, et desitgem el millor, Bego, i moltes gràcies per haver-hi compartit aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies, la veritat ha estat un plaer.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a les 10 de la nit, Juïna al Cementiri Vell de Garriguella. Una hora més tard, a les 11, Ginestà al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I també divendres, però a 11:45 de la nit, Le Coq al Cementiri Vell també de Garriguella. Passem ja a dissabte, recordeu, a les 6 de la tarda, s'enceta l'edició 2026 del Festival Canet Rock amb les actuacions de Figaflowers, Musca, Detalles, Julieta, Buos, Su, Els Catarres, Doctor Prats i Mama Douxa. Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, recordeu, dissabte, Pepet i Marieta i també Auxili a la platja rajada de Capdepera. El Bar Mengou estarà a partir de les 8 del vespre al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A la mateixa hora, Bru, Gerard Taledo i Pastor als antics rentadors de la famosa de Juneda. I a les 8 del vespre també Judit Nederman a la finca Can Moragues de Riudarenes. Passem ja a 9:15 del vespre. Recordeu, dissabte, actuació a Can Visa de Vilassar de Mar de Magalí Sare. A les 9 del vespre, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba al Prat de l'Església de Sant Feliu de Fontcoberta. A les 10 de la nit, Joan Miquel Oliver al Celler Cooperatiu d'Espolla. I a les 11, Masoni al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. Passem ja a diumenge, a partir de les 7 de la tarda, a l'Osa, al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A les 7 de la tarda, també Carla San José i Adrià Pujol Cruells a la Concòrdia de Sant Climent de Sescebes. A les 8 del vespre, Els Catarres al Parc de Vallparadís de Terrassa. A 10:15, Els Amics de les Arts a la platja de Portbó de Palafrugell. A les 10 de la nit, Tomeu Penya al Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I per últim, a 11:45 de la nit, en diumenge, Trèvol al Parc de Vallparadís de Terrassa.
0: Notícies a Actualicat.
1: La cooperativa El Galliner i l'Ajuntament de Tàrrega han presentat l'Envolta't, un nou festival de música de petit format que neix amb l'objectiu de viure la música de prop i donar a conèixer propostes de diferents estils. El cartell de la primera edició inclou 7 concerts en 7 espais singulars i poc habituals de la ciutat, que tindrà lloc al cap de setmana del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre. El cartell inclou noms com Xari Maresté, Ferran Palau o Olga Soet. Cada concert té un aforament reduït i una atmosfera cuidada i se celebraran, com dèiem, en 7 llocs diferents, 2 dels quals secrets que el públic no descobrirà fins que hi arribi. A més, la proposta es complementa amb una copa de vi i tapa de productors locals. Ja ho sabeu, doncs, apunteu-vos a l'agenda, nou festival L'Envolta't a Tàrrega, aquesta primera edició del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Avui tenim la visita aquí a Actualicat de la violinista, cantant i compositora Bruna Enfruns, que acaba de treure el seu primer disc, recordem, d'aquells que abans anomenàvem dels grans, amb 11 cançons en concret aquest, el títol Cabells al vent. Hola Bruna i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, Bruna, transformes les influències de la música americana, podríem dir, en un relat personal arrelat al territori amb aquest disc, no?
2: Sí, correcte. Ho he portat bastant a casa perquè al final és la manera de connectar amb els aquí, que és el que vull.
1: Bruna, com estàs vivint aquests primers dies amb el disc al carrer? Quines són les primeres sensacions?
2: Molt contenta, emocionada de per fi que la gent pugui escoltar les meves cançons. Aquestes cançons és veritat que ja fa temps que les he anat tocant en directe, però clar, poder-les tenir gravades tal com a mi em sonaven a dins el cap, doncs és un somni, la veritat. I contenta amb la rebuda també que han tingut, per ser alguna mica nou i que no sabia ben bé com s'ho agafarien, no? El country aquí no és una cosa que es porti molt, però contenta, la veritat, amb ganes de fer concerts.
1: En aquest disc podem trobar cançons en català, però també en anglès, no?
2: Sí, exacte. Jo sempre he escrit en anglès, però és veritat que aquest disc tenia ganes de fer-lo en català, i això, sí, ha estat un repte per mi escriure en català, encara que no ho sembli.
1: Es nota que vas passar un temps visquent a Austin, a Texas, no?
2: Sí, exacte. Tot això, bueno, va venir una mica d'aquesta estada que vaig estar el 2021 a Texas, i d'allà vaig sortir com superinspirada, amb ganes de dedicar-me a la música i de fer concerts i de reviure una miqueta el meu esperit musical, que havia quedat una mica atrapat en la pandèmia.
1: Bruna, Cabells al vent transmet una imatge molt visual de llibertat, de desconnexió, potser de deixar enrere el passat. Què representa exactament aquest concepte per a tu?
2: Per mi, Cabells al vent és un disc d'això, una mica de la llibertat, els viatges, a tenir por de sortir de la zona de confort, això de deixar-se els cabells, no?, i baixar la finestra. I sí que és un disc per mi una mica nostàlgic, perquè sí que hi ha moltes cançons que ja fa uns quants anys que estan escrites en una altra etapa de la meva vida, però alhora també connecta molt amb l'ara i amb les meves ganes de viure i en aquesta nova etapa en la que estic. Així que jo crec que és un disc, això, que qualsevol que l'escolti li donaran ganes d'estiu i de viatjar i de viure la vida.
1: En quant a sonoritat, què podríem destacar d'aquest disc?
2: Doncs jo crec que la instrumentació, perquè és la majoria, doncs, són instruments que sí que la guitarra, el baix i la bateria hi són sempre, però en aquest cas a mi em feia molta il·lusió ficar-hi la mandolina, bueno, el violí, no?, que és el meu instrument, que també hi és bastant present, l'harmònica, que són instruments molt típics del country, del bluegrass, però que aquí no són molt vistos, i crec que això també fa que li doni un aire molt diferent del que estem acostumats a sentir.
1: Quines col·laboracions has tingut?
2: Doncs en aquest disc col·laboro amb la Victòria Vilalta, que és una cantautora olotina, que de fet és una de les participants del Sona Nou d'aquest any, i res, som amigues de fa temps, ens vam conèixer a l'època que jo estudiava a l'ESMUC, i mira, em feia il·lusió fer una col·laboració amb la cançó de Nit d'estiu amb alguna noia. Crec que les dues veus queden molt boniques en aquesta cançó. I mira, quan vaig pensar en la Victòria, ella em va dir que sí de seguida i ho vam tirar endavant. I la veritat és que, bueno, m'agrada molt com ha quedat la combinació.
1: El disc Cabells al vent, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
2: Doncs ha estat enregistrat a la planta del mig, a Sant Celoni, que és l'estudi del meu amic l'Àlex Triador, que és guitarrista, cantautor i productor. I ell m'ha produït el disc. Ell també em va produir el meu primer EP, i ell connecta molt amb el meu estil, també sap perfectament, bueno, és com si, o sigui, sé que ningú més que ell entén més bé que ningú les meves cançons, així que estic supercontenta de treballar amb ell també sempre.
1: Normalment els discos prenen una nova vida quan es defensen dalt de l'escenari. Com serà la gira de Cabells al vent? Què es trobarà al públic que vingui a veure't?
2: Doncs mira, de moment Cabells al vent és en format petit, format més íntim, duet, amb l'Aleix, però bueno, la veritat és que tot i ser només dues persones, jo crec que queda molt xulo, perquè jo agafo el violí, la guitarra, l'Aleix també les guitarres, a vegades també agafa el pedal, vull dir que jo crec que tot i ser un format petit és molt, molt dinàmic i molt xulo. Crec que encertem bastant l'essència de cada cançó, però sí que és veritat que d'aquí a llarg plaç, no sé a quin plaç estic parlant, però m'agradaria molt provar format banda. El problema que això ja porta una mica més de temps d'organitzar, però sí que m'agradaria que la gent pogués escoltar les meves cançons doncs, en el seu màxim potencial, no? Que és amb una bona bateria, una bona base. Però bueno, temps al temps.
1: Doncs, mentre tant, ja ho sabeu, podeu trobar, podeu escoltar Cabells al vent de la Bruna Enfruns a les diferents plataformes digitals musicals. Bruna, un plaer tenir-te aquí. Molts èxits amb aquest disc, que segur que volarà molt lluny.
2: Tant de bo que sí. Merci.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i feu el possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Observatori del Consell Comarcal ha fet públic el seu informe anual sobre els ajuts individuals de menjador a la comarca. Uns ajuts que concedeix el Departament d'Educació a través del Consell Comarcal i que consisteixen en unes beques que cobreixen el 70 o el 100% del preu del servei en funció del llindar de renda de les famílies. En alguns casos, com els de Rubí, l'Ajuntament complementa els ajuts parcials del 70% amb recursos propis per tal de garantir a aquestes famílies la cobertura del 100%. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa.
2: Qualsevol persona o família que necessiti aquest acompanyament, tenim elements per valorar si és possible, i en el cas que ho necessiti, l'Ajuntament està i el Departament de Serveis Socials i d'Educació treballen per minimitzar els efectes o les situacions que suposen l'encariment d'alguns dels preus en general i d'algunes necessitats que poden tenir relació, en aquest cas, que parlem amb l'educació i amb la tornada a l'escola.
1: El 20% dels alumnes del Vallès Occidental reben aquestes beques menjador. A escala municipal, Badia continua presentant la taxa individual més elevada, amb un 33,5% dels alumnes, però la segona és Rubí, amb un 31,2% de l'alumnat que rep aquestes beques menjador. L'en segueix Montcada i Reixac, amb un 29%. Les cocapitals, Sabadell amb el 26% i Terrassa amb el 22,1%, també estan sobre la mitjana, però en canvi, Viladecavalls o Matadepera presenten els valors més baixos amb taxes inferiors al 10%. Demà dissabte, a les 10 de la nit, al casino es farà Electrobacassis, un espectacle molt singular. Actua la Camerata Bacassis, una orquestra de cambra formada per joves músics catalans amb un repertori que no té res a veure amb el repertori d'una orquestra a l'ús. Faran cançons mítiques de la música contemporània, però també música de DJs com David Guetta o Avicii. Com explica Kize Puig, un dels integrants de l'orquestra, la gent que els va veure acaba ballant.
3: Tant pel format com pel repertori, és ben bé que qualsevol edat hi té una cançó o un fragment que diu, ostres, que guai, no? És com molt obert a tots els públics. El que ens passa quan anem a tocar en llocs amb butaques, al principi, evidentment, la gent està asseguda, però a la mínima ja s'aixeca tothom i com si fos una pista de ball, per dir-ho d'alguna manera.
1: La Camerata Bacassis es va fundar el 2011 amb l'objectiu de fer produccions pròpies. En tenen de molt diverses, però Electrobacassis és el seu projecte més singular. Toquen música de Queen, ABBA, Coldplay o, com dèiem, també versions de grups catalans o de música més electrònica. A més, col·laboren amb altres entitats musicals com corals o orfeons i també ofereixen un repertori de música solidària que es presenta a espais com presons o residències. A l'espectacle de demà al casino estaran acompanyats de DJ Arset i de la cantant Marta Trujillo. És una sessió de ball de 2 hores i l'entrada costa 5 euros. I en informació esportiva, la nova gespa artificial del Camp del 20 està a punt per ser col·locada. Siscu Lara García.
4: Els terminis que es van acomplint de cara a tenir la gespa artificial ja col·locada i que arrenqui l'exercici 26-27 al municipal del 25 de setembre en perfectes condicions i, de fet, amb ja tot el recinte tancat després de la inauguració que es va fer doncs ara fa unes setmanes i a la gespa artificial que hores d'ara s'està treballant per canviar-la. Ja s'ha retirat, es va iniciar tot just abans de Festa Major, feina de retirada de l'antiga gespa, ara s'està estabilitzant el terreny per ubicar el nou doncs terreny de joc al municipal del 25 de setembre i també iniciant-se el camí per al canvi de la gespa artificial més antiga que hi havia a la nostra ciutat des de principis d'aquest segle XXI, que es va ubicar una gespa que no s'ha canviat al municipal de Can Rosés 2, al camp de la pista d'atletisme habitualment doncs utilitzat per la penya blaugrana. Ramon Llorenç també s'inicia el procés de canvi de gespa durant aquests dies.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.

0: David García.
1: Bon vespre. S'està presentant a les Torres un projecte d'urbanisme tàctic per transformar el barri. Es tracta d'actuacions a les places Constitució, Neus Català i Rafael Alberti per fer-les més amables, més verdes i fomentar la convivència amb respecte. És, de fet, el projecte que el govern municipal vol presentar aquest any al Pla de Barris de la Generalitat. De seguida us ho explico. L'Albert Ubac va patir abusos sexuals per part de tres dels seus professors dels Maristes Rubí, uns abusos que van durar entre els 8 i els 14 anys i que assegura que estaven plenament normalitzats a l'escola. Parlem amb ell 40 anys després dels fets, quan ha trobat les forces necessàries per denunciar els seus antics mestres, dels quals han anat sortint més víctimes. En plana cultural coneixerem la iniciativa d'una rubinenca que ha dissenyat un assistent virtual de la ciutat i parlarem amb Electrobacassis, els responsables de l'original concert que acollirà demà el casino. Som a les portes d'una nova onada de calor que ens ha d'arribar els pròxims dies, però això no significa que ara estem especialment fresquets tampoc. El Luismi Pérez ens explica com tindrem el temps aquest primer cap de setmana de juliol.
2: Bona tarda, molt pendents d'aquesta temperatura elevada, de la humitat molt baixa que estem tenint a tot Catalunya i de l'absència total i absoluta de núvols i, per tant, de pluges. Molt pendents, especialment d'aquesta àrea del nord del país on tenim els incendis forestals tan destacables. Encara anirem tenint una lluita de vents al nord de les Gavarres, de Tramuntana i al sud de Marinada, però aquesta propera nit a tot arreu en aquesta zona gironina entrarà novament la Tramuntana. Per tant, canvis de vents sobtats. A la resta del país, també aquesta nit, el vent es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, vent de dalt, i una altra vegada continuarà bufant demà al matí amb molt pocs núvols el dissabte. Per tant, molt dolentes condicions pel bosc, perquè continuarà molt estressat. I és que la humitat serà molt baixa, amb una temperatura, si fa no fa, com la d'avui. I al matí encara amb aquesta tramuntana a l'Empordà. El diumenge el vent serà més feble, però la temperatura es dispararà. Déu-n'hi-do la calor que farà. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'equip de govern planteja una intervenció d'urbanisme tàctic que transformi les places de les Torres i el seu entorn. Concretament, s'actuaria a les places Constitució, Neus Català i Rafael Alberti, amb noves zones verdes, ombra, espais per a nous usos i una connexió pacificada entre totes elles. La proposta s'està presentant aquesta tarda en el marc de la jornada participativa Les Torres és molt més, i és, de fet, la base del projecte que el govern municipal vol presentar a la convocatòria 2026 del Pla de Barris de la Generalitat. L'avantprojecte ha estat realitzat per la cooperativa d'urbanisme Mixité, a partir d'un procés participatiu amb els veïns de les Torres. Sentim Marta Carrasco, responsable de l'àrea de territori d'aquesta companyia.
3: Són places ja que venen, diguem, d'un urbanisme racionalista, no? Molt dur, molt fred, no? I amb tots els canvis, no? I les noves necessitats que té la societat, doncs, de tenir espais públics més amables, més naturalitzats, doncs hi havia aquesta demanda de treballar-ho des de l'urbanisme tàctic, intentar generar, no?, diferents espais dins de les places perquè es puguin aprofitar millor, que tinguin aquesta diversitat d'activitats, posant al centre sobretot la infància, bueno, doncs generar espais de qualitat, amb més presència de verd.
1: L'urbanisme tàctic permet provar noves solucions adaptades a les necessitats actuals, que, com sentien, demanden uns espais més oberts, frescs, verds i esponjats. Així, la iniciativa pretén contribuir a millorar la vida al barri, crear millors zones de joc infantil i fer d'aquestes places veritables refugis climàtics. També es busca millorar en general la convivència a les Torres, repartint, diversificant i adequant millor els espais de relació. Jardineres més altes, jocs, pintura a terra, connexions pacificades o la millora dels encreuaments són algunes de les idees que es provaran. Per ara, la transformació de les places de les Torres i el seu entorn està en fase d'avantprojecte. Aviat caldrà redactar un projecte executiu i fixar un pressupost. El govern municipal té la intenció d'aconseguir el finançament de tot això a través del nou Pla de Barris de la Generalitat. Amb tot, l'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava fa unes setmanes que l'Ajuntament tirarà endavant aquesta transformació amb fons propis si la Generalitat no selecciona el projecte al Pla de Barris. El projecte s'ha donat a conèixer aquesta tarda durant la jornada titulada Les Torres és molt més, que encara continua i que compta amb diverses activitats familiars i espais de debat a la plaça Constitució. Els assistents han pogut fer aportacions a aquest nou projecte i també visitar diverses paradetes. Entre elles hi han participat les agents cíviques, el servei de mediació, les dinamitzadores de l'espai comunitari del barri o diverses estants de Creactium, que és l'empresa que ha coordinat i presentat l'acte. També s'ha repartit llimonada entre els assistents per combatre la calor.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: L'escriptor i poeta Albert Ubach, víctima d'abusos sexuals als Maristes de Rubí, assegura que les conseqüències dels fets viscuts durant la seva infància són irreversibles. En una entrevista a Ràdio Rubí, aquest matí, defensa la necessitat de trencar el silenci després de 4 dècades i reclama que hi hagi un reconeixement del que va passar. Ubach va decidir explicar públicament la seva història a una entrevista concedida al diari El Periódico, on va denunciar els abusos sexuals continuats que, segons relata, va patir entre els 8 i els 14 anys per part de 3 professors dels Maristes de Rubí. Ara explica que només després d'un llarg procés terapèutic s'ha sentit preparat per parlar-ne públicament.
0: Bé, bàsicament el que ha canviat és doncs, que ara, doncs, gràcies a una teràpia psicològica que he fet, molt, molt intensa, doncs jo em sento ara molt més fort. I com que ara em sento més fort i estic en un moment personal doncs, d'una fortalesa que abans no tenia, doncs és quan he decidit a fer aquest pas.
1: Durant l'entrevista, Ubach recorda que va entrar als Maristes amb 6 anys com un nen normal, però que en va sortir destruït. També assegura que els abusos estaven completament normalitzats i lamenta que la situació es mantingués durant anys amb una impunitat absoluta. Per això considera que ha fallat tot el que podia fallar i afirma que, tot i que diferencia l'actual etapa dels Maristes dels fets que va denunciar, és imprescindible que hi hagi un reconeixement del que va passar. Pel que fa a la reparació, assegura que hi ha una part del dany que no es pot revertir, perquè diu no es poden tornar enrere els anys ni les conseqüències personals derivades d'aquests abusos sexuals.
0: El silenci sempre és un mal símptoma davant de certes situacions injustes, situacions que són realment escandaloses. No? Però, esclar, igualment, reparació a totes les persones que han passat per coses d'aquest tipus, que no és només a Rubí, com sabeu, lamentablement, això ha passat a moltes altres institucions, també. Jo crec que tothom més o menys diem una mica el mateix. No? La reparació seria tornant potser als anys, aquells anys que van ser per molts un infern, i segurament les dècades que hem hagut de fer teràpia hem arrossegat molts problemes. No? Jo crec que això no es pot reparar.
1: Ubach recorda que va ser el primer a denunciar públicament els abusos als Maristes de Rubí després de l'entrevista publicada al Periódico, un pas que, segons explica, va animar altres víctimes a presentar també les seves denúncies. Com a missatge final, anima qualsevol persona que hagi patit una situació similar a buscar suport especialitzat i defensa que només trencant el silenci es poden començar els processos de reparació. L'entrevista sencera amb Albert Ubach la trobareu al nostre web radiorubí.cat.
4: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Anem amb economia. La Cambra de Comerç de Terrassa ha obert una nova convocatòria del seu programa de suport al comerç minorista. S'adreça, com sempre, a les petites i mitjanes empreses, també a les micropimes i als autònoms del sector del comerç al detall de la demarcació territorial de la corporació, que inclou Rubí. Això inclou també, com dèiem, la nostra ciutat, que de fet ja ha participat en anteriors edicions d'aquest programa de suport al comerç minorista. Té més detalls la Pamela Martínez.
5: El programa consisteix en una diagnosi gratuïta d'innovació comercial que inclou anàlisi individualitzada de cada establiment participant i un informe final amb mesures per millorar la competitivitat. La sol·licitud

0: inscripció són gratuïtes i obertes als professionals del comerç interessats. Els tallers són de Google a ChatGPT, com preparar el teu negoci per a les noves cerques, que tindrà lloc el dia 23 de setembre, i com gestionar les ressenyes i els comentaris per generar confiança i vendes amb ajuda de la IA, que se celebrarà el dia 21 d'octubre.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Una rubinenca va crear una aplicació de mòbil amb intel·ligència artificial per la Festa Major. L'APP ha funcionat tan bé que ara la Carme Pérez es planteja ampliar-la perquè funcioni tot l'any. La història de la Carme és el clar exemple de com la tecnologia, quan neix de la voluntat d'ajudar els que t'envolten, pot transformar tota una comunitat. El que va començar com un senzill projecte casolà per organitzar les sortides de Festa Major amb la seva família s'ha convertit en un fenomen social. En només 24 hores, la seva aplicació ja comptava amb 1.500 descàrregues, una xifra que va acabar superant els 2.000 usuaris finals. Ara la Carme es planteja ampliar aquesta app i que es pugui fer servir tot l'any per informar-se de les activitats i tràmits de la ciutat.
3: Es convertiria en un nou ciutadà, el primer ciutadà virtual de Rubí, no? I que sigui el que ens ajuda i el que assessori els ciutadans a qualsevol dubte relacionada amb la ciutat, sigui de festes, tema de documentació, tramitacions, el que sigui relacionat amb Rubí, o sigui, a nivell d'informació li podem ficar tota la informació que es necessiti.
2: Com a consultora i fundadora de Danexa IA, la Carme té molt clara la seva filosofia de vida respecte a la intel·ligència artificial. Lluny de les visions fredes o distòpiques que sovint es mostren al cinema, ella defensa una tecnologia amb rostre humà que serveixi per facilitar-nos el dia a dia, basada en la proximitat, l'agilitat i, sobretot, la decisió humana. L'èxit de l'APP de Festa Major és només el primer pas d'aquest nou projecte. La Carme assumia que el Pere, l'assistent virtual que tenia aquesta APP de Festa Major, es converteixi en el primer ciutadà virtual de Rubí, un assistent permanent que ajudi els veïns amb tràmits quotidians de la ciutat, com podrien ser l'empadronament, el pagament de taxes o la informació d'altres festes importants de la ciutat com Sant Roc o Nadal. Amb l'esperança d'obtenir el suport de l'Ajuntament per fer-ho oficial, aquesta emprenedora local continua treballant durant les seves nits i caps de setmana, moguda únicament, diu, pel desig de fer de Rubí una ciutat més connectada i acollidora. I demà, a les 10 de la nit, el casino farà Electrobasis, que és una que és un espectacle molt singular. Hi actua la Camerata Bacassis, que és una orquestra de cambra formada per joves músics de la Catalunya Central. El repertori, però, no té res a veure amb el repertori d'una orquestra a l'ús. Fan cançons mítiques de la música contemporània, però també música de DJs com David Guetta o Avicii. La Camerata Bacassis està formada per una vintena de músics, majoritàriament joves, que toquen a diverses orquestres del centre de Catalunya. L'orquestra es va fundar el 2011 amb l'objectiu de fer produccions pròpies. En tenen de molt diverses, però Electrobacassis és el seu projecte, sens dubte, més singular. Toquen música, per exemple, de Queen, ABBA, Coldplay o també aquestes versions més electròniques o també èxits de grups catalans. Com explica Quirze Puig, un dels integrants de l'orquestra, la gent que els va veure, sí o sí, acaba ballant.
4: Tant pel format com pel repertori, és ben bé que qualsevol edat hi té una cançó o un fragment que diu, ostres, que guai, no? És com molt obert a tots els públics. El que ens passa quan anem a tocar en llocs amb butaques, al principi, evidentment, la gent està asseguda, però a la mínima ja s'aixeca tothom i com si fos una pista de ball, per dir-ho d'alguna manera.
2: Demà al casino estaran acompanyats de DJ Arset i de la cantant Marta Trujillo. Es tracta d'una sessió de ball de 2 hores, demà a les 10 de la nit, i l'entrada costa 5 euros. Es pot comprar el perfil del casino a la plataforma Cubin. També al casino, però aquesta nit, a partir de les 10, hi ha el monòleg de Xavi Franquesa, tot i que les entrades fa dies que estan esgotades. Però avui, també a partir de les 10 de la nit, a les Torres, després de la presentació d'aquest projecte d'urbanisme tàctic que us hem explicat, podeu anar a una sessió de cinema a la fresca. I és que a la plaça Neus Català s'hi projectarà la pel·lícula La Cena, amb l'Alberto San Juan i el Mario Casas dins del set del cicle Vespres d'estiu al barri. Fins aquí l'últim informatiu vespre de la setmana d'avui, divendres 3 de juliol 2026. Els informatius de Ràdio Rubí tornarem divendres vinent, però recordeu que sempre podeu continuar informats als nostres perfils a les xarxes socials i al nostre web radiorubí.cat. Que tingueu

0: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
4: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Ràdio Rubí t'informa.
3: Són les 11 de la nit.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: És mitjanit.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Són les 8 del matí i és 3 de juliol. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

L'Ajuntament de Rubí actualitzarà el cens d'edificis municipals amb presència d'amiant per avançar en la retirada d'aquest material abans del 2032, tal com marca la nova llei catalana. El consistori també treballa en fórmules per facilitar l'eliminació de les més de 600 cobertes amb fibrociment que encara hi ha, sobretot, als polígons industrials. L'atur es manté pràcticament estable a la nostra ciutat després que al juny només 9 persones hagin deixat les llistes de demandants de feina. La ciutat continua registrant una de les taxes d'atur més baixes de les darreres dècades, amb 3.624 persones cercant feina i una evolució positiva del mercat laboral. I l'Ajuntament aportarà 6.000 euros al Fons Català de Cooperació per contribuir a l'emergència humanitària provocada pels terratrèmols de Veneçuela. El consistori també anima la ciutadania a col·laborar amb les entitats que treballen sobre el terreny per donar suport a les persones afectades. I en esports, posam la mirada en les instal·lacions del 20 perquè tindran nova gespa artificial.

0: I abans d'entrar en matèria, és moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i també com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam, com sempre, pel temps amb Lluïsmi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Lluïsmi.
1: Bon dia. Una altra vegada desperta aquesta jornada a l'àmbit metropolità amb un cel ras. De fet, a hores d'ara hi ha molta transparència de l'aire, hi ha molt bona visibilitat i això també comporta que el sol pugui picar ja des de bon matí i, per tant, que es tradueixi en calor. Avui a l'àmbit metropolità, un o dos graus més que els d'ahir. En el cas, per exemple, de les localitats del Baix Llobregat Nord, també de la Plana dels Vallesos, especialment del Vallès Occidental, estarem parlant d'algunes temperatures voltant als 35 graus a l'ombra. Una mica de vent que aquesta tarda tornarà a reforçar-se, sobretot arran de mar, per tant, compte perquè la mar quedarà una mica més bellugada, però sempre amb sol, al igual que la resta del cap de setmana. De fet, cada dia que passi anirà fent més calor. El diumenge a la tarda, al Vallès, arribarem a fregar els 40 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: I per agafar el trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens expliqui quina és la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dues avaries actives. La primera ha estat a la AP7, a l'altura del Papiol, que en sentit nord doncs obliga a tallar un carril de circulació i provoca fins a 3 quilòmetres d'aturades en direcció Sant Cugat, en sentit nord. Per altra banda, la segona avaria, en aquest cas, ha estat a la Ronda de Dalt, també en sentit nord, en direcció Mataró, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, doncs que a hores d'ara deixa un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobre tot als accessos i voltants de Barcelona. Destaquem el nus de la Trinitat amb retencions per la C58, també la Bedina Santa Coloma de Gramenet en sentit sud i cada retruc afecta les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès, també a la C58. Hi ha retencions al tram de Sant Quirze i Sabadell en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: L'Ajuntament de Rubí actualitzarà el cens d'edificis municipals en presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació de la nova llei catalana per erradicar aquest material abans del 2032. El consistori ja disposa d'un registre elaborat fa uns anys i, segons Medrano, durant aquest temps s'han eliminat elements amb fibro, ciment, en diversos equipaments municipals. Ara, l'Ajuntament preveu rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona que permetrà revisar aquest cens i detectar possibles elements que encara quedin pendents. Escolta'm el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
1: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia. De manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible.
0: El regidor també ha explicat que les darreres estimacions situen en unes 652 les cobertes amb fibrociment que encara hi ha a Rubí, la majoria ubicades en polígons industrials. Precisament aquest ha estat un dels temes tractats aquesta setmana en una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya. Segons Medrano, el Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en el projecte Amiant per plaques, que planteja aprofitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per facilitar el finançament de la retirada de les cobertes d'amiant de les naus industrials. Torna'm a escoltar, Medrano.
1: L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
0: La nova llei per erradicar l'amiant va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el passat 17 de juny i fixa l'objectiu d'eliminar aquest material abans del 2032 en la línia amb les directives europees. Napatri Díaz ens explica els detalls.
2: La norma obliga les administracions a identificar i retirar l'amiant dels edificis públics, mentre que particulars i empreses també hauran de fer-se càrrec dels immobles de la seva propietat. A més, crea un cens català dels materials que contenen amiant i estableix que tots els municipis disposin del seu propi registre. La llei també incorpora un règim sancionador per als incompliments, preveu línies de subvencions per facilitar la retirada del fibrociment i crea el Fons per l'Erradicació de l'Amiant de Catalunya. El TEC reconeix, a més, les víctimes afectades per l'exposició a aquest material i preveu que el desplegament de les diferents mesures es concreti a través d'un reglament.
0: I les llistes de rubinencs que cerquen feina es mantenen força estables amb una baixada de només 9 persones al mes de juny. Actualment són 3.624 les persones de la ciutat que estan apuntades com a demandants de feina a les oficines de treball de la Generalitat. Rubí continua amb una bona tendència pel que fa al mercat laboral i, de fet, la taxa d'atur més recent, que és la corresponent al mes de maig, és de 8,75%, el registre més baix des que es mesura aquest indicador. Aquest estiu, l'atur continua a uns nivells que no es veien des de primers de 2008, abans de la crisi immobiliària, i quan Rubí tenia 11.000 habitants menys. El que no canvia significativament és el perfil dels rubinencs que cerquen feina, que es manté força estable mes rere mes. A grans trets, les dones suposen el 60% de la llista i el 40% dels aturats són de llarga durada. Per nivell formatiu, dos de cada tres tenen una titulació que no ha passat l'educació secundària obligatòria i pel que fa a l'experiència laboral prèvia, la gran majoria provenen del sector serveis. Al conjunt de Catalunya, l'atur també ha baixat respecte al mes de maig. En concret, la xifra d'aturats ha disminuït en 458 persones al territori català. Ara mateix hi ha 307.169 desocupats a Catalunya, una de les xifres més baixes dels darrers anys. El sector on més ha disminuït l'atur ha estat la indústria. Miquel Sampar és el conseller d'Empresa.
3: Són dades molt positives dins d'un context de transformació important com a conseqüència estem en una revolució tecnològica i industrial, amb una transformació del mercat laboral molt important com a conseqüència de la robotització, dels sistemes d'automatització, de la intel·ligència artificial. Doncs, malgrat tot això, Catalunya té unes dades molt positives, que penso que és positiu que les tinguem molt presents i que estiguem orgullosos d'elles.
0: Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur ha seguit la mateixa tendència. Per tant, ha baixat en 29.000 persones i en aquests moments estan registrats uns 2,3 milions d'espanyols que encara cerquen feina. I l'Ajuntament de Rubí destinarà 6.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a les tasques de

0: confirmat la mort de 26 ciutadans espanyols, mentre que 150 continuen desapareguts i 11 més han estat localitzats sota la runa. L'aportació de Rubí prové del Fons Municipal d'Emergències i Solidaritat Internacional i s'emmarca en la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'entitat treballa coordinadament amb les autoritats veneçolanes i amb les organitzacions humanitàries presents sobre el terreny per garantir l'arribada d'ajuda urgent, com ara aliments, aigua potable, assistència sanitària i altres recursos bàsics. L'Ajuntament també anima la ciutadania a sumar-se a aquesta resposta solidària fent aportacions econòmiques a l'ONG, a les ONGs que treballen al país. Al web municipal hi ha un espai amb informació sobre com col·laborar i també es poden consultar les campanyes de les entitats catalanes desplegades a la zona a través del web de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. I en pocs dies farà gairebé un mes que el Ministeri de Sanitat va aprovar el Reial Decret que impulsa la digitalització de la dispensació de medicaments a les farmàcies. La nova normativa elimina de manera progressiva una imatge molt habitual als establiments farmacèutics, retallar el cupó precinte de les caixes dels medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut. A la farmàcia La Riera de Rubí, però aquest canvi ja fa temps que és una realitat. Ho explica Javier Gutiérrez, farmacèutic de la farmàcia La Riera de Rubí.
1: Passarem de viure a l'edat mitjana, no?, a viure ja al segle XXI, perquè queda molt... és com molt autèntic, lo de seguir retallant cupons, però és obsolet, ja es té que canviar. I més això, amb les noves tecnologies, amb això que ja porta temps que està implantat, del QR, ja no seria necessari. O sigui, es pot fer en el cas de que doni error i tal, que en comptes de tenir que entregar, doncs, 2.000 cupons al mes que tinguis que entregar els 10 que t'han donat error o algo que no has pogut fer-ho amb el sistema digital, però clar, és una gran passa per nosaltres.
0: Amb aquest nou sistema, cada caixa de medicament queda desactivada en el mateix moment que es dispensa. El Reial Decret, aprovat pel Ministeri de Sanitat el passat 9 de juny, estableix que la retirada definitiva del cupó precinte es farà de manera gradual.

0: En esports, tot a punt per a la instal·lació de la nova gespa artificial al municipal del 26. Colora García.
1: Els operaris continuen treballant per ara ja començar a estabilitzar el terreny de cara a ubicar la nova gespa artificial al municipal del 25 de setembre. Serà l'últim dels passos de cara a tenir enllestit aquest nou recinte esportiu a la nostra ciutat, el qual doncs ja va ser inaugurat, però encara necessitava aquest canvi de gespa artificial que es va iniciar ara fa una setmana i que abans, evidentment, que comenci l'exercici de la pròxima temporada, és previst que estigui enllestit tres quarts del mateix, perquè s'aniran intercalant. Un cop doncs treta la gespa del municipal del 20, toca pujar cap a Can Rosés, a la pista d'atletisme, al municipal de Can Rosés 2, el camp de futbol en el qual s'acostuma a veure la penya blaugrana Ramon Llorenç, que també inicia el camí cap al canvi de la gespa artificial de cara a tenir una de nova a la pròxima temporada. Era la més antiga que hi havia a la nostra ciutat.

obligarà els municipis a revisar els seus edificis públics. A Rubí, l'Ajuntament actualitzarà el cens d'equipaments municipals en fibrociment per completar-ne la retirada i detectar si encara en queda algun element pendent. Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa destinaran prop de 3 milions d'euros a Rubí. La principal inversió serà la construcció de la nova escola del Bosc, però també es preveuen actuacions al CAP Anton de Borja.

pressupostos es van aprovar ahir. El festival R Random continua avui amb la actriu i còmica Clara Ingol, que presenta al casino el seu espectacle Paloma de Parque, un monòleg que combina humor, música i interpretació per reflexionar des de la comèdia sobre l'autoexigència, els cànons de bellesa i les contradiccions del dia a dia. En esports, pendent del recinte esportiu del Juventud 25 de setembre, que la propera temporada tindrà gespa nova.

0: L'Ajuntament de Rubí actualitzarà els 100 edificis municipals en presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació de la nova llei catalana que fixa l'objectiu d'eliminar aquest material abans del 2032. El consistori ja disposa d'un registre elaborat fa uns anys i, segons Medrano, des d'aleshores s'han retirat elements amb fibrociment de diversos equipaments municipals. Ara, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, es revisarà aquest cens per detectar si encara queda amiant en algun edifici públic. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
1: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia, de manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible.
0: La nova normativa obliga totes les administracions a identificar i retirar l'amiant dels edificis públics i estableix que cada municipi disposi del seu propi cens. També preveu ajuts econòmics per facilitar-ne la retirada i un règim sancionador en cas d'incompliment. Pel que fa a Rubí, les darreres estimacions indiquen que encara hi ha unes 652 cobertes amb fibrociment, la majoria situades als polígons industrials. Aquest ha estat precisament un dels temes tractats aquesta setmana en una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya. Segons Medrano, el Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en el projecte Amiant per plaques, que planteja aprofitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per ajudar a finançar la retirada de les cobertes d'amiant de les naus industrials. Tornem a escoltar Andrés Medrano.
1: L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
0: La llei, aprovada per unanimitat al Parlament el passat 17 de juny, també preveu la creació del Fons per a la Erradicació de l'Amiant de Catalunya i reconeix les persones afectades per l'exposició a aquest material. El desplegament de totes aquestes mesures s'anirà concretant a través del reglament que desenvoluparà la norma. I l'atur es manté pràcticament estable a Rubí. Durant el mes de juny, les llistes de persones que cerquen feina només s'han reduït en 9 persones. Actualment hi ha 3.624 rubinencs inscrits com a demandants d'ocupació a les oficines de treball de la Generalitat. La ciutat continua així amb una bona evolució del mercat laboral. De fet, la taxa d'atur més recent, corresponent al mes de maig, se situa en el 8,75%, al nivell més baix dels que es tenen registres d'aquest indicador. Aquestes xifres consoliden una tendència que situa l'atur en nivells que no es veien des de principis del 2008, abans de la crisi immobiliària, tot i que ara Rubí té uns 11.000 habitants més que aleshores. Pel que fa al perfil de les persones aturades, la situació varia molt poc d'un mes a l'altre. Les dones representen 6 de cada 10 persones inscrites a les llistes de l'atur, 4 de cada 10 són aturats de llarga durada i 2 de cada 3 tenen estudis que no superen l'educació secundària obligatòria. A més, la majoria provenen del sector dels serveis. La tendència també és positiva al conjunt de Catalunya. Durant el juny, l'atur s'ha reduït en 458 persones i el nombre total de desocupats se situa ara en 307.169, una de les xifres més baixes dels darrers anys. La indústria ha estat el sector on més ha disminuït l'atur. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, n'ha valorat les dades.
2: Són dades molt positives dins d'un context de transformació important com a conseqüència estem en una revolució tecnològica i industrial, amb una transformació del mercat laboral molt important com a conseqüència de la robotització, dels sistemes d'automatització, de la intel·ligència artificial. Doncs, malgrat tot això, Catalunya té unes dades molt positives, que penso que és positiu que les tinguem molt presents i que estiguem orgullosos d'elles.
0: I al conjunt de l'Estat, la tendència és la mateixa. L'atur ha baixat en prop de 29.000 persones durant el mes de juny i el nombre total de desocupats se situa al voltant dels 2,3 milions. I el Parlament de Catalunya va aprovar ahir els primers pressupostos del govern de Salvador Illa, uns comptes dels quals Rubí rebrà prop de 3 milions d'euros. La principal inversió serà per a la construcció de la nova escola del Bosc, un equipament llargament reivindicat que continua funcionant en barracons. Els comptes també inclouen una partida per a l'ampliació del Cap Anton de Borja i una altra destinada a instal·lar més de 1.300 plaques solars a la coberta de Ferrocarrils de la Generalitat. A més, es preveuen inversions per incorporar energia fotovoltaica a l'Institut Dut de Montblanc, al Cap Sant Genís i al Parc de Bombers. Els pressupostos també reserven recursos per millorar els jutjats, impulsar una planta d'assecatge de fangs a la depuradora i executar actuacions de seguretat viària a la carretera d'Ullastrell. En el conjunt de Catalunya, el Parlament ha donat llum verda als primers pressupostos del govern de Salvador Illa, com dèiem abans. Els comptes han tirat endavant amb els vots favorables del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, mentre que la resta de grups hi han votat en contra. Es tracta d'aquests primers pressupostos aprovats des del 2023 i posen fi al període més llarg en democràcia sense nous comptes. El pressupost de la Generalitat per al 2026 ascendeix a 49.162 milions d'euros, un 22,8% més que els últims aprovats. 3 de cada 4 euros es destinaran a polítiques socials, principalment als àmbits de la salut, l'educació i els drets socials. Els comuns que han fet possible l'aprovació dels comptes asseguren que vetllaran perquè el govern compleixi els acords, especialment en matèria d'habitatge. Ho ha explicat la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
3: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en 2. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera. I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords i també ens trobaran amb la mà estesa, disposades a negociar sempre que siga per millorar la vida de la gent.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella, ha advertit que l'aprovació dels pressupostos obre una nova etapa i que, per tant, també augmenta la responsabilitat del govern.
4: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos, acabo, president, el govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
0: Des de l'oposició, Junts ha carregat contra els comptes i ha acusat l'executiu de Salvador Illa de no tenir un projecte de país. Així s'ha expressat el diputat Antoni Castellà.
5: Aquest és un govern, per tant, que primer ocupa el poder. Per això sí que van haver presses. Ocupar el poder. I després intenta construir una majoria. Quan el que cal en un país és exactament el contrari. Primer construeixes un projecte de país amb una majoria estable i després governes. Però malauradament constatem que després de 2 anys no hi ha projecte de país. Sí que els hi reconec que hi ha projecte de partit, però no projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
0: I a la plana cultural, el festival R Random continua avui amb una nova proposta d'humor. A partir de les 7 de la tarda, el casino acull Paloma de Parque, el segon espectacle en solitari de la actriu còmica i dramaturga Clara Ingold. Es tracta d'un muntatge que combina monòleg, interpretació, humor absurd i música per reflexionar, sempre des de la comèdia, sobre qüestions molt presents en el dia a dia, com l'autoexigència, la necessitat d'encaixar o els cànons de bellesa. Clara Ingold s'ha donat a conèixer gràcies a les seves col·laboracions en programes com El Consultorio de Berto o El Cielo con ella, però també ha desenvolupat la seva trajectòria com a dramaturga. Segons la mateixa còmica, Paloma de Parque neix d'experiències i situacions quotidianes que ha viscut ella mateixa o persones del seu entorn. Tot plegat, però sense la voluntat de donar lliçons a ningú. L'espectacle, com deien, començarà a les 7 de la tarda al Casino, dins la programació del festival R Random. Encara queden entrades que es poden comprar a la plataforma Cubin i el preu oscil·la entre els 5 i els 10 euros segons la ubicació escollida.

0: Informació esportiva, la nova gespa artificial del Camp del 20 està a punt de ser col·locada. Sisko Lara García.
1: Els terminis que es van acomplint de cara a tenir la gespa artificial ja col·locada i que arrenqui l'exercici 26-27 al municipal del 25 de setembre en perfectes condicions i, de fet, amb ja tot el recinte tancat després de la inauguració que es va fer doncs ara fa unes setmanes i a la gespa artificial que hores d'ara s'està treballant per canviar-la. Ja s'ha retirat, es va iniciar tot just abans de Festa Major la feina de retirada de l'antiga gespa. Ara s'està estabilitzant el terreny per ubicar el nou doncs terreny de joc al municipal del 25 de setembre i també iniciant-se el camí per al canvi de la gespa artificial més antiga que hi havia a la nostra ciutat des de principis d'aquests segle XXI, que es va ubicar una gespa que no s'ha canviat al municipal de Can Rosés 2, al camp de la pista d'atletisme habitualment doncs utilitzat per la penya blaugrana. Ramon Llorenç també s'inicia el procés de canvi de gespa durant aquests dies.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: A les 8 del matí és hora de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una altra vegada desperta aquesta jornada a l'àmbit metropolità amb un cel ras. De fet, a hores d'ara hi ha molt de transparència de l'aire, hi ha molt bona visibilitat i això també comporta que el sol pugui picar ja des de bon matí i, per tant, que es tradueixi en calor. Avui a l'àmbit metropolità, 1 o 2 graus més que els d'ahir. En el cas, per exemple, de les localitats del Baix Llobregat Nord, també de la plana dels Vallesos, especialment del Vallès Occidental, estarem parlant d'algunes temperatures voltant als 35 graus a l'ombra. Una mica de vent que aquesta tarda tornarà a reforçar-se, sobretot arran de mar, per tant, compte perquè la mar quedarà una mica més bellugada, però sempre amb sol, al igual que la resta del cap de setmana. De fet, cada dia que passi anirà fent més calor. El diumenge a la tarda, al Vallès, arribarem a fregar els 40 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens actualitzi la situació que es viu hores d'ara a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries a hores d'ara, però hem d'afegir primer un accident a la C15 a l'altura de Cabrera d'Anoia, que en direcció a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, talla un carril de circulació i provoca 1 quilòmetre de lentitud. Ara sí, parlem d'aquestes dues avaries. La primera ha estat a la AP7 a l'altura del Papiol, que en sentit nord deixa 1 quilòmetre de retencions i també un carril de circulació tallat en direcció Sant Cugat. La segona avaria ha estat a la ronda de dalt, concretament al nus de la Trinitat, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, que també en sentit nord, en direcció Mataró, doncs talla un altre carril i provoca 1 quilòmetre de cues. Parlant de cues habituals, però, doncs destaquem les retencions als voltants de Barcelona, cap al nus de la Trinitat, i també a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat tenim lentitud, sobretot al tram de l'A2, entre Sant Feliu i Cornellà, però també al Vallès, on hi ha 2 quilòmetres de cues, encara en sentit sud, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Ens retrobam al setembre. Bon estiu.
2: Igualment, que vagi molt bé.
0: Adéu.

L'Ajuntament actualitzarà el cens d'edificis municipals en presència d'amiant per avançar en la retirada d'aquest material abans del 2032, tal com marca la nova llei catalana. El consistori també treballa en fórmules per facilitar l'eliminació de les més de 600 cobertes en fibrociment que encara hi ha, sobretot, als polígons industrials. L'atur es manté pràcticament estable a Rubí després que al juny només 9 persones hagin deixat les llistes de demandants de feina. La ciutat continua registrant una de les taxes d'atur més baixes de les darreres dècades, amb 3.624 persones cercant feina i una evolució positiva del mercat laboral.

L'Ajuntament aportarà 6.000 euros al Fons Català de Cooperació per contribuir a l'emergència humanitària provocada pels terratrèmols de Veneçuela. El consistori també anima la ciutadania a col·laborar amb les entitats que treballen sobre el terreny per donar suport a les persones afectades.

Posem la mirada en les instal·lacions del 25 de setembre perquè tindran una gespa nova al tornar de les vacances.

0: L'Ajuntament de Rubí actualitzarà el cens d'edificis municipals amb presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació de la nova llei catalana per erradicar aquest material abans del 2032. El consistori ja disposa d'un registre elaborat fa uns anys i, segons Medrano, durant aquest temps s'han eliminat elements amb fibrociment en diversos equipaments municipals. Ara, l'Ajuntament preveu rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona que permetrà revisar aquest cens i detectar possibles elements que encara quedin pendents. Escoltam el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
1: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia, de manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible.
0: El regidor també ha explicat que les darreres estimacions situen en unes 652 les cobertes amb fibrociment que encara hi ha a Rubí, la majoria ubicades en polígons industrials. Precisament aquest ha estat un dels temes tractats aquesta setmana en una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya. Segons Medrano, el Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en el projecte Amiant per plaques, que planteja aprofitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per facilitar el finançament de la retirada de les cobertes d'amiant de les naus industrials. Torna'm a escoltar, Medrano.
1: L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
0: La nova llei per erradicar l'amiant va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el passat 17 de juny i fixa l'objectiu d'eliminar aquest material abans del 2032 en la línia amb les directives europees. Napatri Díaz ens explica els detalls.
2: La norma obliga les administracions a identificar i retirar l'amiant dels edificis públics, mentre que particulars i empreses també hauran de fer-se càrrec dels immobles de la seva propietat. A més, crea un cens català dels materials que contenen amiant i estableix que tots els municipis disposin del seu propi registre. La llei també incorpora un règim sancionador per als incompliments, preveu línies de subvencions per facilitar la retirada del fibrociment i crea el Fons per l'Erradicació de l'Amiant de Catalunya. El TEC reconeix, a més, les víctimes afectades per l'exposició a aquest material i preveu que el desplegament de les diferents mesures es concreti a través d'un reglament.
0: I les llistes de rubinencs que cerquen feina es mantenen força estables amb una baixada de només 9 persones al mes de juny. Actualment són 3.624 les persones de la ciutat que estan apuntades com a demandants de feina a les oficines de treball de la Generalitat. Rubí continua amb una bona tendència pel que fa al mercat laboral i, de fet, la taxa d'atur més recent, que és la corresponent al mes de maig, és de 8,75%, el registre més baix des que es mesura aquest indicador. Aquest estiu, l'atur continua a uns nivells que no es veien des de primers de 2008, abans de la crisi immobiliària, i quan Rubí tenia 11.000 habitants menys. El que no canvia significativament és el perfil dels rubinencs que cerquen feina, que es manté força estable més rere més. A grans trets, les dones suposen el 60% de la llista i el 40% dels aturats són de llarga durada. Per nivell formatiu, dos de cada tres tenen una titulació que no ha passat l'educació secundària obligatòria i pel que fa a l'experiència laboral prèvia, la gran majoria provenen del sector serveis. Al conjunt de Catalunya, l'atur també ha baixat respecte al mes de maig. En concret, la xifra d'aturats ha disminuït en 458 persones al territori català. Ara mateix hi ha 307.169 desocupats a Catalunya, una de les xifres més baixes dels darrers anys. El sector on més ha disminuït l'atur ha estat la indústria. Miquel Sampar és el conseller d'Empresa.
3: Són dades molt positives dins d'un context de transformació important com a conseqüència estem en una revolució tecnològica i industrial, amb una transformació del mercat laboral molt important com a conseqüència de la robotització, dels sistemes d'automatització, de la intel·ligència artificial. Doncs malgrat tot això, Catalunya té unes dades molt positives, que penso que és positiu, doncs que les tinguem molt presents i que estiguem orgullosos d'elles.
0: Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur ha seguit la mateixa tendència. Per tant, ha baixat en 29.000 persones i en aquests moments estan registrats uns 2,3 milions d'espanyols que encara cerquen feina. I l'Ajuntament de Rubí destinarà 6.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a les tasques d'emergència a Veneçuela després dels dos terratrèmols que la setmana passada van sacsejar el país amb magnituds de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter. Els sismes, seguits de nombroses rèpliques, han deixat fins a 2.295 persones mortes i més d'11.200 ferits, segons el darrer balanç de les autoritats venezolanes. Més de 17.000 persones han hagut de ser ateses als hospitals i prop de 4.600 continuen ingressades. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, també ha confirmat la mort de 26 ciutadans espanyols, mentre que 150 continuen desapareguts i 11 més han estat localitzats sota la runa. L'aportació de Rubí prové del Fons Municipal d'Emergències i Solidaritat Internacional i s'emmarca en la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'entitat treballa coordinadament amb les autoritats veneçolanes i amb les organitzacions humanitàries presents sobre el terreny per garantir l'arribada d'ajuda urgent, com ara aliments, aigua potable, assistència sanitària i altres recursos bàsics. L'Ajuntament també anima la ciutadania a sumar-se a aquesta resposta solidària fent aportacions econòmiques a l'ONG, a les ONGs que treballen al país. Al web municipal hi ha un espai amb informació sobre com col·laborar i també es poden consultar les campanyes de les entitats catalanes desplegades a la zona a través del web de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. I en pocs dies farà gairebé un mes que el Ministeri de Sanitat va aprovar el Reial Decret que impulsa la digitalització de la dispensació de medicaments a les farmàcies. La nova normativa elimina de manera progressiva una imatge molt habitual als establiments farmacèutics, retallar el cupó precinte de les caixes dels medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut. A la farmàcia La Riera de Rubí, però aquest canvi ja fa temps que és una realitat. Ho explica Javier Gutiérrez, farmacèutic de la farmàcia La Riera de Rubí.
4: Passarem de viure a l'edat mitjana, no?, a viure ja al segle XXI, perquè queda molt... és com molt autèntic, lo de seguir retallant cupons, però és obsolet, ja es té que canviar. I més això, amb les noves tecnologies, amb això que ja porta temps que està implantat, del QR, ja no seria necessari. O sigui, es pot fer en el cas de que doni error i tal, que en comptes de tenir que entregar, doncs, 2.000 cupons al mes que tinguis que entregar els 10 que t'han donat error o algo que no has pogut fer-ho amb el sistema digital, però clar, és una gran passa per nosaltres.
0: Amb aquest nou sistema, cada caixa de medicament queda desactivada en el mateix moment que es dispensa. El Reial Decret, aprovat pel Ministeri de Sanitat el passat 9 de juny, estableix que la retirada definitiva del cupó precinte es farà de manera gradual.

0: En esports, tot a punt per a la instal·lació de la nova gespa artificial al municipal del 26. Colora García.
1: Els operaris continuen treballant per ara ja començar a estabilitzar el terreny de cara a ubicar la nova gespa artificial al municipal del 25 de setembre. Serà l'últim dels passos de cara a tenir enllestit aquest nou recinte esportiu a la nostra ciutat, el qual doncs ja va ser inaugurat, però encara necessitava aquest canvi de gespa artificial que es va iniciar ara fa una setmana i que abans, evidentment, que comenci l'exercici de la pròxima temporada, és previst que estigui enllestit 3/4 del mateix, perquè s'aniran intercalant. Un cop doncs treta la gespa del municipal del 20, toca pujar cap a Can Rosés, a la pista d'atletisme, al municipal de Can Rosés 2, el camp de futbol en el qual s'acostuma a veure la penya blaugrana Ramon Llorenç, que també inicia el camí cap a al canvi de la gespa artificial de cara a tenir una de nova a la pròxima temporada. Era la més antiga que hi havia a la nostra ciutat.

2 obligarà els municipis a revisar els seus edificis públics. A Rubí, l'Ajuntament actualitzarà el cens d'equipaments municipals amb fibrociment per completar-ne la retirada i detectar si encara en queda algun element pendent. Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa destinaran prop de 3 milions d'euros a Rubí. La principal inversió serà la construcció de la nova escola del Bosc, però també es preveuen actuacions al CAP Anton de Borja. Els pressupostos es van aprovar ahir. El festival R Random continua avui amb l'actriu i còmica Clara Ingol, que presenta al casino el seu espectacle Paloma de Parque, un monòleg que combina humor, música i interpretació per reflexionar des de la comèdia sobre l'autoexigència, els cànons de bellesa i les contradiccions del dia a dia. Esports, pendent del recinte esportiu del Juventud 25 de setembre, que la propera temporada tindrà gespa nova.

0: L'Ajuntament de Rubí actualitzarà els 100 edificis municipals en presència d'amiant per completar-ne la retirada. Ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, després de l'aprovació de la nova llei catalana que fixa l'objectiu d'eliminar aquest material abans del 2032. El consistori ja disposa d'un registre elaborat fa uns anys i, segons Medrano, des d'aleshores s'han retirat elements amb fibrociment de diversos equipaments municipals. Ara, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, es revisarà aquest cens per detectar si encara queda amiant en algun edifici públic. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
1: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia, de manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible.
0: La nova normativa obliga totes les administracions a identificar i retirar l'amiant dels edificis públics i estableix que cada municipi disposi del seu propi cens. També preveu ajuts econòmics per facilitar-ne la retirada i un règim sancionador en cas d'incompliment. Pel que fa a Rubí, les darreres estimacions indiquen que encara hi ha unes 652 cobertes amb fibrociment, la majoria situades als polígons industrials. Aquest ha estat precisament un dels temes tractats aquesta setmana en una reunió amb l'Agència de Residus de Catalunya. Segons Medrano, el Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en el projecte Amiant per plaques, que planteja aprofitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per ajudar a finançar la retirada de les cobertes d'amiant de les naus industrials. Torna'm a escoltar Andrés Medrano.
1: L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
0: La llei, aprovada per unanimitat al Parlament el passat 17 de juny, també preveu la creació del Fons per a la Erradicació de l'Amiant de Catalunya i reconeix les persones afectades per l'exposició a aquest material. El desplegament de totes aquestes mesures s'anirà concretant a través del reglament que desenvoluparà la norma. I l'atur es manté pràcticament estable a Rubí. Durant el mes de juny, les llistes de persones que cerquen feina només s'han reduït en 9 persones. Actualment hi ha 3.624 rubinencs inscrits com a demandants d'ocupació a les oficines de treball de la Generalitat. La ciutat continua així amb una bona evolució del mercat laboral. De fet, la taxa d'atur més recent, corresponent al mes de maig, se situa en el 8,75%, al nivell més baix dels que es tenen registres d'aquest indicador. Aquestes xifres consoliden una tendència que situa l'atur en nivells que no es veien des de principis del 2008, abans de la crisi immobiliària, tot i que ara Rubí té uns 11.000 habitants més que aleshores. Pel que fa al perfil de les persones aturades, la situació varia molt poc d'un mes a l'altre. Les dones representen 6 de cada 10 persones inscrites a les llistes de l'atur, 4 de cada 10 són aturats de llarga durada i 2 de cada 3 tenen estudis que no superen l'educació secundària obligatòria. A més, la majoria provenen del sector dels serveis. La tendència també és positiva al conjunt de Catalunya. Durant el juny, l'atur s'ha reduït en 458 persones i el nombre total de desocupats se situa ara en 307.169, una de les xifres més baixes dels darrers anys. La indústria ha estat el sector on més ha disminuït l'atur. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, n'ha valorat les dades.
2: Són dades molt positives dins d'un context de transformació important com a conseqüència estem en una revolució tecnològica i industrial, amb una transformació del mercat laboral molt important com a conseqüència de la robotització, dels sistemes d'automatització, de la intel·ligència artificial. Doncs malgrat tot això, Catalunya té unes dades molt positives, que penso que és positiu que les tinguem molt presents i que estiguem orgullosos d'elles.
0: I al conjunt de l'Estat la tendència és la mateixa. L'atur ha baixat en prop de 29.000 persones durant el mes de juny i el nombre total de desocupats se situa al voltant dels 2,3 milions. I el Parlament de Catalunya va aprovar ahir els primers pressupostos del govern de Salvador Illa, uns comptes dels quals Rubí rebrà prop de 3 milions d'euros. La principal inversió serà per a la construcció de la nova escola del Bosc, un equipament llargament reivindicat que continua funcionant en barracons. Els comptes també inclouen una partida per a l'ampliació del Cap Anton de Borja i una altra destinada a instal·lar més de 1.300 plaques solars a la coberta de Ferrocarrils de la Generalitat. A més, es preveuen inversions per incorporar energia fotovoltaica a l'Institut Dut de Montblanc, al Cap Sant Genís i al Parc de Bombers. Els pressupostos també reserven recursos per millorar els jutjats, impulsar una planta d'assecatge de fangs a la depuradora i executar actuacions de seguretat viària a la carretera d'Ullastrell. En el conjunt de Catalunya, el Parlament ha donat llum verda als primers pressupostos del govern de Salvador Illa, com dèiem abans. Els comptes han tirat endavant amb els vots favorables del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, mentre que la resta de grups hi han votat en contra. Es tracta d'aquests primers pressupostos aprovats des del 2023 i posen fi al període més llarg en democràcia sense nous comptes. El pressupost de la Generalitat per al 2026 ascendeix a 49.162 milions d'euros, un 22,8% més que els últims aprovats. 3 de cada 4 euros es destinaran a polítiques socials, principalment als àmbits de la salut, l'educació i els drets socials. Els comuns que han fet possible l'aprovació dels comptes asseguren que vetllaran perquè el govern compleixi els acords, especialment en matèria d'habitatge. Ho ha explicat la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
3: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics. I quan parlo de serveis públics, estic parlant de tots, evidentment, però me vull centrar en dos. Educació, necessitem un debat de país per veure com solucionem el problema que tenim en educació, i també de salut, amb el drama de les llistes d'espera. I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords, i també ens trobaran amb la mà estesa, disposades a negociar sempre que siga per millorar la vida de la gent.
0: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella, ha advertit que l'aprovació dels pressupostos obre una nova etapa i que, per tant, també augmenta la responsabilitat del govern.
4: Avui també comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos, acabo, president, el govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
0: Des de l'oposició, Junts ha carregat contra els comptes i ha acusat l'executiu de Salvador Illa de no tenir un projecte de país. Així s'ha expressat el diputat Antoni Castellà.
5: Aquest és un govern, per tant, que primer ocupa el poder. Per això sí que van haver presses. Ocupar el poder i després intenta construir una majoria. Quan el que cal en un país és exactament el contrari. Primer construeixes un projecte de país amb una majoria estable i després governes. Però malauradament constatem que després de 2 anys no hi ha projecte de país. Sí que els hi reconec que hi ha projecte de partit, però no projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
0: I a la plana cultural, el festival R Random continua avui amb una nova proposta d'humor. A partir de les 7 de la tarda, el casino acull Paloma de Parque, el segon espectacle en solitari de l'actriu còmica i dramaturga Clara Ingol. Es tracta d'un muntatge que combina monòleg, interpretació, humor absurd i música per reflexionar, sempre des de la comèdia, sobre qüestions molt presents en el dia a dia, com l'autoexigència, la necessitat d'encaixar o els cànons de bellesa. Clara Ingol s'ha donat a conèixer gràcies a les seves col·laboracions en programes com El Consultorio de Berto o El Cielo con ella, però també ha desenvolupat la seva trajectòria com a dramaturga. Segons la mateixa còmica, Paloma de Parque neix d'experiències i situacions quotidianes que ha viscut ella mateixa o persones del seu entorn. Tot plegat, però sense la voluntat de donar lliçons a ningú. L'espectacle, com deien, començarà a les 7 de la tarda al Casino, dins la programació del festival R Random. Encara queden entrades que es poden comprar a la plataforma Cubin i el preu oscil·la entre els 5 i els 10 euros segons la ubicació escollida.

0: Informació esportiva, la nova gespa artificial del Camp del 20 està a punt de ser col·locada. Sisco Lara García.
1: Els terminis que es van acomplint de cara a tenir la gespa artificial ja col·locada i que renqui l'exercici 26-27 al municipal del 25 de setembre en perfectes condicions i, de fet, amb ja tot el recinte tancat després de la inauguració que es va fer doncs ara fa unes setmanes i a la gespa artificial que hores d'ara s'està treballant per canviar-la. Ja s'ha retirat, es va iniciar tot just abans de Festa Major la feina de retirada de l'antiga gespa, ara s'està estabilitzant el terreny per ubicar el nou doncs terreny de joc al municipal del 25 de setembre i també iniciant-se el camí per al canvi de la gespa artificial més antiga que hi havia a la nostra ciutat des de principis d'aquests segle XXI, que es va ubicar una gespa que no s'ha canviat al municipal de Can Rosés 2, al camp de la pista d'atletisme habitualment doncs, utilitzat per la penya blaugrana. Ramon Llorenç també s'inicia el procés de canvi de gespa durant aquests dies.

0: És la una de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Quan passen 5 minuts de les 9 del matí, deixem enrere l'hora més informativa i continuem amb el Rubí al dia amb una segona hora molt especial. Avui tancam una etapa, és l'últim dia de programa en el seu format habitual de 4 hores abans de donar pas a la programació d'estiu. Durant la setmana vinent ens continuarem escoltant, però amb un Rubí al dia més breu, de 2 hores, i després ja ens acomiadarem fins que al setembre recuperem aquest magazín de 4 hores que ens ha acompanyat durant tota aquesta temporada. Però abans d'aquest petit canvi de ritme, encara tenim moltes coses per compartir. Començarem amb una entrevista especialment emotiva. Conversarem amb Albert Ubach, poeta i exalumne dels Maristes de Rubí, que després de dècades de silenci ha decidit explicar públicament la seva experiència. Una conversa profunda per conèixer una història personal que fins ara havia quedat en silenci. Després arribarà una nova edició de l'escàner setmanal d'Albert Soler, que com cada divendres repassarà els principals titulars dels últims dies a través d'una paraula que servirà de fil conductor per entendre l'actualitat des d'una altra perspectiva. Tot seguit serà el moment de la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat esportiva i abans de tancar aquesta hora no hi faltarà la recomanació musical del Robert Fernández, que avui també tindrà un regust de final de temporada. A les 10 en punt serà el moment del debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, que comentarà alguns dels temes que han marcat la setmana. I a les 11, Belén Tierno acomiadarà també la temporada amb una última hora dedicada a la cultura i la innovació. Entrevistarà el violinista Quirze Puig i la contrabaixista Núria Carreras, que dissabte presentarà l'espectacle Electrovacacis al casino. I després conversarà amb Carme Pérez, creadora de l'aplicació Rubí, per descobrir aquesta iniciativa tecnològica vinculada a la ciutat. Per tant, encara ens queden 3 hores per compartir abans de tancar aquesta temporada del Rubí al dia, tal com l'hem viscuda durant tot aquest any. Començam!

0: Avui vos proposam una entrevista que per qüestions d'agenda no hem pogut fer en directe i que realitza el nostre company David García. És una conversa que aborda un tema especialment delicat i que volem compartir amb el màxim respecte cap a totes les víctimes d'abusos sexuals. Xerrarem amb l'Albert Ubach, poeta i exalumne dels Maristes de Rubí, que després de dècades de silenci ha decidit explicar públicament la seva experiència. Al llarg de l'entrevista reflexiona sobre les seqüeles dels abusos, la importància del procés terapèutic, la necessitat de rompre el silenci i el valor de donar veu a les víctimes. Els advertim que el contingut pot resultar sensible per a algunes persones. Escoltam aquesta conversa conduïda pel nostre company David García.
1: Avui abordem un tema especialment delicat. Ho farem amb el màxim respecte cap a totes les víctimes d'abusos sexuals i amb la voluntat d'escoltar, d'entendre i de contribuir a un debat necessari sobre reparació, responsabilitat i silenci. Ens acompanya una d'aquestes víctimes, l'Albert Ubach, poeta i exalumne dels Maristes de Rubí. Recentment ha decidit explicar públicament la seva història en una entrevista concedida a El Periódico, diari al qual agraïm la feina periodística feta i que citem expressament tal com ens ha demanat l'entrevistat. Albert, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Albert, durant molts anys vas mantenir aquesta història en silenci fins que vas decidir explicar-li al Guillem Sánchez del Periódico. Què és el que ha canviat perquè ara hagis decidit, doncs, d'alguna manera, explicar-la públicament?
2: Bé, sí, han sigut molts anys. Bé, han sigut 4 dècades, que es diu aviat, eh? Bé, han canviat moltes coses. Han canviat el context meu personal, ha canviat també tota la meva situació. En 4 dècades, doncs, evidentment, la vida d'una persona fa molts tombs i canvia tot molt, no? I més quan es tracta, doncs, d'anar elaborant un procés terapèutic i psicològic després de tot el que una mica jo vaig viure i també amb les seqüeles psicològiques que a mi m'han quedat i que al llarg de la vida, doncs, han anat sortint, no? Bé, bàsicament el que ha canviat és, doncs, que ara, doncs, gràcies a una teràpia psicològica que he fet, molt, molt intensa, doncs jo em sento ara molt més fort. I com que ara em sento més fort i estic en un moment personal, doncs, d'una fortalesa que abans no tenia, doncs és quan he decidit a fer aquest pas.
1: Efectivament. Com, Albert, com recordes aquells anys, aquell nen que entrava als Maristes entre els 8 i els 14 anys, que entenc que és quan estudiaves aquí als Maristes de Rubí, oi?
2: Sí, bé, jo vaig anar, exactament vaig anar des dels 6, vaig entrar al col·legi amb 6 anys i vaig sortir als 14. El que passa que tot el que és el tema dels abusos em comença a partir dels 8 anys a mi, però vaig entrar amb els 6 i, bé, o sigui, l'article de fet del Periódico jo comento que és una cosa que sempre explico, que entro sent un nen normal, com qualsevol altre, diguem-ho així, i quan jo surto, sóc un nen, i ho dic amb aquestes paraules, sóc un nen destruït.
1: Clar. Com recordes el nen, l'Albert, d'abans de tots els abusos sexuals per part dels professors dels Maristes?
2: Bé, havia un nano com qualsevol altre. No tenia... Jo vaig començar, com deia, vaig entrar allà amb 6 anys per fer, doncs, el que llavors era el primer de bàsica de l'IGD, que se'n deia abans. Era un nano, doncs, normal i corrent, sense cap mena de problema. O, en qualsevol cas, com els problemes que podien tenir la canalla, que podíem tenir en aquella edat, que són relativament pocs, no? El que passa, doncs, la situació va anar canviant a poc a poc, sobretot a mesura que tot es va començar a torçar a poc a poc, no?
1: Relates uns abusos sexuals molt, molt durs i, pel teu testimoni, també molt estructurals en la manera de fer d'aquells anys. Una cosa que potser ens costa d'imaginar, però que realment sembla que és que estaven a l'ordre del dia, no?, en una classe com la dels Maristes en aquells anys.
2: Sí, sí, totalment, totalment. Jo, quan en l'article, quan parlo i quan dic que allò estava normalitzat, evidentment, una situació així no és una situació normal, però una altra cosa és que allò s'hagi normalitzat, que aquest és el problema, no? Quan es normalitzen coses o situacions o actituds que no han de passar i allò es converteix en una normalitat, que és el que xoca, evidentment, no? Sí, sí, la situació ja estava completament normalitzada. Sí, sí, aquest era el problema, no? Estava completament normalitzat i allò, doncs, formava part fins i tot doncs, de l'activitat pedagògica, perquè evidentment allò no, de pedagògic no tenia res, però formava part de la vida quotidiana del col·legi, almenys en aquella època.
1: Moltes víctimes expliquen que és també molt difícil ja no només passar aquells anys, sinó conviure i després. Tu parlaves al principi també de seqüeles que t'han acompanyat tota la vida. Com ha estat aquest procés des de com has aconseguit pair i treballar terapèuticament el que et va passar de nen aquí a Rubí?
2: A veure, el problema... un dels problemes que té, perquè l'abús infantil deixa molts problemes, un dels problemes que deixa és que generalment totes les seqüeles que tu pots tenir o patir després a la vida surten, jo sempre dic que és com un volcà adormit, és a dir, és una situació que tu vius uns anys de la teva vida, que a més són uns anys en els quals tu ets un nen i t'estàs començant a formar com a persona, tota la teva estructura com a individu s'està començant a formar, i aquell moment allà és quan tot allò t'ho trenquen, et trenquen el desenvolupament normal com a persona en el moment en què es comença a formar l'individu, que és això, l'etapa acabada de la infantesa, pubertat, adolescència, és justament l'edat crítica que allò es trenca totalment. Aleshores, jo sempre dic que parlo del volcà adormit, perquè són un tipus de seqüeles o de situacions que després de problemes que tu tens que surten després quan ets més gran. Comencen a sortir després més gran i sobretot afecten, i tu veus que tens afectacions i tens problemes sobretot amb el que és la vida íntima, no? Que han afectat a la part o l'esfera més íntima, no? De la persona, no? Parlem de sexualitat o situacions d'aquest tipus. I això doncs és una cosa que generalment moltes víctimes ho comenten, comencen a experimentar seqüeles i problemes a mesura que et vas fent gran, i aleshores és quan comença doncs, en fi, tota la història, no? Fins que comences a ser més gran i comences a lligar caps i comences a veure doncs, que allò ho has de tractar d'alguna manera, no? El problema que ens trobem moltes vegades, o jo diria que pràcticament sovint, que és que quan comencem a detectar d'on ve determinats problemes que hem arrossegat algunes persones arran de tot allò, no diré que ja és tard, però ja són molt grans. I aquest és un problema que també, això, suposo, quan heu sentit a parlar, és una cosa molt habitual que ens trobem, que ens hem trobat moltes persones que vam ser víctimes, doncs que després, fins que no ets gran, no comences a posar ordre d'alguna manera amb psicòlegs, etcètera.
1: Clar, no deu ser fàcil, no?, donar la passa de... Ostres, potser necessito teràpia ara que m'estic adonant de com m'ha afectat tot això. Entenc que deu fer una mica de por o d'angoixa, no?, donar aquest pas.
2: Més que por o angoixa, el que costa de vegades és identificar-ho. És a dir, sí, fins que no passen molts anys que comences a... I també doncs, parlant amb algun psicòleg, amb algú, doncs comences a lligar caps, comences a... i és quan comença a sortir una mica tot. I, evidentment, doncs, sí, és veritat, és innegable, hi ha un cert vertigen doncs, afrontar aquesta realitat, però

0: No, parlem, home, ja fa un temps, però tampoc estem parlant de la prehistòria.
1: Clar, clar, per això, per això.
0: Sí. I jo, sincerament, hi he pensat moltes vegades a la meva vida que va fallar allà perquè tot això es normalitzés, perquè, repeteixo, allò estava completament normalitzat. Allò era, estava a l'ordre del dia, fins al punt que ja, jo ho explico en el meu article, en l'article que em van fer l'entrevista, allò ho feien fins i tot a dins de la classe, o sigui, davant dels nanos. I, fins a aquest punt arribava la sensació de... o sigui, la impunitat era absoluta. Jo crec que allà, que va fallar, m'ho he preguntat moltes vegades, perquè, evidentment, quan una cosa es normalitza fins a aquest punt, que fins i tot dins de la classe, amb absoluta normalitat, toquen per aquí, toquen per allà, i ara vaig amb un nano, i ara amb un altre, i allà no passa absolutament res. Quan passa una cosa d'aquestes, que s'ha normalitzat tant, jo crec que el que ha fallat és tot. Tot. Perquè és impossible que una cosa d'aquestes pugui passar durant anys i anys i anys i davant dels nanos i que no passi absolutament res. Que no hi hagi cap amonestació, que no hi hagi cap... és evident que aquí doncs, ha fallat tota la institució en aquell moment i evidentment després també, perquè durant 40 anys aquí hi ha hagut silenci. I el silenci és un mal símptoma.
1: Creus que, donada la situació, donada tot com ha anat tot, seria possible la reparació?
0: Depèn de què entenguem per reparació. Clar, pot ser un concepte molt, molt ampli aquest de reparació. No? Què s'entén per reparació? És a dir, jo també em pregunto a vegades de quina manera poden reparar. Primer, jo no sé si hi ha un reconeixement. És a dir, jo també soc molt, és a dir, vull ser també molt clar en això, A l'entrevista que vam fer al periòdico, jo remarco, intento separar el que és la gestió actual dels maristes d'ara, que no desconec absolutament i crec que són una escola completament correcta i no tinc cap... En fi, no he sentit res estrany i crec que això, doncs, parlo jo d'una època concreta, d'una època que té una mica lluny, però tampoc tan lluny, però... si parlem del que és la congregació, de quin tipus de reparació, jo depèn de què s'entengui per això, és a dir, no, també s'hauria de veure per part d'ells, per part de la congregació, doncs quin reconeixement hi ha d'aquella època, de tots aquells anys en què va passar tot allò, això també estaria per veure, després també estaria a veure primer doncs, per què han guardat silenci, per què van guardar silenci aleshores i per què han guardat silenci durant 40 anys també, no? Jo crec que primer hauríem de veure si és això que jo deia, que el silenci sempre és un mal símptoma davant de certes situacions injustes o situacions que són realment escandaloses, no? Però, esclar, igualment, reparació a totes les persones que han passat per coses d'aquest tipus, que no és només a Rubí, com sabeu, lamentablement, això ha passat a moltes altres institucions també. Jo crec que tothom més o menys diem una mica el mateix, no? La reparació seria tornant-se potser als anys, aquells anys que van ser per molts un infern i segurament les dècades que hem hagut de fer teràpia ja hem arrossegat molts problemes, no? Jo crec que això no es pot reparar.
1: No, clar, clar, clar. Tornar enrere en el temps certament no es pot, però com a mínim trencar amb aquestes dècades de silenci, no, que mencionaves, tot i que sigui pues, la mateixa ordre, és un altre moment, és una altra gent, però és la mateixa ordre. I no és el teu únic cas en el cas de maristes, clar.
0: No, és que aquest és el tema. És a dir, jo... a veure, jo vaig ser el primer que vaig destapar els maristes de Rubí, la pederasta dels maristes de Rubí, l'any 24. D'acord? Una entrevista que m'han fet periòdica, jo vaig decidir-ho, vaig denunciar-ho policialment, perquè volia trencar el silenci després de dècades de silenci, de patir. D'acord? Jo dic així de clar. I per això, doncs, vaig fer el pas, vaig parlar amb el diari, vaig anar al Mossos d'Esquadra, vaig fer tot el que s'havia de fer i vaig destapar la pederàstica que hi havia hagut allà als maristes de Rubí. Vaig el primer a fer. Després de mi, per això, resulta que jo, evidentment jo ja ho sabia, que no era l'únic, però resulta que hi ha hagut més víctimes que han fet el pas. Després de mi van ser, que jo sàpiga, dues persones més, dos homes més. En aquell moment doncs, també érem nanos que anàvem a aquell mateix col·legi. I això, sí, el fet d'haver-ho destapat jo inicialment va ajudar d'alguna manera que dos homes més també fessin aquest pas. Per tant, sí, és evident, jo no sóc només l'única víctima que hi ha hagut als maristes de Rubí, n'hi ha més. Com a mínim dues més

0: permís, ja hi hem tres d'entrada, que hem fet les respectives denúncies i, hem, i també en procés de teràpia psicològica. I estic segur que n'hi ha molts més, perquè, evidentment, això estava, repeteixo, això estava absolutament normalitzat.
1: Doncs, precisament, i per anar acabant, Albert, quin missatge voldries fer arribar a qualsevol persona que encara avui conviu en silenci amb una experiència d'abús com aquesta a Maristes o a qualsevol altre lloc, però que encara no s'ha atrevit a donar el pas d'explicar-la?
0: A veure, és un procés molt personal que s'ha de respectar. Jo mateix he estat dècades sense atrevir-me a dir-ho i a denunciar-ho fins i tot, Per tant, és un procés que un ha d'anar elaborant a poc a poc. El que sí que jo recomanaria a una persona que es trobi en aquesta situació, tant si és de Rubí com d'un altre indret, sí que recomanaria que d'entrada s'adreci amb una, per exemple, que es pot adreçar a una associació que n'hi ha unes quantes fundacions de víctimes d'abusos sexuals. N'hi ha algunes són molt conegudes i funcionen molt bé. Jo crec que allà trobaran una acollida, trobaran algú i podran explicar-li la seva situació i trobaran una orientació per veure doncs, què és el que hem de fer, quins passos poden fer, en tots els sentits, jurídics, terapèutics. Bàsicament, el terapèutic és molt important. D'entrada, bàsicament, els animaria això, d'entrada que contactin amb alguna fundació, alguna associació, i allà rebran orientació per veure doncs, una mica doncs, què és el que poden fer. I després sí que els he dit una cosa, que tiro és molt, molt, molt important, perquè és la manera que tenim les víctimes de trencar aquest mur de silenci que, pel que veig, les congregacions, en aquest cas, a mi el cas que m'ha afectat de Rubí, doncs sembla que aquest mur de silenci semblava que no es podria trencar mai, no?
1: Doncs amb aquest missatge tan potent, amb aquest mur de silenci que cal trencar al voltant dels abusos sexuals, ens acomiadem de l'Albert. Albert, moltíssimes gràcies per compartir amb Ràdio Rubí la teva experiència.
0: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me aquesta oportunitat de poder-me expressar. Gràcies, Albert.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Avui, gràcies a la secció que ens proporciona la xarxa, dedicarem el like de valors al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. La novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxuelell, i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que duim. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En xerra Clara Mallart, que també és ecòloga, industrial i dissenyadora.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxuelell que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. De tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
3: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
2: A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
3: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges, que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
2: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
3: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles pues, seria intentar pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri o organitzar-se també de manera col·lectiva pues, per generar pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem. O sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
2: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
3: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanvien roba més fàcilment, no? Mm-hmm. Doncs crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
2: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
3: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no? Ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no? Així, sota aquest model, doncs sí que amaguen doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
2: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallar, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: l'inici del programa vos explicàvem aquest canvi de dinàmica que tindrem a partir de la setmana vinent, i avui també és la darrera col·laboració d'aquest escàner setmanal que ens fa l'Albert Soler cada setmana, que ja sabeu que analitza l'actualitat a través d'una paraula. Bon dia, Albert.
1: Molt bon dia. Pam, com estàs?
0: Bueno, mira, aquí.
1: Aquí.
0: A ver-les venir.
1: Bueno, que encara queden unes setmanetes de feina, però ja està, ja s'apropa les vacances.
0: Sí, sí, no, si dic a ver-les venir per lo que me dus tu avui.
1: Ah, vale, perdó, perdó.
0: Per lo que me dus tu avui, que sempre són sorpreses. Com deia jo ara, que acabem la temporada i farem aquest últim escàner setmanal, però és una setmana complicadeta, eh? Tenim aquesta ressaca festa major, no sé per on tirarà jo la parauleta.
1: Mira, molt fàcil. La paraula de la setmana l'acabes de dir tu ara mateix.
0: Festa major?
1: No. Avui és l'últim escàner, no? Doncs
0: sí.
1: La paraula és últim.
0: Ah, bueno, pues a veure per on començam aquesta primera, última notícia de l'escàner setmanal.

0: T'imagines que arribes a l'últim curs de l'institut i quan acabes et reconeixen la feina que has fet després de tant estudiar. Doncs aquesta setmana l'Ajuntament ha entregat els reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura als alumnes amb els millors expedients acadèmics entre l'ESO, el batxillerat i la formació professional. Aquest any han sigut uns 60 alumnes que, junt amb les seves famílies, orgulloses, molt orgulloses, han omplert el Teatre Municipal La Sala aquest dimarts passat. La directora dels Serveis Territorials d'Educació, la Montserrat Capdevila, valorava així el nivell assolit pels alumnes reconeguts.
1: El món canvia ràpid, ho veiem cada dia, no? Però hi ha tres coses que no, que sempre tindran valor i que les porteu i les heu portat a sobre, que són aprendre, adaptar-se al que hi ha a cada moment i, sobretot, no deixar mai de tenir aquesta curiositat per tirar endavant. I veient-vos avui aquí, sincerament, el futur del Vallès Occidental i a Rubí fa molt bona pinta.
0: Els reconeixements a l'èxit educatiu Miquel Segura són l'evolució dels antics premis que es donaven abans als millors treballs de recerca. En aquest nou format de la gala també s'hi ha afegit un homenatge a la trajectòria de docents destacats de Rubí i aquest any s'ha escollit a un professor ja jubilat, de fa una mica de temps, que és en Jaume Parres, que ha vingut moltes vegades aquí a Ràdio Rubí en la seva qualitat d'historiador. Doncs en Jaume Parres va dedicar la seva vida com a mestre de l'ESO, batxillerat i FP, i va ser director durant molts anys, i molta gent el recorda com el director de l'Institut La Serreta.
2: Molt merescut, idò. Va, segona notícia.
0: Aquest dimarts, la Generalitat va presentar el nou Pla de Serveis Ferroviaris que inclou noves línies de tren, que ara no existeixen, i també inclou potenciar i millorar les que ja hi ha. Una de les accions previstes en aquest pla afecta directament la línia R8 de Rodalies, amb parada a l'estació Rubí Can Vallhonrat. Així, el govern planteja que el 2030 es pugui duplicar la freqüència de l'R8. Recordem que ara passa un tren cada hora, doncs seria un tren cada mitja hora. Tampoc és que sigui una barbaritat, però almenys ja és bastant més que un tren a l'hora. I, a més, allargar aquesta R8 fins a Vilafranca.
2: Bé.
0: D'acord? Llavors, també és cert, et diré, promeses com aquestes l'hem sentit moltes vegades. La meva pregunta és, serà l'última?
2: Deixa'm dubtar-ho, que sigui l'última, perquè sí que és veritat que hem sentit moltes promeses i també relacionades amb la R8 que al final no han passat, però bueno, confiarem que aquesta promesa sí que sigui, com tu deies, l'última i que s'acabi fent realitat. Tercera notícia.
0: Els Pets van venir a Rubí per tocar aquesta festa major i era el tercer cop que ho feien. Van venir per primer cop el 1994, van tocar a Can Rosés. El 2015 van venir a l'Escardívol, en la gira dels 30 anys. I aquest 2026 van venir en la segona part de la gira dels 40 anys i van tocar a l'Amfiteatre del Castell. Serà l'últim cop que vinguin a Rubí? Home, jo, comptant que ja tenen 63 anys els tres Pets originals, el Lluís Gavaldà, el Joan Reig i el Fali Cáceres, jo apostaria que segurament hem vist l'última actuació dels Pets a Rubí, però bé, escolta, mai se sap.
2: No te'ls estàs carregant, no?
0: No, home, no. També és cert que potser fa 5 anys deia el mateix, que ja no els veuria més i encara tiren.
2: Això és com els culers del Barça, que sempre són molt negatius. A tu te passa el mateix, però sí. Amb els Pets.
0: O els fans del Bruce Springsteen, bueno, o els fans dels Stones, que volen anar al concert, cada cop que ve a Barcelona, dius, és que serà l'últim cop que vindran a Barcelona. I sempre tornen, i sempre tornen. Doncs jo sempre que vaig a un concert dels Pets, home, com que jo em moc, no m'espero que vinguin a la meva ciutat, encara els queda una mica de corda, però potser sí, que vinguin a la ciutat on visc, potser sí que serà l'última vegada.
2: I si fos l'última vegada, què? Com va ser aquest concert?
0: Doncs admeto que a mi em costa ser objectiu, perquè a mi m'agraden molt i els he vist moltíssimes vegades en directe. Però he de dir que per mi va ser un bon concert, van tocar els seus grans hits, però també van tocar unes quantes cançons que feia molts anys que no tocaven i que només crec que els fans vam saber apreciar, saps? Aquelles cares bé, aquell tercer, quart single del tercer disc de l'any 90, és a dir, coses així com molt de delicatessen, que segurament per un aficionat o algú que li agraden les quatre cançons conegudes dels Pets, venen a la ciutat, vaig a veure'ls i esperes escoltar aquestes quatre cançons, la resta dius, ostres, si és que ni em sonen, potser no ho van disfrutar tant. I de fet et diré, no van tocar el Bon Dia.
2: Oh?
0: És de les primeres gires que no toquen el Bon Dia. Té una explicació. En la gira dels 40 anys, és a dir, l'any passat, la gira del 2025, que feien 40 anys, van fer els quatre discos més significatius de la seva carrera i van fer dos concerts. En un concert tocaven dos discos i en un altre concert en tocaven uns altres dos. I tocaven totes les cançons d'aquells discos. Mm-hmm. Llavors, en aquesta segona part de la gira, el que van decidir és tots els hits dels discos que no són aquests quatre. Llavors, clar, Bon Dia estava en un d'aquests quatre. Per tant, en aquesta gira toca no tocar el Bon Dia. I ara, en lloc d'acabar amb el Bon Dia, sempre l'última cançó amb la que tothom acaba saltant i votant els concerts, durant molts anys havia sigut el Bon Dia, i aquest cop, en aquesta gira, és el Jo vull ser rei, que és un altre dels seus grans hits.
2: Déu-n'hi-do, també, eh? Sí,
0: però, sí.
2: Ets un bon grupi, eh?
0: Molt.
2: ja ho veig. Va, quarta i última notícia.
0: Encara en queda una cinquena.
2: Quarta última. M'ha traicionat.
0: És que el joc de paraules sí, no és fàcil. Sí. Doncs l'últim que esperàvem als rubinencs, el diumenge de Festa Major, el dia després de la nit golfa, era quedar-nos sense llum durant gairebé 3 hores, just al migdia. Les hores de més calor, de 2 a 5 de la tarda. Ni aire condicionat, ni ventiladors a l'hora de la migdiada. Problemes del primer món, això també és veritat, eh? Però la veritat és que va ser complicat aquella estona, i més sense saber exactament quan tornaria la llum. És cert que no va ser a tota la ciutat, però mitja ciutat sí. És a dir, moltes zones de la ciutat es van quedar sense llum aquella tarda. Què va passar? Doncs que un cable d'alta tensió d'una torre que hi ha just darrere de la policia local, a la carretera de Terrassa, va caure, va provocar el tall de llum i alhora va provocar un petit incendi, que la veritat és que va ser tan petit que els bombers de seguida el van sufocar. Però vaja, més o menys a les 5 de la tarda van aconseguir reparar l'avaria i que tornés la llum a la ciutat.
2: Vas quedar sense llum, eh? Estàs molt enfadat.
0: Vaig suar molt.
2: Va, acabam l'última secció de la temporada, ara sí, amb l'última notícia.
0: Saps la quantitat de nois i noies de Rubí que obren cada dia sobres de cromos del Mundial de Futbol confiant que els toqui l'últim cromo que els falta dels 980 per poder acabar la col·lecció? No se sap per què exactament, o sigui, és com un fenomen, però aquesta col·lecció està provocant una bogeria general i les botigues que en venen no ho havien vist a venir. Escoltem l'Enric Pallarès del Racó del Llibre.
3: És una absoluta bogeria, és una cosa impressionant. Mai havia estat així amb cap col·lecció. Aquest any ha superat totes les expectatives i hem estat molts dies sense cromos o sense àlbums. Panini, l'editorial, ha trencat estoc i ha estat allò 2-3 setmanes sense, però que és que no sabíem ni què fer, perquè era continu. Clar, la gent buscava, no en trobava, van posar un rètol i tot de que no hi ha cromos del Mundial. I després, quan arribaven, que ens n'arribaven pocs, nosaltres vam limitar i en veníem màxim 10 sobres per persona.
0: Recordeu que si teniu molts cromos repetits i us en falten pocs per acabar la col·lecció, en lloc d'anar al mercat de Sant Antoni a Barcelona, que també hi podeu anar, però que és una altra bogeria, si la bogeria dels cromos es multiplica anant al mercat de Sant Antoni, podeu anar els dissabtes al matí a la botiga Vilalta o els diumenges al matí al Racó del Llibre, que allà fan intercanvi de cromos, i la gent que tingui falti, doncs els dissabtes al matí i els diumenges al matí podeu anar a aquests dos llocs a intercanviar i a veure si acabeu amb l'últim cromo de la col·lecció.
2: Feu sa col·lecció a casa vostra?
0: Sí. Jo crec que el meu fill és una mica la mostra d'aquesta bogeria. És a dir, feia molts anys que ja no feia col·lecció de cromos. Ja li havia passat, el meu fill té 14 anys.
2: Clar.
0: Era que els pot fer igual, però vull dir, no és que em faci sempre, ni de la Lliga, no. I de cop, aquest any va dir, farem la col·lecció amb un amic de l'equip de waterpolo i tal. Ah, doncs d'acord. I vam començar a fer-la i jo no era conscient d'aquesta bogeria. Però després he vist notícies, etc. i dic, vale, entenc que deu ser algun fenomen viral, que se'n parla molt a les xarxes, que ells miren els TikToks i tal, els influencers en deuen parlar, i després pues, s'hi han enganxat tots.
2: T'has enganxat, tu?
0: No, jo estic mirant el Mundial els dies que puc. No faig les bogeries de mirar partits a les 3 de la matinada, també t'ho diré, però si m'enganxa una hora normal i tal, intento mirar, m'agrada molt el futbol, però no estic fent la col·lecció, l'està fent ell, i va, de cop, tant en tant em miro l'àlbum, però no, jo no.
2: Bueno, ara que xerraves d'hores intempestives, tu saps quantes hores de Rubí al dia hem fet aquesta temporada?
0: Doncs no he fet el càlcul, però unes quantes m'imagino, eh?
2: No fas una aposta?
0: Una aposta? Ostres. Clar, hauria de començar a multiplicar,
2: Sense fer trampes.
0: És que no ho sé, podria quedar-me curtíssim, però tranquil·lament... Proper del miler?
2: 752 hores de Rubí al dia, que tornarem a fer segurament a partir del setembre.
0: Del setembre, del... 13, em sembla,
2: del
0: 14.
2: 13, del 14, 13 de setembre.
0: El que cau en dilluns, ara no ho tinc al cap.
2: Crec que és el 14 de setembre, que ja veurem si te veiem aquí, eh?
0: Ja en parlarem, hem de negociar la clàusula.
2: Molt bé, molt bé. Vinga, adéu, Albert.
0: Adéu-siau, bon estiu a tothom.

0: darrera secció d'esports d'aquesta temporada.
1: Posem una mica de música trista, no? Bon dia.
0: Oh, bon dia, Cisco. Doncs pues la veritat és que sí, perquè ah, no. ens ho passem molt bé i és molt xulo fer la secció d'esports. No, sí. M'ha posat aquesta cara.
1: No, no, et diria que sí, que és trist perquè no ens veurem aquestes hores habitualment, però, clar, no ens veiem perquè l'altra part de la cara de la moneda és molt interessant, diria
0: sí,
1: jo, no?
0: Sí, la veritat és que contenta de no veure't, anem, eh? O sigui, sona molt feo, però contenta que... de no veure perquè ens anirem de vacances.
1: Ah, marxem de vacances i, sobretot, molt important, recarreguem piles de cara a la pròxima temporada, o sigui que, que té la part trista, però la part positiva, així que ens agafem a totes dues.
0: Exacte, però, a veure, abans d'acomiadar-nos i dir-nos adeu i fer-nos aquestes abraçades i aquestes besades que ens hem de fer, avui encara... Hem de xerrar d'informació esportiva.
1: Hem de xerrar i sobretot de veure aquesta cara que tenen uns espais esportius de la nostra ciutat que tindran una cara molt diferent quan tornem de vacances, com són aquesta gespa artificial que s'està canviant al camp del Club Joventut 25 de setembre, al municipal del 25 de setembre. Ja s'ha tret tot el que hi havia, és a dir, que ara s'haurà de... Bueno, ho diré amb aquesta paraula, que no sé si és la tècnica, és estabilitzar el terreny, és a dir, posar-ho de tal manera que...
0: Posar el sauló...
1: Llavors, serà quan després estigui ja tot preparat per només posar la gespa, que serà la que es quedi al terreny de joc. Però el primer dels treballs, que ja es va encetar fa uns 10 dies aproximadament, tot just quan arrencava Festa Major, o sigui, potser dijous en comptes de divendres, però por ahí, que van arrencar doncs, a tota la gespa, aquesta feina que s'està fent, i que ara, un cop que aquesta primera meitat del treball s'ha fet, doncs ara continuaran amb la resta, i pendents estem perquè s'està treballant conjuntament, Municipal del 20 i el camp de la pista d'atletisme, Municipal Can Rosés 2, el qual també doncs, s'ha ficat en la mateixa licitació en una molt bona idea per part de l'Ajuntament de Rubí i també doncs, té la partida perquè es comencin a fer aquestes actuacions i es canvia una gespa. Aquesta era la més antiga col·locada i que encara es mantenia a la nostra ciutat, perquè em sembla que va ser 2003, 2004...
0: Déu-n'hi-do!
1: No, aquesta gespa, de fet, necessitava el canvi ja fa molts anys, per fi ja s'ha pogut fer, era una demanda també de la penya blaugrana, Ramon Llorenç, que és un dels habituals usuaris, tot i que també fa feina allà la Unió Esportiva Rubí. Doncs aquest és el canvi que viurem, mentre nosaltres no estem per aquí, doncs s'estarà fent feina des de l'Ajuntament i, en aquest cas, les empreses, perquè quan tornem tinguem una nova cara, que serà la que també tindrem nosaltres, potser una miqueta més moreneta, de cara a començar la pròxima temporada, perquè, mira, hem liquidat, per cert, que ens un servidor s'acomiadarà, com deu manar, però també, sobretot, hem de fer esment a qui més vegades ha estat amb tu, eh?
0: Com ha estat el Toni Bravo.
1: El Toni Bravo Rodríguez, que, de fet, normalment jo passava per aquí els dilluns, i després ja la resta de la feina era pel Toni, també li hem, evidentment, que d'agrair, i t'envia un petó, eh?
0: Ah, així m'agrada. Sí. Avui no se fica en jo, eh?
1: Que te'l pot donar, perquè està aquí dalt, eh? Me refiero que no s'ha ido a la conxinxina ni coses d'aquestes.
0: Però se'n anirà. També de vacances, com nosaltres.
1: Sí, com tothom marxa de vacances, que tothom suposo que ens ho mereixem, no?
0: I tant que ens ho mereixem. Jo les estic esperant amb moltes ganes, eh? No faré massa cosa, però les estic esperant amb moltes ganes.
1: Va molt bé descansar, carregar, per després tornar al setembre amb moltes ganes. Serà un nou any d'esports amb molts plantejaments. Serà un any molt important, perquè potser en esports també hi ha incidència, però és un any políticament molt important amb les eleccions, per tant, també esportivament, suposo que de cara al setembre, com sempre, mirarem de tenir per arrencar temporada el regidor d'esports, el Juan López, en un any diferent amb respecte als habituals, però vaja, que com sempre, els esports en aquesta casa... Que haig de dir jo, que tenen una part important i que són molt importants perquè fer arribar a tothom la informació esportiva de Rubí, dels seus equips, considero que és molt important. Després, a partir d'aquí, el consumeix qui vol, evidentment, però és una feina que fem de manera molt gratificant i la qual continuarem, evidentment, sense cap mena de dubtes.
0: Uns esports que hem fet enguany també protagonistes en aquest Rubí al dia, i hem xerrat de moltíssimes disciplines, perquè jo crec que hem tocat absolutament tots els pals. Hem xerrat de futbol, sobretot, perquè el futbol és l'esport estrella, però hem xerrat de bàsquet, hem xerrat de waterpolo, hem xerrat de vòlei, botxa, que moltes vegades amb el Toni en xerraven de que a mi no m'agrada massa i m'ha intentat dirigir perquè m'agradi un poquet més. Fins i tot hem xerrat de pickleball.
1: De pickleball, sí, i tant, tant. Doncs mira, si vols un dia puges aquí al carrer Ciclisme, que hi ha el Club Boxeo Rubí, parles amb el Joel, o te'n vas al carrer del centre de la ciutat, fins i tot al carrer de Sardana de Covasolera, on hi ha el Club Boxeo Vega, i mires a veure, potser t'agrada, això, aquestes coses no saps mai com sí, són. Sí, és un esport molt complet, això sí que t'ho puc dir.
0: I tant, i tant. Doncs, Sisko, moltíssimes gràcies per aquesta temporada al Rubí al dia, explicant-nos l'actualitat esportiva, tant a tu com al Toni Bravo. Moltíssimes gràcies als dos per participar-hi, i vos esperem a la propera temporada, que començarem al setembre.
1: Aquí estarem, que vagi molt bé. Bones vacances a tu, a l'equip, i a tothom, evidentment.
0: Igualment, una abraçada, adeu.

0: tancam aquesta segona hora en el seu format habitual. Ja vos hem explicat que nosaltres tornarem la setmana vinent en una altra mena de format. Agrair al nostre tècnic, el José Malagón, que continua als comandaments de la ràdio d'aquest estudi, amb el Toni Bravo, que arriba amb la tertúlia, i nosaltres vos deixem la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Ja ha arribat el moment de dir adéu. Finalitzem les recomanacions musicals. Després de 167 recomanacions musicals, de hits, de flashbacks, de dèries personals i de reflectir d'alguna forma l'actualitat de la indústria musical, ha arribat el moment. Arriba el moment. És l'hora de volar.
2: Quan el sol s'ha sobre el mar...
1: És hora de volar, de desitjar-vos un magnífic estiu i ho farem a ritme de la cançó de l'estiu de TV3, seguint la dinàmica que portaven durant tota la setmana. La guanyadora de la darrera edició d'Eufòria torna a protagonitzar la cançó de l'estiu de 3CAT. L'estiu ets tu. L'estiu sou vosaltres. Que passeu unes bones vacances. Us deixo en companyia de l'Aina Machuca.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Pressupostos, peatges i càmeres ocultes. Els primers pressupostos d'Illa superen l'últim examen després de mesos de negociacions, els números ja tenen majoria, una premissa que confronta matemàtiques i Parlament perquè a l'hemicicle sumar resulta molt més difícil que restar. I parlant de quadranúmeros, més d'un milió de persones han demanat regularitzar la seva situació, la necessitat no acostuma a demanar cita prèvia. La farragosa burocràcia, sí. I mentrestant a Rubí, l'atur baixa lleugerament, no és una revolució, però tampoc és poca cosa. La tranquil·litat d'una nòmina dona calma i allotjament. I mentre alguns troben feina, el govern ja estudia si cal tornar a posar peatges a l'AP7 per descongestionar-la. Primer ens van dir que aixequen barreres, això era el futur, i ara descobrim que algunes barreres només s'havien pres un descans. I també hem sabut que alguns detectius es feien passar per repartidors per espiar llogaters. A partir d'ara, quan soni el timbre, potser abans de signar el paquet, caldrà identificar el missatger. I Rubí continua eliminant l'amiant, és una feina lenta, poc vistosa, però és que, escolta, que hi ha inversions que donen salut abans que titulars. I acabem al cinema. Les estrenes ens porten els Minions i Robin Hood. Uns converteixen qualsevol desastre en comèdia, l'altre convertir els impostos en justícia social, i avui no queda clar quin dels dos gèneres és més fantàstic. Uns són experts a complicar-ho tot, l'altre es dedicava a repartir el que no era seu. Si més no, al cinema encara t'avisen que tot això és ficció.